El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Catriel! I Paco Amoroso!

0: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

puts i en sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco, sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor medi. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visquen un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Swim, swim, waterfall and all your skin. Swim, swim.

0: de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'Ustat, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
1: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra arancelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
1: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carla Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarasau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
3: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
5: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
3: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
3: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
1: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breu Gran per 114-87.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 14 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.

0: little town. Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantant, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït, i tal i com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que, tot i la son, val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal.
0: Bien.
2: I a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori, de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York.
0: Ja us ho fotreu.
2: No, ja us ho fotreu, vull dir, però
0: veia
2: que tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
0: Si no, sempre podies dir, escolta, m'estic a Nova York i no tinc cobertura.
2: Home, mira, altres coses potser no, però cobertura, cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, però la resta molt bé, molt bé, molt content, molt bé. Molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
0: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis, i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gramassa per l'antivirus? O no és un gran massa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a quin sap, que és de l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però dos ultres que fins ara feien de les seves. Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna, per saber on hem d'anar a menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
0: Home, que bé!
2: Amb el Jordi González.
0: Molt bé!
2: Humor, i ja està, cap a casa, que demà és divendres.
0: I un dia menys.
2: I un dia més.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant, és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un vol, que un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions. L'objectiu de l'empresa és desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima, coses d'aquest tipus.
0: Ai.
3: Ha perdut una mica
0: de força.
3: Exacte, de poètica.
0: Sí.
3: Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
0: No m'ho diguis.
3: Aquesta matinada hem sabut
0: no.
3: que la setmana passada es va estavellar al Golf de Mèxic
0: durant... Sense ningú.
3: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del bou de Mèxic.
4: Molt bé, endavant. Bueno, molt bé.
0: Va, a veure, no hi havia ningú. Va, no, rest in peace. Va, escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex.
3: A passió.
0: Vinga, avui també a aquestes hores del matí volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
0: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt. Vinga, enfila't. Ja amb el mal d'alçada, no? I tot això.
4: I tant.
0: No ho sé, en tot cas que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de 6 del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura. La plaça del centre comercial a Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni i, qui sap, un dia doncs acaba sortint a les revistes.
0: M'encanta perseguir el seu somni.
4: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
0: Sí, sí.
4: Que de petit diu-nos que jo voldria ser model.
0: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
4: No, perquè, però
0: a veure,
4: aquí
0: no
4: podríem, eh?
0: 50, no, també t'ho dic.
4: Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
0: No, sí, sí, però faig una reflexió,
4: volen
0: no per aquest
4: gent
0: càstig.
4: Diversa.
0: Dic en general.
4: Ah, en general.
0: Jo ens però vaig presentant...
4: Potser també podria començar a canviar tot plegat, clar.
0: També t'ho dic.
4: Però no cal que tothom... Els vaixets existim.
6: I ens vestim.
0: Sí, home, sí, però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la, no. Que la gent diria, on són?
4: On són? Pobret, sí. Hobbit.
0: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
4: Sí, això ho podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
0: He pensat, mira, li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional, dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Soc la Judit Mascó i sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis, no cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
0: M'encanta.
4: M'agrada molt.
0: Sigueu vosaltres mateixos.
4: Millor consell impossible.
0: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
4: Sempre.
0: I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte Enquistes, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil, el 1936, i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
0: Doncs bé, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè arriba Otserra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, Això no ho sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts. I alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners en temes sucosos avui. Xup, xup, com batega xup, xup. El cor, xup, xup.
4: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
0: Perdó, que dius que xup, xup seria pum, pum, no?
4: Sí, sí.
0: No ho sé.
4: Batega, sí, bum, bum. Bum, bum. Quina tonteria portem.
0: A veure, amb què? Sí, exacte.
4: Batega amb Marc Giró.
0: Ui, ella, quina.

0: llevo, por supuesto.
1: También te digo que te dura poco.
0: ¿La lana?
1: La lana.
0: ¿Y el cardado?
1: Cardado te lo pongo yo.
0: Pero una cosa, perdona la confianza. ¿Consumamos?
1: Yo no tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón.
2: He de dir que aquest violí que s'estava, que és insuportable...
3: És en directe.
2: És en directe.
3: És en directe, eh?
2: Hi havia una noia al mig d'ells dos tocant el violí.
3: Ai, no he vist el vídeo.
2: Em sembla boníssim. Brutal.
3: Ara molt.
2: Ai, Déu meu, i el cor també va tenir amb Juanma Moreno.
4: Una luz en la mañana.
2: Què és això? A veure, un moment.
3: El canto del loco. És fortíssim.
2: El canto del loco.
3: Hosti, és que el canto del loco al costat d'aquest ho fa molt bé, vaja.
2: És
3: el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música. Ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensava, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur, i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren doncs aquest 17 de maig.
2: Home, escolta'm, malament no sona.
3: Una mica taburete.
2: Va, però escolta'm,
3: sí, malament
2: pop,
3: no sona.
2: Una cançó pop,
3: sí.
2: Però escolta'm,
3: heu de veure el vídeo, val molt la pena.
2: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
3: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
5: Sí, però...
3: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
2: Sí, sí, tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé en la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, és el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 6:15 del matí, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
6: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Això no existia abans,

0: Què? Està bé aquesta cançó pels que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia.
1: Un cafetó. Perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferies veu, atenció, la de 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
0: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Casimi. Casimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el Sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
0: Pensava que deia posar llum a la foscor,
1: sí.
0: Ja està.
1: Jo també hi dic, bueno...
0: El canto d'un duro. Casimi.

0: Casimi, m'ha agradat.
1: El cor del sol. Diem tots tres, Casimi, Casimi, Casimi, va. Un, dos, tres. Casimi, Casimi,
0: Casimi. Això ho fèiem de colònies.
2: Ara sortirà un fantasma.
0: Sí, clar.
1: De Verònica, no?
0: Verònica, Verònica. M'ha agradat que ho diguis així a la castellana. Verònica.
1: Oh, jo em cagava, jo em cagava quan feia això de Verònica.
0: Però ho fèieu, no?
1: Sí, sí, amb llum apagat i mirant el mirall, no?
0: I tant, amb espelma, jo algun dia, a les colònies.
1: I mai va passar res.
0: Oh, no. Només alguns...
1: De moment,
0: quins...
1: de moment.
0: Sí.
1: De moment.
0: Que no ho facin, els que s'estan llevant aquesta hora, que no cal.
1: No, no, no.
2: Home, sí.
1: Això és l'altre.
0: Home, l'altre,
1: sí. De veritat. Vinga, ara, qui bufarà espelmes avui? Enlluernes amb la teva veu.
2: Amb el meu Casimi.
1: Amb el teu Casimi.
2: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment que avui arriba als 64.
1: Molt bé, molt ben dit.
2: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
1: Clar.
2: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
1: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la Memòria, un disc deliciós carregat de bones col·laboracions com aquesta al costat de Ramon Miravet. Això és Misteriosament Feliç.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música d'Orient. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
3: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
2: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
3: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
5: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
2: La consellera d'Interior demana perdó.
3: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
6: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
7: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
3: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Avui quedarà vist per sentència del judici a la família Pujol.
3: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
8: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
2: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertrand Dongo ja no poden accedir al Congrés.
3: Els han retirat temporalment l'acreditació periodística. És una decisió de la Mesa de la Cambra que considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés dels Diputats. No hi podran entrar fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
2: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
3: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
2: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
2: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
3: Sí, un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb les disculpes de Parloni Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari Ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periòdico. I a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
10: En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico explica que estudia plantar cara a Florentino i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino.
9: Altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al país.
10: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
2: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parlon i també encara sobre Florentino.
10: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
10: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
10: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els 3 esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
10: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuente Álamo, la periodista a qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, ha sigut un article a l'ABC titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
10: Fuente Álamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
10: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
2: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
11: Us porto no sé si de tots colors,
2: una,
11: també.
2: Sí. Una miqueta de mercat, no? Sí. Una miqueta de varietat. Això està bé. Sí. Per on comencem? De capa caiguda.
11: I, no, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser li ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
2: És a dir, tu fas com una pagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
11: Sí, primer van dir que era com una prebenda, que el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
2: potser.
11: Aquí.
2: Potser. Tenir una sort de tenir un tram font, un font tram, quina meravella.
11: Ja ho pots ben dir.
2: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
11: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano?
2: Sí.
11: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
2: Anava a fer una broma tan fàcil a aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
11: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquestes ries. Ho llegim al diari japonès.
2: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
11: Doncs el capità Trueno.
2: Home, no m'ho diguis.
11: Sí,
2: això?
11: Més que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte, que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I a Aute, els jardins ubicats ubicats al carrer d'Esteve Terrades, ho veiem a BTV.
2: I alerta del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
11: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna. Hi haurà 9 monedes. Serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón. Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
2: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
11: No, però si ets fan...
2: Multiplica per 9.
11: Però en compres una.
2: No. Quina compraries tu?
11: Ostres, jo era més a Cipizapre.
2: Gràcies. Porta'm bones notícies, per favor, Marc Corado, que estic d'aquest temps ja fart, ja li diré després el cordomí, però jo així no puc viure.
9: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, eh? Perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines, sí que tindràs sol, en canvi, però núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestrals als extrems i temperatures una mica més baixes.
2: 5 minuts, arribem ja a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb La Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
12: Avui comencem amb música, perquè ja ve el cap de setmana, va.

0: frío y tronando.
1: És que té una veu, Iván Ferreiro, que no es pot aguantar.
2: Doncs si el podeu... El podeu, no, si el voleu, veure... És avui al Sant Jordi Club, és un concert que es farà dins el Festival Guitar Vecent. El concert és a les 9 del vespre, correu, perquè encara queden algunes entrades, per veure l'estimadíssim Iván Ferreiro. També avui, concert, en aquest cas, de Joshua Idem. Una altra cosa, diferent.
1: No té res a veure, estil diferent. Estil diferent,
2: sala diferent, nom evidentment diferent. Joshua Idem serà a la sala Rasmatàs de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic. Hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana. Es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
1: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
2: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecta. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montserrat Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això, d'això ho podeu veure al Teatre Tam Tarantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
1: La ràdio sempre ens deixa un so, unes paraules, unes veus, uns moments, i això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaugrana. Al senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
4: Sí.
5: Hola, bona tarda.
4: Sí.
5: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
4: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
5: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
4: És que no et sento, eh?
5: Truco de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
5: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
4: No, és que no hi ha ningú aquí.
5: No hi ha ningú?
4: No.
5: Però si estic parlant amb vostè, eh?
4: Eh?
5: Si parlo amb vostè.
4: No, no, amb mi no.
5: Ah, no?
4: No.
5: Ja. I amb qui parlo, doncs?
4: Jo sóc el porter.
5: Ah, vostè és el porter.
4: Sí, sí.
5: Ah, vale, vale.
4: Per qui demanava?
5: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
4: Ah, no, no hi són, eh?
5: No hi són?
4: No, no. Ah. Fa dies que no hi són, eh?
5: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
4: Vale, no, no.
5: No.
4: Si vol que deixi algun recado.
5: No, i vostè on passarà el Reis?
4: I jo?
5: Sí, com a porter.
4: A la porteria.
1: Escolta'm, pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez fent-se passar per un porter?
6: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però,
1: sí?
6: Però aquest és top 3, sens dubte.
1: No canvia
6: top
1: la veu.
6: 3, sens dubte. No, no, clar, però més ho intenta, perquè sembla que ho faci una mica així. Sí, sí, i a més hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners, deia, això és com si fitxava la meva portera. Que, diguem-ne, entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez, i per tant que ell a més digués al porter.
1: Ai, Déu, ah,
6: mira, sí, sí, sí,
1: una tall. Abraçada des de la ràdio El Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, d'aquesta broma, d'aquesta trucada, que li va
6: trucada
1: sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
7: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer, però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6, com sempre, comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre Educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, aviam com també tenim el trànsit aquest matí. Us ho explicarem tot des de les 6. També ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar. Només en una cosa, va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Ens fem enrere.
1: Aquest també s'està lluint, aquest després, 2026.
6: També us explicarem aquesta història, que ja us estem explicant en informatiu, del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quiles i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
1: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele, i és que realment...
6: No està escrit, és a dir, traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, clar, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns, Aina Vidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes treure, l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme, això és...
1: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
6: Ja, tu, per però ja no és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui. És clar, a dir, hi ha pràctiques que no es poden fer i que, per tant, han d'estar perseguides d'alguna manera.
1: Està bé.
6: Després farem Agora Esportiva, perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació, i avui Servis. El Girona té un partit decisiu. Taverna per saber què hem de menjar el cap de setmana. Dorian amb Jordi González a partir de les 11.
1: Molt bé.
6: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
2: Visca!
1: És poesia pura. A veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Mayol, sí. Hem sortit del món esportiu o encara hi som?
6: Depèn del que entenguis per esport, perquè per accedir a la Dada has de passar unes proves físiques.
1: Anem a la Dada Mayol. Oients de Catalunya, activeu les vostres neurones a aquestes hores del matí, o sé que costa, però...
6: La Dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la Dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parloni Trapero, dels Mossos d'Esquadra, parlant, sí. Per tant, parlant...
2: Parlon.
1: Parlant.
2: Parlant, parlant.
1: Parlant després.
0: Mama, jo vull ser policia per anar tot el dia.
6: I en concret, quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, hi ha a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
1: Molts.
6: Sí, molt bé, la resposta és correcta. Molts.
1: Va, molts.
6: Molts n'hi ha, sí.
1: Clar, molts està molt bé, però...
6: Més de 1.000, sí, més de 1.000 n'hi ha, molt bé, l'ara. I més de 3. Sí.
1: Jo diria que... 20.000.
2: Jo 60.000.
8: Apa, jo no anava a dir tant.
2: Molt més.
8: 19.000.
6: Doncs entra, per molt poca diferència, Xavi Canalia s'endú el títol perquè n'hi ha... 19.581. La majoria homes. Va, quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo. Quantes?
2: 54.
1: No, home, no, bèstia.
6: Vinga.
1: Jo diria 20.
2: 15.
6: 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
1: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
6: 5 o 6?
8: Ostres, ni idea.
6: Ni idea.
2: 5.
6: N'hi ha 8 de Mossos a major, passant per caporal, sergent, sotsinspector, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos. Ah. En aquest cas, el director dels Mossos i el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
9: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
1: Gràcies, major.
6: A disposar.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
1: Sí, eh?
11: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
1: De coses d'aquestes de sota terra.
11: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
1: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
12: He estat jo, perdó.
1: És la que fa menys que se'n fuma.
11: No.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
16: Se va dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Daily. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
20: Crec que no vindran aquest cop, eh?
19: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
20: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
12: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
20: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
12: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
21: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
21: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia...
12: Ja que t'has de llevar,
22: sí.
12: Fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
23: Total. Si almenys et sents acompanyat... Ah,
1: això és
23: fàcil,
1: veritat.
23: Això és així.
1: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Osca a l'Abel. Abel, molt bon dia.
24: Bon dia, com aneu?
1: Com estàs, Abel?
24: A tope.
1: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
24: Pues fa no res, 2 minutets.
1: Escolta, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
24: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
1: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
24: Pues ara me'n vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Terres Lleidatanes.
23: Ah, això m'agrada, m'agrada.
1: Parla la lleidatana del programa.
23: Exactament, que hauràs de fer? O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
24: Pues carregar i tira cap avall i torna a pujar, perquè avui toca torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
1: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
24: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores.
1: Mm. Clar, una feina,
24: no?
1: Una feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
24: Ah, això sí. Això és molt important.
1: Tu passes bé, eh?
24: Sí, perquè si vens a guanyar sol calés, deixa-ho estar.
1: Sí, és, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
24: Sí, això sí.
23: Ah, ja et queda poc, doncs.
1: Ja està, ja està.
23: Queda un dia, després cap de setmana.
24: Ja vaig fer internacional fa anys enrere. Sí, em queda poc, sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
24: Això m'agrada, això és collonut. Que estigueu aquí a tope.
1: I tant que sí, Abel, moltes gràcies.
24: Pues gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
23: Adéu,
1: Abel.
24: Adéu,
1: adéu. 9-3-2-0-7-4-7-4. Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
23: Sí.
1: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
23: Perquè és de Lleida, nois.
1: I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
23: Pues que l'energia, la bona vibra, és, no té terra ferma.
1: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc? Sí, Salva, molt bon dia.
25: Bon dia.
1: Com està, Salva?
25: Molt bé, doncs mira, aquí llevats ja.
1: I a quina hora et lleves, tu?
25: Doncs jo em llevo a les 5.
1: A les 5 del matí.
25: Anem amb vosaltres.
1: Ah, molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
25: Home, això sempre, això sempre. Sí, sí,
1: perquè
25: sí,
1: depèn
25: sí,
1: del dia, portem sí. Una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
25: Que va, que va, que va, que va.
1: Salva, què et dediques tu?
25: Doncs pues mira, pues, jo sóc advocat.
1: Molt bé.
25: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertiment legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
1: A veure, explica'm Xavi... això.
25: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
23: Bueno!
25: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient?
25: Ja,
1: ja,
25: avui he tingut l'oportunitat.
1: Però escolta'm, Salva, i per què no m'has trucat abans?
25: Bueno, ja saps, les coses.
1: Quines coses?
25: Tu sóc jo, fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu. Saps?
1: No m'ho diguis!
25: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pots trucar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
25: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries amb tot plegat?
25: Bueno, pues, pues això, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara ah! S'ha posat nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot no, plegat. Sí, espera, espera.
6: Faltava aquí la carambola.
1: La carambola, espera.
23: La gran cita, aquí la gran cita és la gran cita.
1: A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva, no?
6: Sí, estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant. Vaja.
1: Home, pensava que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar, ara aquí.
6: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva
25: jo,
6: el comprenem tots.
25: Jo estic bastant gelós del cordomí, que ho sàpiga.
1: Home, no, ui,
25: cada dia li dius cosetes i...
1: Aquí hi ha un xaparratxo ara, a veure com... Nois,
23: Salva, no... t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat que estaves,
1: sí? Sí, a mi aquestes coses m'intimiden, Salva.
25: Que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de crossfit i després jo les tardes només faig ganxet. O sigui, que pots triar crossfit al dematí o ganxet a la tarda.
1: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, Salva?
25: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Duresa, que l'endemà treballes, però...
1: Sí. Doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
25: Sí, home, i tant. A més, segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu. Jo encantat de la vida.
23: Ja se'n va, Canàries, ja se'n va.
25: Escolteu, gràcies pel programa. Ens llevem amb moltíssima energia. Gràcies a tots vosaltres. I a totes vosaltres.
1: Gràcies per seguir-nos, Salva. Una abraçada forta.
23: Adéu.
25: Una abraçada. Adéu.
1: Que vagi bé, adéu. I ara què dir? Com tiro endavant?
23: Que parli l'Eloi.
6: Tot sense paraules.
23: Exacte.
1: Sí, home, a veure, espera un moment, espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
23: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram.
1: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
6: Vinga, va,
0: molt bon dia.
1: A veure, ui, ara en Martí. Espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, Martí, sí, sí. A veure, què passa? Sí.
0: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
1: Ui, a veure.
0: Em comprometo aquest dilluns,
1: sí,
0: venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
1: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
0: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Sóc com la Santíssima Trinitat.
1: Escolta, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, no, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
0: Però en directe, eh?
1: Sí, aquí, sí. No, en viu i en directe. La ràdio sempre en directe.
0: No, de vegades és gravada.
1: No, hi ha emissores que de 5...
23: No.
1: Hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
0: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí. Després em quedo a esmorzar una estona amb vosaltres.
1: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Salut i review. Bon dia.
23: Bon dia.
1: Jo, Eloi, jo avui ja...
6: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps de la pel·li El jardín de l'alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
23: Sí. Ui, doncs
6: la gent va començar a fer coses estranyes. Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
1: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
6: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè clar, no, tens noies pendents.
23: Li comprarem una agenda.
1: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa, a veure què em diuen.
6: Clar, és que a més tu estàs entrant en un altre era.
1: Sí, estic en una fase, saps?
6: Estàs en ratxa.
1: Sí,
23: va, tant, no, Salva, va tant.
6: Només acabes de disparar.
1: Lara García, Marta Viana, fins demà, gràcies. Adeu, estimades. Va. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Va, avui en dia dos tipus de temps, meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i de fet es podran anar repetint al Pirineu, per a Pirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, nevarà, estarà núvol això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
6: Apa, vinga, sort.
1: Frederic Vincent, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia, com esteu,
1: jo estic aquí,
3: eh?
1: Estic aquí.
3: No sortiràs per la porta.
1: Saps què vull dir-te?
3: Vinga, endavant.
1: Que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: i anem a l'estudi sobre parcs d'atraccions.
1: Perquè, Laia, poden anar molt bé per la salut, això que tu i jo no fem, que és pujar a una atracció per persones majors de 10 anys.
2: Sí, la veritat és que els parcs d'atraccions és una cosa que jo no hagués dit mai, no m'esperava per res aquesta sorpresa, que poguessin anar com bé per la salut, diguéssim. I és una cosa doncs, que s'ha descobert recentment.
1: Que ara fas molt d'exercici, perquè et fots unes patejades.
2: Mira, l'estudi en qüestió l'ha fet a la Universitat de Michigan i conclou que, efectivament, segons quines muntanyes russes poden ser beneficioses per expulsar les pedres de ronyó.
1: Perdó?
2: I a més ja ho han publicat a la revista Science, vull dir que no és un estudi així de vacutilla.
1: És com aquell còctel, no?, que t'ho manega tot.
2: Doncs mira, una mica va per aquí, Com podeu imaginar, a ningú no se li va acudir fer un experiment d'entrada amb aquesta premissa, però sí que una casualitat va alertar els científics. Un pacient va explicar al seu metge que després de pujar a una atracció que es diu Big Thunder Mountain Railroad, a Walt Disney World, havia expulsat una pedra de ronyó. I al doctor li va semblar prou interessant com per engegar un estudi científic controlat al voltant justament d'això, dels moviments físics i d'aquest tipus de patologia. Per fer-ho, van construir un model de ronyó de silicona i a dins hi van posar autèntiques pedres de ronyó obtingudes de pacients reals. I el van posar a fer tombs a la muntanya russa, aquest ronyó de plàstic.
1: No hi ha les imatges, no?
2: No les he vist, jo, almenys. I en més de la meitat dels recorreguts, les pedres es van moure prou com per quedar en una posició en què en condicions reals seria molt més fàcil la seva expulsió. I a més, a diferència d'altres atraccions que no servirien a tal efecte, aquesta muntanya russa sacseja el passatger pels costats i també fa canvis bruscos d'elevació. Doncs sembla que justament aquestes acceleracions combinades serien les responsables de moure els fragments sòlids per dins del ronyó. I dins mateix de la muntanya russa, i a més, encara efectes més notoris si el pacient se situa a les últimes vagonetes de la muntanya russa, on les vibracions són encara més intenses.
1: Això és un truco, És a dir, quan tu ja les veiem, quan s'acosta el moment de posar-te, dius, on vaig? A la fila del davant?
2: Depèn perquè, clar, si vols més emoció o menys, no?
1: Clar, o a la fila del darrere, que hi ha aquelles fuetades, no?, finals.
2: És que també t'he de dir que els metges s'han afanyat a subratllar que això no substitueix cap tractament o que ningú no deixi d'anar al metge amb aquest recurs.
1: Bueno, haig de dir que les pedres del ronyó tenen poc tractament, Jo que n'he arribat a tenir una cantera... clar, un planter, o com no vulguis dir, però sí que és veritat que jo preguntava, què haig de fer? Haig de beure menys cafè? Haig de consumir menys lactis?
2: No hi ha massa remei,
1: menys calci, no? Diu, bueno, no hi ha gaire remei estipulat.
0: I les atraccions em pixo de por, així que...
2: Mira, també podria ser efectiu. També és veritat que diuen que si no et trobes bé i no és el millor pujar en una atracció d'aquestes i més de manera repetida, és a dir, sí que és veritat, però, que aquest avenç podria anar encaminat a una demostració futura del comportament de les pedres de ronyó i les calcificacions, doncs, davant d'aquest tipus de moviments i, per tant, podrien dissenyar dispositius que no fossin tan invasius com una atracció, que reproduïssin aquestes forces de manera controlada, de manera segura, però que sí que fessin el mateix efecte.

0: avui anem a Insta, Laia, amb un compte de gent que fa horts.
1: Concretament d'un noi que m'he tornat enamorat, us he de dir una altra vegada.
2: Però quantes vegades t'has enamorat tu?
1: Bueno, a la setmana entre una i dues, ja ho saps.
0: Accent, veritat, accent.
1: Mira, doncs no, el seu accent és bastant millorable, en el sentit que és bastant trivial.
2: És
1: parla oriental. No, és per les aficions. És un influencer que té un compte que es diu Hort de Butxaca. Dic influencer, però a veure, em sembla que té 7.000 seguidors, tampoc ara. No, ah, no, perdoneu, en té 41.000, en té molts.
0: Bueno.
1: Sigui com sigui. Ell el que fa és explicar com conrea l'hort, o així és com va començar, perquè la veritat és que últimament fa de tot i fa això, partenariats, diguéssim, amb gent superinteressant. Mira, només dir-vos que un dels posts que ha fet, recordeu, quan vam parlar d'aquells tres mallorquins que eren els tres perduts que havien recuperat unes finques familiars?
0: Sí.
1: És a dir, doncs mira, ell està en sintonia amb aquesta gent i ara els mallorquins li han enviat amb ell l'oli i té un vídeo tastant l'oli explicant el projecte dels tres perduts doncs, de Mallorca, per exemple. Però també en té un altre parlant amb un granger que explica el preu de la llet, com és de complicat el que tinc una bona retribució pels productors, i llavors li demana quina llet hauríem de comprar al supermercat quan anem a comprar llet. Doncs, i diuen, doncs, una que sigui de proximitat, que coneguem el productor, que sapiguem que els paguen bé, etc. És a dir, més enllà d'explicar, avui estic plantant tomaqueres, ens dona molta divulgació del món rural en general, del món agrícola, del món ramader, que ho trobo superinteressant. Però, per exemple, Sergi, has de saber que té un post també amb... en aquest cas amb l'Ajuntament de Malgrat, del teu poble, perquè parlen de la llera de la Tordera, pot ser, el delta de la Tordera, etc.
2: Sí, el Pla de Grau, suposo.
1: Doncs mira, explica totes les espècies d'ocells que s'hi poden trobar, les espècies invasores pel que fa doncs, a la flora, i superinteressant també, de veritat. Mira, us he escollit un de vídeo en què parla, sabeu que és, segur que ara us he de parlar, el xampany de Saúc, el cava de Saúc, ara aquests dies que tenim el Saúc és superflorit.
2: No n'havia sentit a parlar mai del cava
1: no.
2: De Saúc.
1: No heu tastat mai?
2: No.
1: Home, és un cava que es fa de manera casolana i ara aquests dies que tenim el saúquer superflorit, tothom està recollint la flor, vaja, al meu entorn se'n fa molt. Em sembla que és un fermentat que el pots fer tu a casa i de fet és per això que doncs, aquí l'Hort de Butxaca ens explica com fer-ho. Sentim-lo.
3: Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de saúc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del saúquer i el que farem serà posar-les en una dama joana. Necessitarem
2: la música
3: 800 grams de sucre que desfarem.
1: Bueno, va fent la recepta per fer, en aquest cas, el xampanyet de saúc.
2: És música de cuines total, eh?
1: Sí, que no és el que fa més habitualment, eh? Ell no fa receptes, però és veritat que és una manera de conservar i de fer un fermentat que té molt èxit quan es va posar de moda també la kombucha, recordeu?
2: Sí.
1: Doncs al mateix moment es va posar de moda el cava de saúc. M'estranya que no n'hagueu tastat mai.
2: I has format part d'aquest fenomen kombucha?
1: L'he tastat. No, sí, vam intentar fer-ne a casa i tot això, però no va acabar de... demanar una mica de constància. I a mi la kombucha a mi no m'acaba d'entusiasmar. I el cava de saúc el vaig tastar, però era molt picant i més tenia alcohol. Jo no, sabeu que no bec, però sí que al meu entorn almenys n'ha fet moltíssim i és molt refrescant el cava de saúc, molt, molt, molt. Va, seguiu l'aquest.
0: L'has tastat?
1: Sí. Ah. Es diu Hort de Butxaca i m'encanta, de veritat. I a però més ara és l'època de seguir els comptes que parlen d'horticultura perquè és el moment de plantar, de tot. Vull dir que...
0: Llavors una mica d'alcohol sí que t'ha tocat els llavis, eh, quan vas fer el tast.
1: Sí, tastar, sí.
0: @ de l'Instagram?
1: @ Hort de Butxaca.

0: Laura, anem a qui s'ha enrotllat, i qui no s'ha enrotllat. Amb
1: bueno, aviam, parlem primer de... embarassos.
2: Embarassos?
1: Bueno, sí, clarament s'han enrotllat, perquè si no, no tindríem aquí una criatura. També,
2: aquesta és la Rihanna. La Rihanna s'ha embarassat?
1: No, no, encara us ho perdeu. Aquesta tia ja portava molt temps parint, vale? Perquè porta la desapareguda del mapa, no sé, 4, 5 anys. Tenim criatures, però és que l'última que ha passat és que la tia ara està embarassada de bessons.
3: Què dius? Però quan se'n teia de fills?
1: Ja en tenia dos. O tres, ara no sé si dos o tres. Aviam, també no hi ha res com ser multimilionària, m'entens?
2: No, clar.
1: Ja, també és veritat. Que tingui cap problema per criar...
2: No arribarem a final de mes. Això
1: exacte.
2: No ho dirà la
1: no.
2: Rihanna.
1: Però clar, és com, com una imatge recurrent, no? Perquè a més no surt enlloc, a cap gala, ni a cap actuació, ni en la Super Bowl, bueno, a part de la Super Bowl en aquell moment que ja estava embarassada d'un dels seus últims fills.
2: Exacte.
1: Clar, és com que la imatge de la Rihanna ara sempre està embarassada. Porta 10 anys embarassada, aquesta tia. I res, i ara està menjant per tres. Aquest, de fet, és el tuit que va fer per anunciar el seu embaràs. Ara estic menjant per tres, per ella i per dos embrions que porta dins. És fort, eh?
3: Sí que ho és.
1: A mi em fa il·lusió, la veritat, també.
3: Quants anys té aquesta noia?
1: Ara no t'ho sé dir, però no és gaire gran, eh? Bueno, ja passa això amb la gent famosa.
2: La Rihanna, eh? Què vols
3: dir que els tenen els fills abans d'hora? Mira, és del 88.
1: Bueno, clar,
2: 88,
1: si ja has fet tota la feina...
3: Ah, ja és gran.
2: 38 anyets. Sí. 38 anyets.
1: Doncs això, tenim nou embaràs de Rihanna i també una altra persona que està embarassada, que a mi la veritat és que també em fa força il·lusió, que és la protagonista d'Eufòria, d'HBO, la Zendaya.
2: La Zendaya també està
1: embarassada.
3: Però aquesta també és molt jove, aquesta.
1: Però noies, que la gent rica et pot permetre tenir fills quan li dona la santa gana, m'entens?
3: És del 96.
1: Sí, clar, bueno, 29 anys, eh?
2: 29 anys.
3: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt adequat.
1: Doncs res, des d'aquí, enhorabona, com si m'ho haguessin
3: sentit. Però això vol dir que va en sèrio amb en Holland.
1: Sí.
3: La meva és sempre veure les escenes que tenen dels Spider-Man.
2: Bueno, ara, perdona, això és el principi de la fi, perquè...
3: Per què?
2: Cuidar una criatura et posa
3: prova.
2: Escolta,
3: no passa res. Bueno, ja, però ells se poden amb això i amb molt més.
2: A veure si el Holland s'aixeca, és un pare com Déu mana.
3: Clar que s'aixecarà, creus que és molt maco i de construir.
2: Ja ho veurem. Aquests estan molt... No, estan molt acostumats.
1: Si em diguessis el Timothée Chalamet i la Kylie Jenner, fan un altre rotllo.
2: Chalamet, no.
4: I sigui el dia d'Eufòria, és a dir, el capítol d'aquesta setmana, que ens digui què li sembla al final on Laia, per animar-te a veure'l, la Zendaya acaba enterrada fins al coll per part d'uns narcos.
3: No, és que no m'interessa.
1: A mi m'està arribant que és dolentíssima aquesta temporada, eh? Vull dir que no té res a veure amb les altres.
4: Sí, m'estic tronxant.
3: Jo, sabeu què proposo? Que les properes pel·lícules de Dune les faci el Holland en lloc del Chalamet. Amb la Zendaya, m'explico?
2: Sí.
4: I segur que els estudis et faran cas.
3: Sí, exacte. Perdona, és una boníssima idea. Per què no em fan cas? És boníssima. És que això la meia no ens cau bé.
1: Ja no, ja...
4: Bueno, el seu personatge Dune és bastant detestable, ja és la gràcia.
3: No, al principi no ho era tant.
4: Bueno, perquè si no tindria gràcia, no? Però vull dir que també ja té una part molt, molt, molt fosca.
3: Per això, que el canviïn ja per l'altre.
1: Vinga, abans, anem a altres estrelles internacionals que s'han anat acostant a casa nostra. Vam explicar que el partit el de guanyar la Lliga del Barça anirien amb la samarreta... Exacte, el Barça-Madrid. Ui, jo, el partit de guanyar la Lliga del Barça, imagina't lo desubicada que estic.
2: El Barça-Madrid, que portaven els del Barça la samarreta, que normalment hi posa Spotify, doncs hi posava OR d'Olivia Rodrigo, que era molt bonic perquè en català vol dir or, i aleshores era allà de... Ai, mira que bonic.
1: Sí, feia gràcia, però bueno, sí. Un cop més... La sensació era que cap jugador del Barça sabia qui era l'Olivia Rodrigo, però s'ha de dir que l'Olivia Rodrigo ha fet un esforç actiu

0: s'ha de concentrar en
1: l'Anna, que sempre sap coses, em diu que no, eh? Que...
0: Home, no, que es calmi, que ja, ja vam tenir prou amb la... amb l'altra noia, la que... no, com es deia?
1: Quina? Atenció!
0: La Niki Nicole.
1: Tinc informació que tu no saps.
0: A veure.
2: A veure, expliqui.
1: L'Olivia Rodrigo, a l'Utegas, sí, no va marxar al cotxe amb en Lamine Yamal. Ah, va marxar amb un altre jugador del Barça.
0: Què dius? Amb qui va marxar?
2: I això es pot dir?
1: Sí.
0: Tota aquesta exclusiva.
1: Qui creieu que és el jugador del Barça que va marxar amb l'Olivia Rodrigo?
2: A veure, va, porra,
0: és
2: porra,
0: broma,
2: porra.
0: A veure, això...
1: No, no, no, no.
0: Hauria sortit a tot arreu. No pot ser que estiguem donant aquesta exclusió.
1: Informació experta que puc donar ara mateix. Pista. És un defensa.
3: Hòstia, què sé.
0: Jo no sé.
2: Amb en Pau, no.
3: És català, és català.
1: És català.
2: No.
3: Digue'm algun català.
2: Amb en Covarsí.
1: No.
2: Ah.
3: L'altre.
0: Que jo no sé els jugadors de Barça.
2: En Bernal.
1: En Gerard Martín.
2: En Gerard Martín.
1: Gerard Martín és l'altre defensa que, de fet, no el coneixi ningú.
2: Potser
1: fins
2: van anar
1: que...
2: a jugar a jocs de taula. Sí, sí, va, sí, va. Sí.
1: Ha fet una temporada brutal al Barça i això, clar, suposo que li ha
2: estat
1: molt
2: obligat, nois. Gerard Martín salió de la fiesta en el mismo coche que Olivier Rodríguez.
0: Mare meva!
1: Què et sembla? Què et
0: no
1: sembla?
0: Estem gens atents, molt bé.
1: No, l'Anna Closa sí que està atenta i ens ha proporcionat aquesta informació.
0: Increïble.
3: La polèmica...
1: M'ha emocionat ara aquesta tonteria. Sí,
3: sí. La polèmica és del concert privat, no?
0: Sí, bueno, el concert privat aquest on va cantar l'Olivia Rodrigo es veu que no va fer gaire bé i qui tampoc està últimament fent-ho gaire bé, però ja no la poso per respecte a la nostra audiència, és Amaya Montero en els seus concerts de Retorn de l'Oreja. Ai, sí, suposo que ja ho heu comentat en algun moment.
2: No ho hem comentat, no, no. Però ens ha arribat, sí.
0: Però Déu meu...
2: Explica-ho molt resumidament.
0: No, que està desafinant molt, que aquesta noia es nota que porta 10 anys sense fer això, però és que a part penses, però que no porteu un any assajant aquesta gira?
1: No sé.
0: I de cop i volta la gent pagant, fent unes cues virtuals de l'hòstia per poder veure l'Oreja de Van Gogh, la tia...
1: Jo tinc la sensació que la gent li és igual. El que la gent volia era cantar a tots a cor les cançons de l'Oreja.
0: Ella, doncs pots anar-te'n a un karaoke perfectament.
2: Sí. Bueno, i que a ella no li hauria de ser igual, no?
1: Vull dir, no,
2: que...
1: no. Bàsicament, vull dir, està fent més el ridícul que Florentino Pérez d'ahir.
2: No, més és difícil, eh?
0: No, i a més n'és conscient, perquè després surt disculpant-se, dient, chicos, lo siento, hace mucho que no hago esto, és com, mare de Déu.
2: Que no hago esto, que no sé feina.
1: Sí, una mica sí.
0: Mira, jo que sé, deu posar nerviosa, però és que hauria de fer playback, no sé, no passa res, la Dua Lipa fa playback i fa un molt bon xou, el que passa és que la Maya ni balla ni res.
1: Perdona, és que han fet bullir l'olla lo suficient com perquè ara ho facin una mica bé, una mica decent.
0: No, tot plegat és una cosa tan decadent. Sí. Però en fi, jo ara contenta de no haver comprat entrades perquè, evidentment, vaig estar una mica temptada, tot i que estava jo molt més a favor de la Lire que de la Maya, però pensava, bueno, clar, una mica de nostàlgia.
2: Però tu quan et decideixes plantar per solitari és perquè tens un cert talent o algú t'ha dit que ho fas bé, no?
0: Ja, però aquesta tia ha tingut com molts problemes de salut mental, sí, segurament de salut física, vull dir que segurament no estava preparada per tornar a un escenari.
2: Vols dir que no és que no
0: ho
2: sàpiga fer, sinó que senzillament no està en el seu millor moment i no ho hauria d'haver fet ara.
0: Clar, o sigui, ella ho ha fet en el passat, per tant, no ho sap fer.
1: Els altres de l'Oreja no han vist, no sé, en els assajos no han vist, ui, això no podem anar en directe amb això, no? No sé.
0: Bueno, els assajos ja van sortir vídeos també de que no anaven gaire bé.
1: Doncs imagina.
0: Però és que ells jo crec que ara ja s'han posat tant fins al coll amb això.
1: Han fet un all-in.
0: Que ara no poden tirar-se enrere. O sigui, evidentment, ara la Leire no la recuperaran.
2: Però la Leire ara deu estar amb les crispetes, no?
0: Home, deu estar a casa seva jartant-se.
2: Normal.
0: I s'ho mereix, també et dic, és una mica el karma. I per últim, doncs, una mica de sofreig així de casa nostra, perquè el que no surti d'aquí n'ha explicat amb una notícia curiosa entre una presentadora de Telenotícies i Laura Escanes.
4: Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB. Nosaltres vam decidir...
1: Però què és aquesta notícia?
0: A veure, aquí se tiren les exclusives.
2: Jo no sé qui és la Júlia López.
3: És del 324.
0: Sí, perdó. Sí, del TN.
2: D'acord.
0: De cap de setmana, em sembla.
1: Però a veure, què vol dir que es coneixen?
0: Que van estudiar juntes i ja està, però nois, que no és que sigui una gran exclusiva, és que cada nostra passen tan poques coses que hem d'estirar com un xiclet, m'entens? Vull dir que tu, la tia que veus allà fent les notícies al cap de setmana, sigui col·lega de Laura Escanes, doncs fa certa gràcia. També et dic que Laura Escanes està arribant a un punt ja de tenir el carnet de 3CAT, diguem-ne, sí, que ja coneix tota la casa, llavors no té gaire gràcia.
1: Sí,
0: cert,
1: dir,
0: ha deixat de ser com una estrella inaccessible, ara ja la coneixem tots, vull dir, que un dia d'aquests vindrà aquí a Cat i fan el que fem nosaltres. No acaba de tenir gaire gràcia. Però, nois, hem d'intentar gaudir i celebrar les nostres petites notícies, perquè no sempre estem parlant de gent espanyola. Per què bulli l'olla?
1: Sí.
0: Heu de saber que el món de la creació de contingut en català hi va haver una parella com de casa a parlar molt, perquè sempre tenien crisis, que era l'Àlex Tous, de Manresa, i la Mireia Salaet, que era una influencer així, com més aviat espanyola, diguem-ne, que
2: ell
0: es feia fotos.
2: Ell era un influencer que parlava de coses coses així com una mica econòmiques d'això o no?
0: Ell és un notes més de, del panorama de la creació de contingut en català, que algunes vegades fa coses en castellà.

0: allà, perquè ja li agrada també cridar l'atenció. Passa que ens havien donat com tant d'història amb la seva relació tòxica que ara que ho han deixat, ningú s'esperava menys, han començat a tirar-se moltíssima merda l'un a l'altre. Mira, ja ha passat per tots els programes d'Eva a dir com de malament ho va passar amb la ruptura, la Tour Rabanà, aquí el Love també ha vingut, vull dir, la tia realment ha fet el tour de ruptura oficial, i ara l'Àlex al final se n'ha cansat i ha fet uns vídeos en castellà, perquè sobretot el més important és llegar a mucha gente, explicant la seva versió dels fets, i fa bastanta gràcia perquè es pren molt seriosament ell mateix.
1: Esto es surrealista, por favor, quiero que se acabe ya. Solo hago este vídeo para demostrar, si no había quedado ya demostrado, que lo de Benny sí que se lo inventaba. La hermana acaba de publicar un comentario que tal cual dice: Alex, Dios, jaja, soy su hermana, en la vida ha dicho nada del Benny. Me parece muy fuerte que inventes todo esto. Tú y yo hemos hablado mil veces.
0: No, no, per vídeos com de 12 minuts, a més, que dius, però no ens interessa, ningú importa. Bueno, clarament algú li importa.
2: A TikTok va penjar un vídeo de 25 minuts.
0: Ai, per favor,
2: me'l vaig menjar tot. Me'l
3: vas menjar tot? 25 minuts, aquest tio?
0: Bueno, perquè estàs allà enganxat a la trama, però que alhora penses, ai, de veritat és que...
4: Els experts, ICAT.

0: Bon dia, Rita, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: I, com sempre, la seva feina i la seva passió ha anat al teatre.
2: Abraça'm, no cal que diguis res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir tan ple.
0: Això em sona, més que no pas a cançons que ens tries, a vegades una mica bastant pillades. En aquest cas, em sona música feta expressament per aquest espectacle?
1: Doncs no, però podria ser. De fet,
0: clar,
1: és una cançó
0: una sola
1: preciosa.
0: Persona amb un piano. Abans de dir-nos de quina obra es tracta, què estem sentint, de fons?
1: Estem sentint una cançó de Lexus, que es diu Abraça'm, que de fet el piano és el Manu Guix. Es va fer molt famosa durant l'època, Pulseres Vermelles, potser alguns us sona. És un disc preciós, us el recomano. Lexus fa molt temps que no treuen cosetes, però a veure si tornen, no sé molt bé com està el tema, però és preciosa la cançó.
0: La cançó que situa Abraça'm i aquesta obra Abraça'm fins que m'adormis. Anat a veure-la a la Sala Beckett.
1: Sí, i és un text molt bonic sobre la tendresa d'estimar i les primeres vegades. Està abordat des d'una mirada i una senzillesa que a mi em va emocionar moltíssim. Els primers 5 minuts de l'obra ja notaves que la gent estava allà emocionant-se per la simplicitat, no? De dir un noi jove que de sobte diu, estimar és això. I llavors té por, però a la vegada vol seguir endavant. I mica a mica vas veient com es va atrevint a estimar. I és molt bonic perquè veus com tots aquests impediments que té de jove i llavors jo crec que et pots veure molt reflexada en ell, en totes les etapes de la seva vida. Llavors va creixent.
3: Només surt ell o hi ha més personatges?
1: És un monòleg.
3: És un monòleg.
1: És ell, ho fa tot, que és el Roc Bernadí.
3: Ostres!
1: Potser alguns el coneixeu de... És Berlana, no? I soc molt fan.
3: No només. De
1: no,
3: totes les músiques que
1: fes.
3: M'estàs dient que està en cartell això? Jo no ho sabia.
0: I la pel·lícula Un altre home també surt.
1: Sí, que de fet Un altre home i aquesta obra, jo hi havia coses.
0: Sí.
1: Que no ben bé, però sí que sobretot quan el personatge es fa gran m'hi van recordar. Que també la pel·lícula Un altre home, no sé si n'heu parlat als experts.
0: Sí, vist? Vam entrevistar el director David, sí.
1: El David, el nostre company David. Doncs sí, doncs hi ha el Roc Bernadí que fa de Marcel, que és aquest noi que ho fa magníficament i que s'enamora del Teo, i llavors, bueno, va aprenent què vol dir estimar a mesura que passa el temps, i es troba el Teo de gran, també. O sigui que també és molt bonic veure quan passen els anys, què passa amb aquells primers amors. No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
3: Sí, jo dues vegades cada setmana, però...
0: Ja ho saben. Existeix un altre tipus d'amor.
1: Sí, jo crec que sí, un amor més reposat, més que va creixent mica a mica.
3: I tinc moltes preguntes. La primera, en Roc Bernadí alguna cosa que no faci bé? Perquè aquest senyor canta, actua, fa monòlegs, ara veig. Molt bé, m'encanta.
1: És perfecte. És
3: perfecte.
1: Jo l'admiro tant, o sigui, comença a parlar i ja dius com m'has transportat a un lloc tan diferent. I a part també és xulo, perquè el pots veure en moltes produccions i a totes està completament diferent.
3: Totalment.
1: És un
3: mèrit. I per no dir que, a més, em va fer una entrevista i te'n deixa 4 de fresques, és un tio supercrític i que, a més, vaja, no et pots perdre res del que diu, bueno, som superfans. Ah,
1: molt compromès.
0: Moragues era el cognom que no em sortia fa 14 minuts. David Moragues, el cineasta. És de Reus, però és maco.
1: Sí, recordar-ho. Doncs el Roc, de fet, a Cultura Jove es va fer una entrevista també al Guillem Sánchez García, que és el director en aquest cas, i també a la Mireia Cintas, que és l'il·luminadora. Hi ha una petita entrevista, vídeo al TikTok i Instagram que podeu mirar, que se'ls fa també preguntes per ells per les seves primeres vegades.
3: Ah, molt bé.
1: I a mi em va interessar molt, així que us recomano.
3: Home, hi anirem de cap. I una altra pregunta. Sí. És un text d'aquí, del director, d'ell? No se sap exactament.
1: És un text de l'escenògraf.
3: No ho sé.
1: Sí, sí, l'escenògraf, que també és dramaturg, que és el Cesc Colomina, que de fet ha fet moltes escenografies brillants, també TNCs, o sigui...
3: I ara també dramaturg.
1: Sí, sí, sí. Sí. I llavors, és un dels seus primers textos, no el primer, però sí que ha començat a escriure. Llavors, a mi m'interessa molt i, de fet, l'he començat a seguir, saps, per veure què fa i seguir la seva feina, perquè em va encantar el lloc des de que s'abordava. I també, doncs, tenen un equip darrere que es nota que s'ho han cuidat molt. És que és una peça molt cuidada. L'ajudantia també l'ha fet la Laia Nogueres, que és la persona que fa les fotos, que us la recomano que la seguiu, Laia Nogueres,
3: val,
1: perquè fa unes fotografies espectaculars d'espectacles preciosa, que crec que en retracten molt bé la calidesa de l'espectacle. Doncs mireu, a la Sala Beckett el podreu veure. I de fet és un text que jo recomano molt també per anar-hi amb gent jove. Gent jove,
3: mira,
1: per portar-los, per parlar sobre l'amor i obrir debats.
3: Que bé, molt bé.
1: Jo la recomano moltíssim. I a la Sala Beckett, que sempre és un encert, fins al 25 de maig, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Anem ara al Tantarantana. Les referències shakespearianes sempre són un bon punt de partida. Espero que com a punt de partida, ok, però que no acabis en un clitxé. En qualsevol cas, això, una cosa d'original sí que té, que són les bruixes de Macbeth, o almenys el fil conductor d'aquesta obra, Hora Bruixa, que veig que hi ha bastant de... Hi ha punk aquí.
1: Sí, de fet és un grup... Les Bruixes de Macbeth es converteixen en un grup punk dels anys 80. Llavors és una espècie de concert teatral, punk, rock, que... Doncs invoca aquestes bruixes perquè expliquin la seva visió de la història al llarg dels anys. Llavors recuperen tot de referents...
0: De la història, vols dir, de la història humana, eh?
1: De la història humana, sí, anem molt enrere fins a referents molt actuals. És a dir, passem per tot arreu, no? Veiem com una cosa de recull històric molt interessant. Llavors, fan servir molts recursos per fer aquest, per reivindicar aquestes dones de la història que s'han quedat en una nebulosa, no? També hi ha titelles, música en directe... Les actrius han après a tocar els instruments només per l'espectacle.
0: És a dir, només s'han fet aquestes cançons.
1: Ah, pot ser que sí, pot ser que sí, però estan molt entregades en la causa. Llavors, és una producció del col·lectiu Application Rejected i seran al Teatre Tantarantana fins d'aquí molt poquet. Aquesta setmana acaben, per tant, aprofiteu. Les intèrprets són la Paula Castillo, la Natàlia Mas i la Marta Daniel, i elles presenten aquesta obra que és Hora Bruixó.
0: Són les tres noves bruixes de Macbeth, que elles què diuen sobre la història? Perquè jo me les imagino dient nosaltres, no és culpa nostra res, nosaltres només ho preveiem, només et donem algunes pistes per saber les cagades que faràs.
1: Jo crec que intueixes sí. Van en aquesta línia, però també obren nous fronts que... Si aneu, parlem-ne, perquè jo, el feminisme és la bandera de l'espectacle i ja es planteja molt d'entrada, no?
3: Molt bé.
1: Heu vingut a escoltar l'altra versió de la història, a veure què n'opineu.
3: Ah, molt bé.
0: Acabem amb un llibre.
1: Així és.
0: L'editorial Virus publica aquest llibre d'urbanisme feminista. De fet, és el títol, perquè m'imagino que és un assaig.
1: Així és, sí. I es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida. Col·lectiu Punt 6.
0: Vale, la gent que digui, qui t'hi viure, construir edificis i mil feminisme i mil geniri?
1: M'encanta. És que aquest tema, a mi m'encanta l'urbanisme. És una cosa friki i l'arquitectura.
3: Però tu què no t'encanta, també t'ho diré.
1: Ja, també és veritat, no
0: ho sé. Què t'agrada més, el formigó o el ciment?
1: Ah, mira, ara he de confessar que no sé diferenciar cap de les dues.
0: Depèn del conglomerat que porta.
1: Jo no et sé respondre, ja m'ho explicaràs millor. La qüestió té molt a veure com construïm les nostres ciutats amb la manera que les habitem. Des de quins espais estan destinats a l'oci, quins espais a les cures, quins espais a la convivència col·lectiva. Llavors, aquest llibre explora tots aquests temes d'una manera també molt, jo crec, força lleugera, és a dir, no és un assaig d'aquells de dir, ai, em costa, vaig a seguir, no, què va.
3: Que no cal ser superexpert en la matèria, no?
1: No, què va, jo crec que si t'interessa bastant dir com, quines coses podem fer a nivell pràctic per construir unes vides més feministes...
3: Mira, una cosa que vaig llegir fa temps i vaig pensar, quina bona pensada, no hi havia atinat, i és, des d'un punt de vista més feminista, traçar més il·luminació en els llocs més concorreguts que tu has de transitar, no?
1: Sí, sí, de fet, aquesta, en aquest llibre es comenta això, també es comenta la proximitat de, jo què sé, el transport públic, no? Que determina moltíssimes coses. Des de quin punt, per exemple, hi va haver una cosa que a mi em va fer pensar, que és la... Sabeu la... Com és això? El lloc on abans es feia bugada? Les bugaderies.
0: Sí. Els safrets.
1: Els safrets.
3: Sí.
1: Si no com...
0: El riu.
1: El riu, abans, antes, no? Però ara que, clar, abans on es feia la bugada? Ara són les aquestes... La banderia
3: sí,
1: 24
3: sí, sí,
1: hores.
3: Sí, les bugaderies.
1: I que llavors era com, d'acord, aquest és un espai destinat com a... com la reproducció social, no? Com
3: sí.
1: Perquè hi ha com aquesta cosa de la producció social i la reproducció
3: les
1: social.
3: Les tasques reproductives.
1: Qui s'encarrega de les tasques reproductives, si estan en els nuclis privats, si ho posem en nuclis més comunitaris... Fa reflexions que jo crec que són molt interessants.
3: No hi havia caigut.
1: Sí.
3: Si se n'encarrega i perquè ho ha de fer de manera privada i fer-ho de manera col·lectiva, que implica, no?
1: Exacte, i proposa com alternatives. Llavors, a mi m'ha obert a portes del pensament. Jo he de confessar que he pres a punts. Mireu, aquí veig un que diu Renfe, perquè també reflexiona sobre la mobilitat. Mireu, com que m'agrada el teatre, hi havia una reflexió i vaig posar teatre en espai públic. Com per repensar de dir realment qui té accés al teatre, de quina manera, en quins espais el fem, així que jo us el recomano amb fervor.
3: Recorda'ns el títol.
1: Es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Aquesta setmana, la secció categòrica de la Laura, és a dir, quin tipus de persona ets segons fas o reacciones a tal altra cosa, us podeu identificar també, avui et centres en un acte que és bastant, no sé, estàtic.
1: Quotidià.
0: Com és, i quotidià i obligatori, que és dormir.
1: Sí, és que a vegades em forço a ser original i busco com coses que criïn l'atenció, i en realitat el que més ens uneix a tots, perquè és el que tenim en comú, són les quatre funcions bàsiques que són el menjar, el dormir i el pixar del cara.
0: I
1: per això funcionen tant aquest tipus de converses.
0: Fer el riquití.
2: Exacte.
1: Exacte. Però és això, que tu en una sobretaula qualsevol d'on sopar treus el tema del dormir, pots estar 8 hores parlant.
2: 8 hores parlant, que no 8 hores dormint.
1: Exacte, no 8 hores dormint. 8 hores parlant de cadascú, com dorm, en quina posició, si li costa dormir, si no li costa dormir, trucs per dormir, etapes de la vida en què has dormit millor, pitjor, matalassos.
2: M'interessa molt
1: aquesta
2: secció que faràs.
1: Doncs res, és una secció que bàsicament enumeraré les 5 maneres que hi ha, que penso, de dormir gradualment, de la gent que dorm millor a la gent que dorm pitjor, i llavors us aneu autodefinint segons on estigueu vosaltres d'aquesta graduació.
2: Jo sé que el pou.
1: Ja, home, sí. No, el teu és d'un altre món.
2: No, però a més, hoy no me puedo dormir.
1: Aquest és el problema. Per tant, comencem primer amb la gent que no es pot llevar, perquè realment dormen, com si els haguessin fotut un tret al cap. A mi em preocupa. O sigui, hi ha certa gent que jo pateixo molt. O sigui, tinc una amiga, la Júlia, que... Ella pot dormir en qualsevol lloc del món, és a dir, pot dormir en un lavabo de discoteca, pot dormir al mig del carrer, al terra...
2: Quina enveja!
1: Que vam anar de viatge juntes a casa d'un col·lega i l'única habitació que quedava com a lloc per dormir era una habitació que hi havia a la cisterna, que se sentia cada vegada que algú obria una aixeta, tirava el vàter, etc. I a més, com de cop, no un soroll estàtic que més o menys et pots adormir.
2: I allà la va posar ella.
1: No, ella va ser l'única persona de tot el grup d'amics, 12 persones, capaç de dormir en aquell llit, en aquella habitació de la cisterna, tio. Sí, a mi em fa patir perquè penso que un dia no et podrem llevar. O sigui, s'estarà calant foc a una casa i no podrem aixecar-te.
2: Ah, clar, ben vist, clar.
3: Però t'he de dir que no està relacionat. És a dir, jo puc dormir en qualsevol lloc. Jo dormo en estacions esperant el tren i se'm perds el tren perquè m'he dormit a l'estació esperant-lo i coses d'aquestes. Però després em desperto fàcil. O sigui, despertes així i jo em desperto. El que passa que torno a agafar el son molt ràpid.
1: Quina enveja de penya,
2: molta,
1: tio.
2: Moltíssima.
1: A més, dormiu bé.
3: Sí, però sí, molt fondo.
2: M'han entrat moltes ganes de pagar-te ara mateix.
3: No, molt fondo, molt fondo. Jo també una vegada me'n recordo que vivia en un pis que feia molta calor i me vaig anar a dormir al lavabo i vaig dormir sobre les rajoles del lavabo a terra i vaig dormir tota la nit allà perfecte.
1: No et lleves amb mal d'esquena,
3: no,
1: amb mal de
3: cap,
1: tot bé. Jo flipo, de veritat. Mira, jo crec que sóc la segona persona de la graduació, que és gent que dormim bé, però necessitem que per tenir un son conciliador hi hagi com tota mena de ritual, de petites manies,
3: ostres,
1: que facin que tu estiguis a la teva zona de confort. No? Per començar a dormir al teu llit.
3: O sigui, home, et sembla poc?
1: Gent que dormir al meu llit a mi em sembla un planazo, o sigui, jo puc dormir les 8 hores seguides al meu llit, no em desperto, tot perfecte, però ja quan em treus d'aquí... Això m'estava anant accentuant amb el temps. Jo quan era més petita, amb el cau i així, dormia a qualsevol lloc i dormia bé. Però ja quan m'he anat fent gran, m'he anat fent selecta i exquisita, ja només dormir en un llit al dia, encara que sigui perquè he acabat la nit a casa d'algú o perquè estic a casa d'una col·lega o el que sigui, ja problemes per dormir. Clar. I llavors necessitem fer els nostres petits ritualets. És a dir, jo personalment, el meu ritual és té d'aquest de son, té de dormir, diguem-ne, de l'esclat, tampoc que sigui una marca concreta. Hi ha gent que té devoció per marques concretes de tés d'aquests que t'adormen, eh? Però, bueno, recomaneu-nos el vostre té de dormir. Llavors, doncs, rentar-te la cara, les dents, fer un pipí, tal, no sé què.
2: Quatre pàgines d'un llibre.
1: Quatre pàgines d'un llibre, molt important per conciliar el son. En absència de llibre, he de dir que això no és gaire recomanable per cap metge, però jo també al mòbil m'adorm.
2: M'adorm. Ah, sí?
3: Ah, sí? No,
1: sí,
3: no,
1: així que la teoria diu que t'excita més i que llavors no et deixa dormir.
2: Sí.
1: Intento no fer-ho, eh? Però a vegades és veritat que, no sé, quan no tinc un llibre al que estigui enganxada o no tinc el llibre a mà i em fa mandra aixecar-me i anar-lo a buscar... una mica de reels, fins que ja se't van tancant els ulls i ja està. I llavors, doncs, jo amb els meus llençols, amb la meva posició molt concreta, a casa meva, vull dir, com tot estructurat. Si no, ja es trenca la rutina del son, ja no és tan fàcil dormir bé. Digueu-nos quins són els vostres rituals de dormir, si sou aquest tipus de persona, perquè hi ha gent que fa coses realment estranyes, com, no ho sé, encendre una espelma concretament d'una marca o d'un color, o fer totes aquesta mena de tasques higièniques amb un ordre molt concret, perquè si tu et rentes les dents abans de fer el pipí, doncs després ja, com que el teu cervell llegeix que no ho estàs fent bé i ja no et deixa dormir... Ostres. Bueno, parleu-ne d'aquestes coses, perquè...
2: Jo, de fet, pixo, després em rento les dents i després penso, i ara una miqueta més, perquè...
3: Sí, i el meu fill també ho fa, això. Dues vegades de fer pipí abans de dormir. Sí, tinc, perquè no ho fas
2: tot
3: a la primera.
2: Bueno, les tres gotetes últimes.
1: A mi em passa que el meu cervell ha interioritzat que quan m'estic rentant les dents després faré pipí i ja em ve la pixera.
2: Clar, és que és això.
1: Les dents.
2: Sí, sí,
1: sí, el teu cos diu, bueno, ara ja saps el que toca,
2: toca
1: no?
2: Això.
1: Doncs ja
0: I
1: està.
0: Quan, jo quan sento el soroll de les claus. És... No les traieu
2: les claus?
0: Sí, perquè és quan arribo a casa i el...
3: Sí, et ve el pipí.
0: Sí,
3: d'acord, a mi no em passa.
1: Ah, bueno, tens una mica d'associacions d'aquestes mentals.
0: Se'n diu conductisme.
1: Sí, exacte. Està estudiat per la ciència, en principi. Vinga, després ja estem a la mitja taula de gent que ja no dorm tan bé, vale? Gent que té, per exemple, problema de moviment. Que a mi això em toca molt els nassos quan he de dormir amb una persona així. Ara, afortunadament, no he de dormir habitualment amb algú que es mogui gaire, però si la vostra parella o els vostres fills, si dormiu amb ells, són d'aquests de fotre patades,
2: sí,
1: tirar-te el coixí a la cara, robar-te el llençol i totes
2: saltar.
1: Aquestes coses...
2: Jo quan em giro ho faig saltant.
3: Què dius?
2: Sí, és allò de... Estic cap a la dreta, no? Doncs faig com un salt per ficar-me a l'esquerra.
1: Però no treus energia si estàs dormint.
2: No, és com espasmòdic i això és bo que no agrada gaire la parella, ho entenc perfectament.
1: És que, clar, tu ho fas per girar-te, però aquesta gent que també quan està agafant el son fa com aquests espasmes.
3: Oi, sí, fa un espatí,
2: sí, sí,
3: això, fins que t'hi has acostumat.
1: Et fots uns ensurts,
2: sí,
1: tio.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i tu mateix, perquè a mi alguna vegada m'ha passat allò que estàs com mig caient en el son però malament i llavors com que et tornes a desvetllar i fa d'aquest espasme. Jo m'espanto, jo em tinc l'entendre com que estic caient per un barranc.
3: I a vegades et despertes, et desvetlles massa després d'això.
2: I per mi que produeixo això per aquest motiu, per aquestes coses que t'entren quan estàs intentant dormir-te.
1: Aquí en aquest col·lectiu també entraria una mica el món del sonàmbul. Que no sé si en Roger va dir un cop que ho era.
0: Sí. Bueno, no sé si és un àmbul, però a vegades em desperto i hi ha coses canviades de lloc i he hagut de...
1: Però tu te'n recordes de les teves aventures nocturnes?
0: No, excepte una vegada que em vaig despertar buscant aigua, com jo volia veure aigua, i estava com posant les mans entre els llibres dient, aquí no hi ha aigua.
1: Tota l'estanteria pel terra.
0: Sí, sí, però sí que m'he aixecat amb molts objectes regirats, sí. I m'he desperat a un lloc on no... O sigui, al sofà, per exemple. Vaig al llit i em desperto al sofà, o m'aixeco al matí i estan els llibres, els he tret d'un prestat i estan sobre la taula.
2: Hosti,
0: sí, i un dia hi havia dintre de la nevera espuma d'afaitar, però no el pot, sinó que em vaig aixecar i ho vaig ruixar.
1: Apa! Perfecte, increïble.
0: Sí.
2: Volies afaitar la nevera.
0: Sí,
1: hi ha gent que realment no pot dormir fora de casa seva,
2: jo,
1: perquè imagina't.
2: No, el que sí m'ha passat és que no sé quin llit m'he aixecat, però bàsicament perquè ve una nena al llit, te'n vas cap a un altre llit, aleshores plora un altre, te'n vas cap a no sé on i no saps on acabes.
1: Bueno,
2: no
1: això és un altre tema de la paternitat.
2: Sí, és una altra història.
1: Però...
0: També explico moltes coses, jo també, com la Laura, no estic en cap època que dormi amb ningú ni mogut ni quiet, però l'endemà m'han explicat històries que he explicat també molt molt
1: absurdes. Ah, és que aquest és el següent tipus.
3: Sí, sí. Aviam, més,
1: pitjor
3: més.
1: Que el moviment físic és el moviment mental. Vale? És gent que jo no sé com descansa, perquè si tu mentre estàs dormint tens malsons, somnis, xerrera, ganes d'explicar coses, et crides, inclús hi ha gent que es lleva com cridant,
3: sí que
1: plores, rius, o sigui, aquesta gent que té tant moviment mental i cerebral mentre està dormint realment descansa, perquè clar, jo crec que és un problema. Jo crec que està molt relacionat també amb tota la gent que té bruxisme i llavors necessita com posar-se aquelles febles.
3: No, jo parlo moltíssim i no tinc ni bruxisme ni febles,
1: no.
3: I descanso molt.
1: Però que jo crec que deus apretar molt la mandíbula.
2: Què expliques tu?
3: Jo t'ho explico tot, de moltes coses. Normalment no s'entenen gaire perquè és així com un xiu-xiueig, però i l'altre dia la meva filla també m'explica unes històries, vull dir que som d'explicar coses.
1: I què és el més estrany així que has explicat dormint?
2: La Segona Guerra Civil?
3: No, crec que a vegades són coses com molt tontes. Jo recordo una vegada justament que jo era adolescent o així, em van venir a despertar els meus pares i vaig fotre una xapa sobre el voltant que no em trepitgessin la pluma. Jo estava escrivint amb pluma estilogràfica, se suposava, i estava molt enfadada perquè m'estaven com trepitjant, xafant la pluma estilogràfica i m'han dit, al final em van deixar per molt. Diu, vés a pastar pa.
0: Jo una vegada una persona que em vaig allitar i potser era el cop dos, ja li estava dient que ens havíem de comprar un terreny junts, no? Li vaig dir els motius pels quals aquest terreny ens l'havíem de comprar a Califòrnia. I llavors l'endemà...
2: Per fer vinya, bàsicament, no?
0: Sí, per fer vi català de Califòrnia.
2: Exacte.
1: A mi m'ha passat, però també va ser una mica més fosca, que és parlar de gent, o sigui, parlar d'altres tios.
2: Ai.
1: Bueno, però és inconscient amb la
3: nova
1: cosa que estava triant. O sigui, vaig somiar amb això, saps? Suposo que també perquè relaciones el record, estàs dormint amb algú, doncs amb una persona amb qui has dormit molts anys.
2: Ja m'ho vaig dir l'altre, i què? Et desenvolupa això, sisplau?
1: No, per sort tampoc se'n tenia res, perquè quan parles així,
3: parles...
1: No. Però és fort el tema de parlar mentre dorms. A mi m'inquieta molt i també a nivell de neurociència m'interessaria molt saber els motius i quina...
3: Jo crec senzillament que tu parles perquè estàs somiant i estàs com parlant en el somni i parles i ja està.
1: No, és fort, em sembla molt curiós. I ja per últim, ja per acabar-ho, és la categoria oficial d'en Sergi, que és la gent que no dorm.
2: Exacte.
1: No sabem com estan vius perquè dormen molt poques hores al dia. A més a més t'expliquen que s'han hagut de llevar perquè el gat no sé què, la filla no sé quan... Però no de manera insonàmbula, sinó totalment conscient, que s'han anat a la cuina a veure un got d'aigua perquè no podien dormir. Dius, però tu com estàs viu? Pregunto.
2: No ho sé.
1: Un dia acabaràs desplomat pel carrer perquè és que ja realment la bateria arriba a un punt que no dona per més.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: a fer sol.
1: Laia, anem a una expo dedicada a aquest superartista del nostre país, com va ser Josep Escobar, l'autor de Zipizape i altres personatges, com el que es moria de gana, es deia?
2: Carpanta.
1: Correcte. Bé, doncs des de fa unes setmanes a Figueres hi ha una expo al Museu del Joguet que es fa ressò d'aquesta altra faceta d'aquest dibuixant de còmics, és a dir, no els TVOs, és a dir, el paper, sinó que ara parlem de l'animació, el que veiem en moviment a la pantalla.
3: Exacte, Escobar, més enllà de crear tot l'univers de...
1: Minervos, deia professor.
2: Ah, vale.
3: De Zipizape i també d'en Carpanta, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de creador de curtmetratge. De fet, el que molts no saben és que va dissenyar, registrar i comercialitzar durant 20 anys projectors domèstics. Així ho explica el comissari de l'exposició Escobar Animador, Joan Manel Soldevila.
4: Va dissenyar uns joguets, que eren el Cinescope i el Cinestuc, que eren aparells de cinema per reproduir a casa pel·lícules d'animació. Era un cinema, diríem que és la balda perduda entre el Cinenic precedent i el Cinexin posterior, no?
5: Jo tenia el
1: Cinexin. Feia això
5: tirant rere. Era guai. Home, i tant, si era el més xulo, tirant davant.
3: Jo ja dic que el volia tenir i no el tenia. I em va ser una mica de trauma, això.
1: Ara els nens petits el que fan és postproducció de vídeos.
5: No, ara no molt tant. Allà no és el mateix.
3: Mireu, el Cinexin va ser una de les joguines més demanades, com a casa meva, dels nens dels anys 80. Per què hi apareixien els curtmetratges d'Escobar? Doncs bàsicament hi sortien els seus personatges, com en Carpanta, en Zipizape, però també personatges d'altres dibuixants del TVO, o fins i tot contes tradicionals com la Neguet Lleig, la Ventafocs. De fet, aquest últim va ser premiat i fins i tot va haver de canviar de nom pels drets de Disney.
4: Un llargmetratge que es deia La Cenicienta. Posteriorment se va haver de canviar el nom per Érase una vez per problema de drets amb La Cenicienta de Walt Disney. I aquest va ser un llargmetratge espectacular, a color, que es va estrenar per tot Espanya, que va tenir merchandising, àlbums de cromos, que es va presentar a la Bienal de Venècia i va tenir un reconeixement i un premi per l'excel·lència de la producció.
6: Però si La Cenicienta no estuvo en el baile en honor del príncipe... Puede que sí, puede que no.
1: Aquesta pel·li, jo no l'he vista, però sí que he llegit, si em permeteu que afegeixi info, que crec que és el primer llargmetratge animat de la història d'Espanya. I si no el primer, el segon, Estem parlant d'això, d'una pel·lícula llarga d'animació.
3: Exacte, amb tota aquesta feina, Josep Escobar va ser un dels col·laboradors gràfics més importants de l'època pel que fa a les produccions audiovisuals. Aquest dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, de fet, es farà una visita comentada a l'exposició amb el comissari Joan Manuel Soldevila. L'entrada és lliure. L'exposició Escobar Animador la podreu trobar al Museu del Joguet de Figueres fins al proper mes de setembre. Teniu tot l'estiu per anar-hi.

Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. AiCat.

0: Sonen les campanes i les veus secundàries aquí en directe amb la Maria Jaume. Amb ella comencem aquesta nova hora de ràdio amb el campanar del seu poble i amb el nostre rellotge que marca les 7 i 2 minuts del matí d'aquest dijous 14 de maig. Seguim, com sempre, en directe amb vosaltres cada matí aquí a ICAT amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: En Sergi Vives, què tal?
2: Bon dijous.
0: Bon dijous, oients. I pel que fa al temps, avui l'Eloi Cordomí arriba en previsió doble.
3: Dos tipus de temps a la meitat nord de Catalunya. Nuvolades que poden créixer amb ruixats amb alguna tempesta que pot aparèixer al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. De fet, a aquesta hora ja n'hi ha una davant del mar, al Baix Empordà. I, en canvi, a la meitat sud de Catalunya avui el temps serà més assolellat, però també més ventós, amb unes temperatures que al sud poden arribar als 22-23 graus, però, en canvi, al nord hi haurà llocs que no passaran dels 15-16. Demà divendres, temps molt més ennuvolat, amb una baixada de la temperatura marcada, de precipitació, i a partir de dissabte sembla que torna el sol.
1: Vale.
2: Laia, què et posaràs caram, demà? Quina... Si tu ja vas abrigada ara aquests dies, demà que baixa la temperatura,
1: no, no vaig a brigada, vas molt equivocat. No porto cap dia jersei de llana, sempre sí. Porto jersei de cotó.
2: Si estàs venint amb un plomón, si l'altre dia estaves...
1: Aquest plomón és un plomón
2: a la redacció amb
1: de primavera.
2: I una bufanda.
1: No.
0: Bueno, la Laia ja ho ha sentit, la primavera vol dir no portar llana.
1: Ah, clar, ah. Jo, llana està desterradíssima.
0: Oients, digueu-nos què porteu posat ara mateix, si voleu, i amb vosaltres parlem de poesia.

0: Avui dijous comença el festival Barcelona Poesia, l'edició 2026. De seguida us en parlem, de tots els poetes i artistes, també d'altres disciplines que passaran per aquest festival. Abans, però, és el moment de la pregunta del dia. Avui tema poesia. Digueu-nos, reciteu-nos el vostre poema o passatge preferit, com alguns ja esteu fent, d'altres, en canvi, us he editat el vostre recitament, i expliqueu-nos on us transporta i per què són els vostres predilectes, si us els sabíeu de memòria o si bé l'heu anat a buscar. També tenim de les dues opcions. Primer comentari que llegim avui, una mica off-topic, és l'Esther, que ens va escriure al grup de WhatsApp del programa i al vespre, i diu: acabo d'arribar a casa de veure Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona. Molt recomanable. Recordeu que és l'obra de teatre que adapta el llibre de la Eva Baltasar. Diu: la Maria Rodríguez Soto, genial. Tot el personal del teatre, encantador, com sempre. I els biquinis del bar, boníssim.
1: Carai, ho trobava tot bé. Veus?
0: Recordeu que al Texas, que hi ha teatre i cine, es pot fer la birra prèvia i la birra posterior. És molt agradable. En Carles Bové es pronuncia fa escassos segons al nostre chat, diu que és Team Laia, com tothom, Team Lili, que ens mostra que el seu panell de control del camió està a 5 graus. Digue'ns en quin municipi estàs, que fa tant de fred, perquè
2: 5 graus,
0: ens l'ha enviat fa escassos minuts, només.
3: Ostres.
0: Bé, anem al tema, es pot ja, la poesia?
1: Som-hi, som-hi.
0: La Laia, l'oient Laia, diu que el seu poeta barra rapso de preferit és el gran Josep Pedrals, que te l'hem punxat de fons amb aquest gran tema, l'amor és un peix, i ell en cita, ella, la Laia en cita, un poema en concret, perquè diu que els recitals d'en Pedrals són espectaculars.
3: Ho són.
0: I li mola, diu, quan recita el poema de los quesos, i mira, te l'hem buscat perquè així tothom el conegui.
4: La primera vez que te vi, me dije, un día quesos me fundiré en esa boca. Me sacabas de mis cabrales, eras tan cremosa, se me caía la bábara por ti. Tengo tantos agujeros que ya no sé qué soy, qué soy, qué soy, qué soy, qué soy, qué soy, qué soy, qué soy.
0: En Pedrals, amb el seu poema de los quesos, en Bové, que ens diu que està a Collsuspina, a Laia, comarca?
3: A Osona.
0: Vale, i és normal que faci 5 graus i que la gent visqui allí tot l'any.
3: És que és una mica... Si no s'ha aixecat el dia, deu haver-hi boira.
1: Està com enclotant, no?
3: Sí, jo crec que entre Vic i Mollà, no? És això? Jo crec que sí.
0: En la Thaís, que diu sempre, sempre i sempre Glòria Fuertes, i com a bona bibliotecària s'ha alçat, ha anat a buscar un volum i ens ha enviat una foto d'ella sostenint-lo, i és el llibre Lo que pasa es que te quiero, poemes d'amor i desamor, de Glòria Fuertes. En Siso admet que només llegeix dues coses a la seva vida, còmics i poesia basca. I
3: sí,
0: ja està.
3: Molt bé, sí que controla.
0: Ah, de què?
3: De poques... poesia basca.
0: Ah, no,
3: no, vull dir per entendre-la.
0: Ah, bé, de fet ens ha compartit un poema, en aquest cas no és basc, és català, de Quim Ponsa, però que fa referència a Euskal Herria.
3: Ah, entès.
0: És com una oda a... Us el recito? Està aquí el xat.
3: Sí, és català, sobretot, sí.
0: El cel i el mar, i l'altre cop el cel ennuvolat. I aquella llengua estranya, embruixada, que ningú no entén, i la voluntat de ser malgrat ells mateixos amb les seves misèries. Ell i jo, ell i jo, nosaltres, altre cop jo, indefectiblement el cel i altre cop el mar, enrabiat, poderós, i els danzaris i l'aurresco i els núvols més negres que mai, i els errors i els defectes i les virtuts i el voler ser per sobre de tot el ser, ser, mar i cel, i per tot verd. Vientes pebrot verd. Bé, i la pluja fregant dia sí dia també aquesta miraculosa terra fascinant.
3: Que bonic!
0: Que
3: bonic.
0: Bé, sí, és bastant, no és massa objectiu, però...
1: No, però
3: és igual, és molt bonic.
1: Terra,
3: Va,
0: la Núria diu Miquel Martí Pol, Lorca, Papaseit, Pere Quart, Verdaguer, Maragall...
1: Caram!
3: Coincideixo en tots.
0: Sí. Pensat que Maragall ha aparegut bastant en les respostes d'avui a la pregunta del
1: dia. I un foix, no han dit un foix?
0: Per ara no surt.
1: Jo recordo molt un molt curt. Jo sabia foix que deia... Diu, des de lluny tothom crida la mar, la mar, però en ser-hi al davant tothom calla i escolta.
3: Oh, que bonic, Sergi.
0: És ben cert que el Pedro Salinas li va copiar això del mar, la mar, li va copiar Pere Quart.
3: Qui, Pedro, qui?
0: Pedro Salinas. Ai, Rafael, qui és? Bueno, Rafael Alberti, perdona. Aquest sí que era comunista?
3: No, aquest sí que sí, qui és, com ell.
1: No sé.
3: És bonic, Sergi, això que ens recites.
0: Sí, sí, avui recideu a vosaltres també.
1: Visca el mar.
5: I ni tan sols dels signes vivim, del so dels signes, no a la vida del mot, sinó a la pell del so, l'entelament del món a l'obaga dels mots.
6: A l'obaga dels mots.
7: Els poemes aquests que aloses estàveu afegint a les cançons o versionant, o també en Andreu, per exemple, que també ha versionat alguns i...

0: Lluita. Ets la pau que s'anuncia, ets el sol, núvols i vent. No ets encara el millor temps, però tens tota l'alegria.
1: No ets encara el millor temps, però tens tota l'alegria.
2: Per mi, un dels més referents és Joan Salvat Papaseit. De fet, hi ha com una anècdota que el dia que em vaig tatuar una sageta de foc, sense saber-ho, era el Dia Mundial de la Poesia. I per això us llegiré una de les dues divises, la curta. L'estel d'un esguard i el d'una senyera. La guerra i la mà, la sal de la terra. El llavi una flor i l'espasa ferma. I de regal, es compraré una miqueta cap a casa, tacaré una veïna del poble de Sant Andreu de Palomar i que ho va ser durant un temps veïna també de l'edifici, que és na Sònia Moll, i es diu Suïcidi passional. D'ençà de tu, que se m'estimben els mots, un a un, per rigorós ordre d'arribada, en l'abisme impertèrrit dels versos.
3: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
4: Pues mira. I ja està.
5: Como soy una mujer madura, me puesto en el coño una cerradura.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Ai, el meu amor, ja saps que vull el teu amor, com ens canten la Ludwig Band per acabar-vos ja de despertar. Són les 7 i 13 minuts d'aquest dijous 13 de maig. Avui comença el Festival Barcelona Poesia, així que més poesia musicada.
1: Voldria tenir un llagut i una casa a la muntanya, poder encendre un flam al vent i una altra flam a la calma.
0: Amb els Strombers, versionant Miquel Martí i Pol, per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà avui la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
2: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català. Per
2: ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
2: Honor!
3: Quina feinada, tu!
0: Gran feinada.
2: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
4: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
5: Jo sento avui estic content.
2: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i inclourà un component musical important amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Ramisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Montaner, la Fundació Brossa, al Museu Tàpies o al CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, sense anar més lluny, la cançó IA d'avui és un poema musicat adaptat tant el mateix autor del
3: clar
0: text, en aquest cas l'ha adaptat la IA. El sentirem a finals d'aquesta hora.
2: M'encanta.
0: I és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes. En Sergi acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals. I també Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina.mp3, que també és poeta. I Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
3: Ah, exacte.
0: Perquè,
3: és que en un moment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text va per un cantó, ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
6: Top 5.
3: Doncs mireu, al número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
7: Bullir a la mare com la cassola en el forn.
2: Aquest no és Raimon.
3: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
2: A veure, posa.
7: I mostrarà voler a tot arres mal que sobre si atur un punt a jo.
2: Oh, qui és?
3: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que sobretot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret i, per tant, no té tant música pròpia com, sobretot, canta música d'altri. I, en aquest cas, doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc i n'ha fet una versió, també, a mi m'encanta, i, a més, és que canta molt bé, realment. Potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I, a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música, trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i en canvi segueixen igual de vàlid.
2: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
3: Doncs
2: mar.
3: Mira, probablement el mar, no?
2: Jo crec que el mar.
3: Sí, tant, és bastant probable.
2: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4, Assumiràs la veu d'un poble, en Pau Alabajo.
8: Assumiràs la veu d'un poble.
6: poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs.
0: Imagino que l'original, el text, és d'Estellers.
3: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no? Molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme i és guai. De fet, en Pau Lavajos és dels que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estellers. També hi ha Els Amants, també hi ha Maclame, a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Somiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
3: La rosa de paper, de paper, però no la fa el Pau, justament. Aquesta la fa el Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
8: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: Que aquí versiona.
3: A Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes. I és un poema, aquest Cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
9: Fer-te una pregunta?
3: Sí.
9: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
3: Sí, sí, ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2, qui més estima?
10: Miro les estrelles, s'embadalit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint...
3: Això no ho sabíeu, que això és una adaptació d'un poema anglès.
9: Què m'estàs dient?
3: Sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser, sobretot, conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol
9: aquest
3: tipus
9: de... Aquest és el dels rellotges?
3: Ostres, doncs no ho sé.
9: És aquell de Stop All The Clocks, pareu tots els rellotges.
3: Doncs no ho sé, busca-ho.
9: Que el meu amor ha mort.
3: Ostres, que bo.
9: Sí, és boníssim aquest poema, eh?
3: Doncs,
9: és molt bèstia.
3: Doncs mira, aquí...
0: Mishima... Sí, és correcte,
3: Molt bé, Sergi, que està en domini de la poesia anglesa.
9: No.
0: Del segle XIX.
9: No sé gaire més, però...
3: Vine, perdoneu.
9: És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre Bodes i un Funeral, a la pel·lícula, i, ostres, et corprenia, eh?
0: Les rom-coms són una bona font de coneixement.
9: Exacte.
3: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
3: Mireu, el número 1, una elecció personal meva, espero que us agradi tant com a mi, o si més no, només que s'agradi la meitat ja n'hi ha prou, és El Pi de Formentor, que és un poema de mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?

0: la seva vida a la llengua, i la cançó és brutal. La Maria del Mar Bonet té una veu increïble.
1: Escolta, la treus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu.
0: No, no la trec, però perquè vull que t'enriquis de mi un rato i
1: que no,
0: faig,
1: que,
0: però...
1: que estaves fent vibrar la veu igual
0: que
1: ella.
0: És boníssima aquesta cançó.
2: El pillon és, exactament. Formentor. Formentor. Sí, però on és Formentor, vull dir.
0: Pensava que et volies quedar amb mi. No, en tinc ni idea. No, jo a Mallorca no hi vaig a gentrificar.
1: Bé, ara buscarem.
2: Oients, digueu-nos quina cançó que adapti un poeta...
0: Sí, perdoneu, i tal Cubé, és Miguel Costa Llobera, perdoneu,
2: sí,
0: molt val, fort.
2: Sí, no passa res.
1: La platja Formentor és vora Alcúdia, eh? Està al nord.
0: La podem sentir 15 segons més?
2: I tant, 10.

0: cites, procuro dir en algun moment la paraula revinclar i intrínsec.
1: Oh, marcant d'intrínsec.
0: Per debatre, l'altra persona em diu algun argument, diu, però això ja és intrínsec en el que dius. No cal, que és absurd defensar-ho.
2: Ara Formentor és conegut perquè hi ha un Cupra, aquest cotxe, el Cupra Formentor.
0: Vull dir, bueno, n'hi hagi un Seat Tarraco.
2: Exacte, millor el Seat Tarraco que el Cupra Formentor. No, tot és igual de bo, que tots són països catalans.
0: Ja estem baixant el nivell forocotxes, així que seguim amb més música, ara amb un altre poeta, que aquest no ve de les romcoms, ni ve del segle XIX, ve del TikTok. Allà es va popularitzar el senyor Benson Boone, aquest Yankee que ens canta Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Així sona els experts.
1: Jo el que havia fet era posar uns gons del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
2: sí.
1: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, eh? I llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans Sant Pere, li van darrere amb el seu i triqui-traqui. I cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gons van per terra i és un merder.
3: Canta ràpid.
1: Els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans Sant Pere, li van darrere amb el seu i triqui-traqui.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Dos quarts menys 5 ens escriu l'oient Alba, que t'apel·la a tu, Sergi, i et diu: Sergi, no sabia que Stop all the clocks era un poema real. Ella,
4: sí?
3: ella es pensava que l'havia escrit el guionista de la pel·li Quatre noces i un enterrament. Doncs avui hem après que sí, que és d'aquest poeta anglès, Winston Hugh Auden.
4: El tinc en català, després us el recito, si voleu.
3: I mira, en Ferran Quintana diu: jo ja sabia...

0: que era un poema, perquè apareixia no només aquesta pel·li, sinó el llibre Teoria del joc, de l'Aria Paco, que el que vam entrevistar aquí mateix, eh? Veus? Doncs parlem de més cinema. Atenció, aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Estás alucinando.
1: ¿Tú qué sabes de mi vida?
0: Deseo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies, des de divendres, un thriller passional, és la història d'una dona rica, més aviat a pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però... li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías. El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però el tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas. Per tant, germada...
3: Germada del Mario Casas.
4: Quina era més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més? Com a guapo, eh? Com a
3: actor, home, Mario.
0: El Mario.
3: No, des que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'n va anar a viure...
4: Més
3: a
4: moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny. Sí. Des que va fer la pel·lícula Més lluny, m'he reconciliat i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada,
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona, pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina pel·li t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling, está en los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita. Giant Space.
0: Gràcies, Òscar Casas. I mentrestant, a la petita pantalla. I know you must be afraid. L'estrena serièfila d'avui dijous ens arriba d'Anglaterra. Marc Garriga.
6: Movistar Plus estrena The Lady, que s'inspira en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball a Buckingham Palace, fa bones migues amb Sarah Ferguson i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella. Una sèrie curiosa, reveladora i intrigant que serveix per endinsar-nos una mica més en la cort anglesa, ara entre finals dels 80 i finals dels 90, de la mà dels mateixos productors de The Crown. Hey, Frank. Hey.
7: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: us mola el que sentiu? Teníeu ganes de noves cançons de les Al·lèrgiques al Pol·len? Doncs aquesta és novíssima d'avui mateix. S'ha publicat a mitjanit i es titula Apocalipsi Now. Hi havia una cançó d'Amazoni que es deia igual, potser aquella més expansiva.
1: I una pel·li, crec.
0: Sí, una pel·lícula basada en un llibre de Joseph Conrad. Sí, però bé, no ens fem els intel·lectuals. No. A mi aquesta cançó m'ha semblat, si bé la d'Amazoni era d'una època més colorista i expansiva, aquesta potser és més pròpia de la generació de les Al·lèrgiques.
1: Sí, parla de zombis i
0: una cosa,
1: de la fi
0: del món. I de guiris. Una cosa més obscura.
1: Però... Què és pitjor, un guiri o un zombi?
0: Un guiri.
2: Home, no sé què dir-te, eh? Mira que els guiris no m'agraden, però els zombis... Però
0: els zombis tenen un manual d'instruccions molt clar i són, mira, són d'aquí.
2: L'únic que sabem és que estan restringits a la ficció.
0: Veurem. Oients, mira, que ja passen 2 minuts a 2 quarts. Hem d'encarar ja l'actualitat. Com sempre, amb l'Anna Closa, bon dia.
2: Bon dia.
0: I bon dijous, què hem de saber per avui?
2: Doncs que avui a 9:45 comença una reunió important a Educació mentre continuen les vagues. Avui es manifesten els mestres i professors de la Catalunya Central i les comarques de Girona. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros perquè el govern de fet, veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb 2 línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, que és el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Mentrestant, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar perdó als mestres per l'operació en què 2 agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Parlon va admetre que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. En aquesta compareixença al Parlament, Parlon estava acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. A més, també va anunciar una investigació reservada dins del cos. Les disculpes i les explicacions de tots dos no van convèncer els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició que reclamen el cessament de Trapero. Més coses. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. Trump ha aparcat la guerra aranzelària i ha assegurat que les relacions entre els dos països seran extraordinàries. De fet, ha dit que els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre. Més coses. Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat una mort.
1: Se vol agafar un creuer ara, no? Què està passant?
2: Sí. La víctima era un passatger britànic de 90 anys.
3: I també... És el tema X, el públic dels creuers, també. No, no podem mirar això. Clar. Vull dir, clar, estar en una situació de risc de natural ja quan pugen al creuer. Sí, és la seva pròpia edat.
2: Doncs, a banda d'aquest passatger britànic de 90 anys, també hi ha una 50ena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus. Tot això mentre aquí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, proposa reduir a 0 el nombre de creueristes que fan escala a Barcelona.
0: Bé,
2: diu que la manera de fer-ho és augmentant la pressió econòmica amb la taxa turística. De fet, Collboni assegura que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar de moment, perquè diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més.
3: Laia, no, tard i poc.
0: Amb una taula de negociació acceptaries la xifra 0?
3: 0, que paguessin 0?
1: 0 creueristes.
0: 0 creueristes, sí.
3: Home, clar.
0: I que paguin els seus països amb visum.
3: Que paguin als seus països
0: no,
3: amb visum.
0: Des del seu país amb visum.
3: Ah, sí, exacte. No cal, que no baixin del barri, bàsicament.
0: 4:45, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu que a Eivissa, uns veïns de Santa Agnès van avisar el caçador de serps de l'illa després de descobrir que a casa hi tenien una serp d'un metre.
0: Caram,
2: la serp estava sota el sofà i just al costat hi tenien un nadó dormint al bressol.
3: Ostres, aquí sí que em renyo.
0: Perquè els serps no mengen nadons.
1: Bé, m'és igual. Tu estàs molt tranquil si veus...
3: No, mira, sí que mengen nadons, eh?
0: Sí, clar. a la Índia, una boa.
3: A on hi ha boes, clar, aquí no n'hi ha.
0: Premi pel primer oient que faci una referència al capítol del Simpson, el dia de l'apaleamiento de serpientes. Vale? Sí, sisplau,
2: es veu que aquests veïns viuen en una zona rural i no és estrany que apareixin serps, però la casa comptava amb tres trampes, però la serp va saber superar-les. El caçador de serps els va dir que aquesta doncs, no era verinosa i que si es tornés a colar una serp a casa, el millor que podríem fer és mantenir la calma i deixar que marxi per si sola, perquè si intentes acorralar-la, doncs es veu que la serp s'espanta i s'intenta defensar. Però atenció, perquè el caçador també diu que una bona tècnica perquè la serp marxi és ballar flamenc, perquè la vibració del terra les espanta.
1: Hòstia. A veure, aquesta no me l'esperava, aquesta última, eh?
0: De fet, al capítol del Simpson, el dia de l'apaleamiento, posen uns altaveus a terra amb una veu molt greu perquè els greus facin tremolar.
1: És veritat, que contracten a Barry White,
0: a Barry White,
1: no?
0: Perquè canti molt profund, sí. I llavors se'n van les serps. Per tant, el Simpson ja ho van preveure. Premi honorífic pel Jordi, un oient que ens ha enviat un gif d'aquest capítol.
1: Molt bé, Jordi.
0: Anem al titular d'esports.
2: En futbol, el Barça no podrà assolir l'objectiu que s'havia marcat, el d'arribar als 100 punts, perquè ahir va perdre el camp de l'Alavés per la mínima, 1-0, però pel que fa l'Espanyol, els blanquiblaus van superar a casa l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0.
3: Ha acabat la ratxa que portaven des del gener, no?
2: I tant, de fet, és la primera victòria d'aquest 2026.
1: I estem a mitjans de maig,
3: Pobres.
2: Sí, gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc, i d'altra banda, cal parlar de Florentino, perquè ahir va passar per la Sexta i va dir que les relacions amb el Barça estan trencades i que si el club blaugrana s'havia proposat doncs, de demandar al Madrid arran de les seves acusacions pel cas Negreira, doncs que ho fes. Vull dir, que el Barça
3: que dona permís, que gràcies.
2: Sí, i avui, per cert, es convocaran eleccions a la presidència del Madrid.
0: Doncs el temps que tindrem avui?
2: Doncs el dia d'avui té dos tipus de temps, depenent d'on ens trobem. A Ponent i a les comarques tarragonines farà sol. En canvi, al Pirineu, les comarques del nord de Barcelona i al nord-est s'esperen núvols i pluges intermitents. Les més abundants a l'Alt Empordà, també tindrem tramuntana i mestral als dos extrems del país i la temperatura serà una mica més baixa.
0: Un clàssic és Gala, d'aquelles cançons que potser molts coneixeu més el títol que l'artista, doncs digueu-li Gala amb la seva Freed from Desire. La 7:38, i ara amb la Laia un compte sobre quina àrea temàtica, una paraula.
3: Una sola... Ai, com... Il·lustració.

0: Escolta, Zicat.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
2: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
5: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT. La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
6: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
7: Les 7:42 és l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora, satírica, crítica.
8: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
7: És Instagram.
8: Sí, sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia. Vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé. Però
7: la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos. Ho fa, això?
8: No, això últimament no, que jo hagi vist. Però perquè també parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
7: També vull dir... tenen, eh?
8: Sí. Mira, us ho dic que no us ho havia dit. Es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I, per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
7: sí,
8: eh?
7: Favor, no és només el dibuix. No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
8: No, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Però, per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, eh? És una tira de còmic.
7: Així és la comparativa. Diu, anys 80. Si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010. Si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020. Teniu pares rics? Vale, això ho explica. Cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
8: Sí, home, és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
7: està
8: que
7: viu.
8: Feia molts documentals. Sí, està viu.
7: Crec que és el que deia el documental Birds,
9: sí,
7: d'on va sortir la paraula ocell.
8: Ah, doncs mira, veus, és que és un mite, eh, de la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
7: Sí, és curiós perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals. Però vaja...
8: Però era britànic, aquest tio és de Gran Bretanya, però és un ressò internacional i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian a Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació també, que li demanen doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant, una mica repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough, que està també és molt bonic i molt està molt ben dibuixat.
7: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough.
8: Sí, per això sí, és recent.
7: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
8: Jess Harwood Art.
7: Les 7:45, 3:15. A veure si endevineu quant temps pot trigar algú a enamorar-se d'un altre algú. Va, Maduixa!

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7:48, avui us demanem pels vostres poetes i passatges poètics preferits. L'Ester diu que més que llegir-la, li agrada anar a veure la recitada. I diu, els meus rapsodes preferits són la Sílvia Bel i en Lluís Soler. Home. Doncs, Ester, potser pots provar de llegir-la tu sola, però en veu alta, que és el que recomanen els entesos, a banda dels recitals, que molen molt. Ara de seguida sentirem les vostres veus i llegirem més missatges que ens envieu aquí, al grup de WhatsApp dels experts.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: I aprofiteu per votar la cançó de les 10. Vosaltres decidiu sempre l'última que sona en cada programa. Aquí a l'enquesta que teniu penjada al grup de WhatsApp teniu les 4 opcions que us llença en Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida!
2: Un 14 de maig com avui de l'any 1967 naixia en Marc Parrot.

En Marc Parrot, que ha estat productor de molts grups, ha col·laborat sovint amb TV3 en projectes com Casal Rock o creant la majoria dels èxits del Super 3, també té una llarga carrera musical. Avui us farem escollir entre 4 cançons dels seus projectes. Les dues primeres pertanyen al seu primer disc en català, Mentider. La primera ja la sentim, més Superheroi, va ser un dels senzills que més van sonar del seu primer disc, i la segona es deia No m'estiris del fil.

0: allò que somiava.
1: Aquesta cançó formava part, com dèiem, del disc Mentider, però us hem seleccionat la versió que Marc Parrot va fer posteriorment a dues veus amb en Joan Garriga, que és senzillament meravellosa i la converteix en un balset que quasi esdevé una cançó de bressol. I ara viatjarem cap als inicis del Parrot en aquell projecte que es deia El Xaval de la Peca.

El xaval de la peca era un personatge fictici que participava als programes d'Andreu Buenafuente, que va calar molt. Bàsicament recuperava èxits antics per transformar-los al rock. Això, tombant de segle, va ser un boom que fins i tot el va fer aparèixer en anuncis televisius amb cançons com aquesta que sentim, Libre, i també amb d'altres com Avenir.

0: va sonar i sonar i sonar a les ràdios i també a les sales de ball i la gent es tornava boja cantant a ple pulmó les cançons del Xaval de la Peca. De fet, va tenir tant d'èxit que el Perrot, que havia iniciat la seva carrera en solitari, la va haver d'aparcar per afrontar aquest fenomen. Quatre cançons del Marc Perrot, ja sigui com a tal o com a Xaval de la Peca. Quina voteu perquè soni al final del programa d'avui? Superheroi, No m'estiris del fil, Libre o Avenivir?
1: L'Avenivir, que guanya de bastanta diferència, eh? Crec que empatant amb les altres tres cançons juntes. La decisió és vostra, voteu, i la que aconsegueixi més clics entre vosaltres serà la cançó que clogui el programa d'avui. Ara són les 7:52 i a Solsona tot està a punt per una nova edició de la tradicional Fira de Sant Isidre, que per segon any consecutiu no tindrà vaques. Des de Solsona ens explica el perquè en Joaquim Albalaté.
2: L'any passat no hi va haver mostra de bestiar boví com a protesta per la gestió del govern de la dermatosi nodular contagiosa, i aquest any no hi seran per por a nous contagis. Joan Codina és el director de la fira.
3: Els pagès doncs no se'n fien perquè s'hi juguen molt, i un brot de la dermatosi nuclear fos molt important per ells, perquè igual han de matar tot el bestiar.
2: Sí que hi haurà cavalls i ovelles més que l'any passat, i també rècord d'expositors i d'activitats paral·leles que comencen avui mateix.
4: La pel·lícula està molt bé, saps?

0: I això és un document sonor d'ahir mateix. En Jofre Bardagí ha aconseguit emocionar amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat, repassant cançons imprescindibles del repertori conjunt al costat de convidats com Joan Manuel Serrat mateix, l'Abet o en Guillem Roma. Des de Barcelona ens ho explica en Marc Ruiz.
1: Jofre Bardagí interpreta Serrat és un doble homenatge de Jofre Bardagí al seu pare, el guitarrista Josep Maria Bardagí, i a Joan Manuel Serrat a la sala Paral 62, l'antic estudi 54, on es rodava l'Àngel Casa Show, on treballava precisament el mestre Bardagí. El seu fill s'ha envoltat de col·laboradors com Pedro Dergas, Guillem Roma o Juan Malatorre. Serrat no ha volgut faltar tampoc a la festa i ha cantat Una mujer desnuda i en lo oscuro, una versió amb la que Jofre Bardagí ha recuperat la guitarra que va deixar gravada al seu pare i que també ha sonat aquesta nit. Res no és mesquí, aquelles pequeñas coses, cantares o paraules d'amor, entre d'altres, han servit per homenatjar un so que per Jofre Bardagí és més que música, és la seva vida.
0: Gràcies, Marc Ruiz, des de la sala Paral·lel 62, i mirem al futur, mirem ja de cara al Sonar. El Festival Sonar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sonar, o aquesta nova etapa del Sonar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
2: The Prodigy, referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pionero del industrial.
0: Recordeu que el Festival Sonar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet, és a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny. Ara són les 7:55.
3: Siempre estoy viendo la misma cosa de que la revista se acaba. No, la revista no se acaba, sencillamente evoluciona como todas las cosas.
0: Ha mort aquesta veu que sentíeu als 74 anys, Tania Doris, una de les reines del Paral·lel barceloní, de l'altra vorera de la sala que ens ocupava fa uns moments. Durant diverses dècades, la Tania va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar molts espectacles.
4: Nascuda a València amb el nom de Dolores Cano, va ser un mite de la revista Barcelona, considerada l'última gran supervedet de l'Estat. A l'Apolo hi va protagonitzar nombroses revistes, moltes al costat dels còmics Luis Cuenca o Pedro Peña, com Una rubia peligrosa, mira com la pel·lícula, Seductora, La pícara reina, La dulce viuda, Un reino para Tania deseada o Taxi a l'Apolo del 93, després de la qual es va retirar. Tania Doris va estudiar ball clàssic i posteriorment es va fer ballarina professional. La seva alçada d'1,80 m, atenció, li va impedir continuar com a ballarina. Es veu que era massa alta per ser ballarina. Sí, sí, 1,80 m ja fora.
0: Encara que anés al mig. Sí.
4: Estem parlant d'unes altres èpoques, sí, eh? Però va trobar el seu lloc en el món de la revista. L'empresari Matías Colsada la va descobrir amb 16 anys i Dolores Cano va passar a ser una de les xiques alegres de Colsada, amb qui va mantenir una relació fins a la mort d'aquest l'any 2000.
0: Si algú no sap què diem quan diem la paraula revista, és un subgènere musical, eh? Escènic. El que passa és que potser ara ja no té tanta existència, però vaja, seria guai veure'n un dia en directe perquè mai ho he vist.
4: I mira, ara que parlàvem de la mort de Tania Doris, potser és un bon moment per fer aquell recitat que justament parla d'una mort.
0: Ah, sí, el poema del rellotge.
4: Sí, el que passa és que potser, Mariví, treu-me aquesta música de revista que potser no s'hi escau. A veure, es diu Pareu tots els rellotges, i diu així aquest poema d'Ouden. Pareu tots els rellotges, desconnecteu tots els telèfons. Doneu al gos perquè no bordi l'os més suculent. Silencieu els pianos i amb timbals amortits emporteu-vos al fèretre i que entrin els amics. Que els avions gemeguin fent cercles dalt del cel, escrivint-hi el missatge. El meu amic ha mort. Poseu senyals de dol al coll blanc dels coloms i que els guardes es posin els guants negres de cotó. Per mi, ell era el nord, el sud, l'est i l'oest, el treball setmanal i el descans de diumenge. Migdia i mitjanit, paraules i cançons. Jo em creia que l'amor podia durar sempre. Anava errat.
0: Stop all the clocks, aquest poema que ens heu citat i que avui la cançó hi ha, també sobre poesia. Es titula He llegit un poema.

APP, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Un instant per nosaltres i vosaltres, estimats oients. Us enviem petons al Ginestar ben d'hora pel matí amb la seva cançó Mua, Mua, Mua, del seu últim disc. Són les 8 i 3, li posem energia aquest matí de dijous. Avui és 13 de maig i ens acompanya, com sempre, la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: En Sergi Vives.
2: Mua, Mua, oients.
0: I a aquesta hora anem al Festival de Cant. Segueix en marxa el Festival de Festivals i us hem d'explicar que el cinema català ha viscut una nova fita en les últimes hores. Per què? Un estudi de Barcelona ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu, que és una categoria al Festival de Cannes, ha presentat The Black Mirror Experience. I sí, és un nou capítol de Black Mirror, en aquest cas, el primer d'aquesta exitosa sèrie britànica que es viu en primera persona, perquè és un capítol fet per ser gaudit en realitat virtual. Marc Garriga, des del Festival de Cannes, com has viscut aquesta experiència?
3: Doncs és espectacular. L'estudi barceloní Universe, que té només 4 anys de vida, però que s'ha situat ja entre les empreses més importants del sector a nivell mundial, és qui està al darrere d'aquest capítol immersiu. La idea és que l'espectador contacti amb una empresa perquè construeixi un avatar seu que farà tota la seva feina mentre ell gaudeix de la vida. L'empresa escaneja el seu cos, la seva cara, la seva veu, la seva memòria i els seus pensaments per crear-lo i n'és testimoni en primera persona, fins i tot s'hi pot interactuar fins que alguna cosa surt malament, esclar. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Frederic Sanz, cofundador de Universe.
4: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
3: I tot s'ha fet des d'un petit estudi del Poblenou, amb el qual van contactar des de Benigay, els propietaris de The Mall i Jazz Music, responsables de Peaky Blinders, Masterchef i Black Mirror.
4: Volen obrir un altre àmbit del seu negoci, que és la part live.
3: De moment, The Black Mirror Experience competeix a Canes en aquesta secció especial dedicada al cinema immersiu, però a finals de mes es mostrarà al públic ja per primer cop a Montreal, al Canadà. Després es podrà veure i experimentar a Nova York, a Madrid i esperen ben aviat a Barcelona.
0: Gràcies, Marc, des de Cannes. I seguim parlant de cinema perquè 40 anys després, avui, dia 14 de maig, ho subratllo perquè crec que he dit 13 quan he començat aquesta hora. No, això era ahir.
2: Avui és 14.
0: És 14 de maig, dijous. Doncs torna a la pantalla gran Top Gun, la pel·li, l'original. A mi em va molar molt més la seqüela, Top Gun Maverick, la primera allí amb la moto i la noia aquella una mica cutre em va semblar. Però la qüestió és que Top Gun, l'original, arriba remasteritzada en format 4DX, una experiència i també immersiva, que podeu anar a gaudir als cinemes Filmex Gran Via, on a més les butaques es mouen al ritme dels avions.
2: Oh, que guapo!
0: Per veure aquest film que sí, va marcar generacions. I ara atenció als escèptics, que no us creueu que el cine afecta molt a la teva vida, perquè sí que hi ha gent que arran d'haver vist aquesta pel·li fa 40 anys, ara són Laia pilots de caça de l'exèrcit espanyol.
5: Què m'estàs dient?
1: Caram!
0: Sí, de fet, un d'ells va comparèixer ahir a la presentació d'aquesta pel·lícula. És un pilot d'un F-18 inspirat per la pel·lícula. Es el comandante Antonio Mancebo.
6: Yo cuando vi Top Gun tenía 14 años, con lo cual vino justo en el momento adecuado para tomar la decisión y desde entonces lo que me ayudó es a motivarme mucho para ser piloto de combate. Y la película fue sin duda un motor que me llevó por ese camino. Así que por culpa de la película estoy donde estoy.
5: Y així, un motor, ¿eh? Un motor.
0: Sí, sí. Així va canviar la vida d'Antonio Mancebo. No és un personatge de Històries de la puta mili, és una pilot d'avions de veritat. La podeu veure només durant una setmana, aquesta versió remasteritzada de Top Gun a la gran pantalla.
5: Jo no he vist Top Gun, però sí que agraeixo que es creés aquesta pel·lícula perquè arran d'això es va fer Hot Shots, que és la paròdia que va fer Charlie Sheen, entre d'altres.
0: Aquesta sí que
5: l'has vist, eh? Aquesta sí.
0: Molt disfrutada. La nova, la de fa 3 o 4 o 5 anys, Top Gun Maverick, no l'has vist?
5: No, clar, m'esperava veure la primera.
0: És que jo crec que te la podria saltar, però no només és divertidíssima, sinó les escenes d'avions...
5: Molt millor la seqüela que la primera,
0: dius? Sí, sí, sí. Les escenes de combat d'avions són tan espectaculars que és del millor que he vist tècnicament en el cinema a la meva vida. Vaig gaudir moltíssim i, a més, el Tom Cruise, que fa gràcia, en plan, encara piloto, filles
5: molt bé, i tant. Oients, dieu-nos si heu vist la primera, la segona, sí. Hot Shots, el que vulgueu.
0: Si han envellit bé les unes o les altres.
5: Exacte.
0: En Tom Cruise ha envellit bé, això s'ha de dir.
5: Aquest paio, de veritat.
0: Les 8 i 7, més moviment amb Cucapí i els seus inseparables Boom Boom Fighters, que es dediquen ara al nou civinícola. Es diu Fes Wine, aquesta, les 8 i 8.

0: Així sona Els Experts.
1: La Mireia Fageix diu que el seu top and popular top 3 worst songs són totes les de Buhos, totes les del petit de Cal Eril, pobre.
2: Bueno, és per dormir.
1: I també de Manà. Oh!

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 10 minuts, ja ha entrat a l'estudi de Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I a aquesta hora ens fixem també amb altres mitjans i el Núvol, Laia, has trobat un reportatge que t'ha interessat sobre com canvia el compromís, la implicació política segons la generació de cada persona.
2: Sí, és un article de reflexió que fa en Joan Bordeus al Núvol que em sembla superinteressant i pertinent i, de fet, ell, clar, ell parla de filosofia, doncs aquí parla de filosofia. I ell explica, arran d'un dinar familiar que va tenir, com les diferents generacions, en aquest cas parla de tres, sent ell la més jove, com les diferents generacions han entès el compromís polític la posicionament polític, no? I ell explica que els avis van viure l'època de la política de masses, els pares la de la postpolítica o antipolítica, i els fills, diu, ens trobem desorientats en l'era de la hiperpolítica. Diu, primer va haver-hi politització i organització, després ni politització ni organització, i ara mateix vivim en un temps nou i estrany de politització sense organització. Una mica diu que la cultura, o sigui, que estem polititzats en tant que són persones crítiques, o parlant dels més joves encara, són persones crítiques i que tenen una opinió formada, però que després, a l'hora de construir una alternativa, de construir un relat, d'organitzar-se, és on encara hi ha molta feina a fer. De fet, allò s'explica les diferents èpoques, diu, la política de masses és la dels grans partits, sindicats, que van organitzar milions de persones, etc. La postpolítica és el moment del final de la història dels 90, en què el conflicte s'aplanava i la gent es preocupava perquè corressin els diners, i una mica com ja ens centrem en altres coses, i diu, la hiperpolítica arriba, i aquesta part m'ha interessat molt, després de la crisi del 2008, quan es pren consciència que la postpolítica era una enganyifa. La indignació esclata i tot es torna extremadament polític. Consums, xarxes, cultura... Però costa molt transformar aquesta excitació permanent en un poder durador que resolgui realment els problemes. I ell diu, amb una sola unça de perspectiva històrica, pensar que avui ens cal menys organització col·lectiva en lloc de més és o bé estupidesa o bé mentir de forma interessada. Perquè ell una mica el que reclama és aquesta idea de fer un pas més i convertir aquesta indignació, aquest esperit crític que tenim o que tenen els joves, en un repensar la manera d'organitzar-se. I una mica és el que diu. Clar, diu, naturalment és molt més fàcil assenyalar aquests fracassos que concretar com ens ho hem de fer avui per institucionalitzar l'energia hiperpolítica en un món que ja no és el d'ahir. I acaba concloent i diu, qui sàpiga renovar la cultura de l'organització tindrà la clau del futur, mentre que si ens mantenim en els esclats dispersos de l'hiperpolítica, continuaran manant els que sí que tenen consciència de classe i s'organitzen, que són els de dalt.
1: Ho hem llegit al Gital Núvol.
3: Ah, no, em sembla tot molt ben dit. Però és això, no? Si algú té la fórmula màgica, que ens l'enviï. No penso que no estiguem organitzats. El que passa és que sí que és veritat que crec que el temps tecnològic ens ha atropellat a tothom i haurà de ser molt diferent la manera d'organitzar-nos que tindrem ara que no pas la que van tenir els nostres avis després de la guerra. Llavors, bueno, jo crec que ja s'està provant. Evidentment no serà d'un dia per l'altre, però totes les estratègies comunicatives que tenen entitats com el Sindicat de Llogateres, com Top Manta, com gent que està intentant fer coses diferents, aviam si d'aquesta manera aconsegueix tenir més massa crítica i gent que realment estigui al seu servei.
2: En parla, entra en Bordeus, diu, la meva impressió és que cap d'aquests actors, perquè parla del sindicat de llogateres, moviment sindicalista, etc., diu, cap d'aquests sectors acaba de trobar la fórmula per transcendir el model de partit-moviment en què una petita elit ho coordina tot i el llenguatge i les idees reflecteixen les postures ideològiques més extremes d'aquest grup sense que la cosa aconsegueixi relligar amb un vocabulari i una ideologia de masses capaç de crear una xarxa i continuïtat fora de la minoria benestant que pot dedicar-se activament a la política.
3: És que, és el que s'ha estat provant.
4: A més, tot va variant, com diu la Laura, perquè uns segles enrere el que seguia la gent era aquell típic líder que agafava una cadira, s'hi pujava a sobre i tenia la millor oratòria.
2: Totalment,
4: per convèncer el personal.
2: Per això s'ha de buscar noves fórmules, clar, no? Explica. Però és molt interessant, trobo el diagnòstic que fa i ser-ne conscient és un primer pas per intentar bastir noves estructures.
1: Per cert, Laura, ahir que parlava molt de formigó, un altre tema que m'interessa són els cantis. I veig que en el polo que avui portes en tens un de Sergi.
3: Sí, és un polo de Josep i Maria Ribot, de Rivera.
4: Dic, què és això, Bert? Sembla un cor de color verd. No, és un canti.
3: Se creu perquè des de casa, evidentment, no ho veuen,
1: Sí, però bueno, és a sobre on deu tenir la Laura el cor i té un canti que té una mica de forma de cor, perquè és un
3: canti.
1: El cor,
3: al final, està al mig, no? O sigui, aquest mite de que està en un costat...
4: Una mica cap a l'esquerra.
1: Jo me'l noto a l'esquerra, Bueno, si tenim algun anatomista del segle XIX entre l'audiència que ens ho expliqui,
4: Sí.
1: Bé, ara la Ray, que ens canta Where's My Husband, des del seu segon àlbum titulat This Music May Contain Hope. Aquesta música pot incloure esperança i ara la Laura es porta pel·lis estudis de cineastes debutants i, pel que veig, una de ficció i un documental. Sí. Noms a tenir en compte.

0: Your husband is coming.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Les 8 i 18 minuts, oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir amb una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona que arribarà divendres a sales, i aquí la Laura i jo ja l'hem pogut veure.
3: Segur.
4: A mi mai m'ha agradat Un profe.
5: No. Sí, a vosaltres no us agradava aquell, com es deia, tio, el d'anglès de tercer, Sol Calvo, tio, el Mindy.
4: ¡Quién era calvo! Sí. Sí.
5: Sí, el del bigoti.
2: Dies d'estiu i de pluja, si voleu apostar pel cinema català, i ben fet, i amb amor, aposteu per aquestes tres cineastes catalanes que, després de passar per diversos festivals, estrenen la seva pel·li aquest divendres.
3: Sí, és això, que sempre ens omplim la boca una mica de quan surten grans novetats cinematogràfiques internacionals, poder explicar què ens ha semblat la pel·lícula, si hem anat al cine, si hem anat a veure Cumbres Borrascoses o la del Sorrentino o el que sigui, però tant en tant, sobretot aquesta època que hi ha molts festivals de cine petits i grans presentacions d'aquestes de cine, diguem-ne, d'aquí, podem descobrir gent realment jove, normalment, no dic sempre, però molts sortits de la Facultat d'Audiovisuals de la Pompeu Fabra, que jo no sé què passa allà, però sempre hi ha autèntics genis fotent pel·lícules que les acaben estrenant també en aquests festivals com el Docs Barcelona o com el DA, i que són una perspectiva diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final, quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que la que acabem tenint nosaltres, els que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els hi han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada

0: la manera de mirar-ho és autèntica. I a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula, la veritat. Si podeu, aneu-la a veure, s'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya, busqueu bé els horaris.
1: Haurem de buscar bé.
0: Exacte,
1: o no trobem.
0: Exacte, vull dir, tant de bo, no? Estigueu a tots els cinemes, però segurament segur que està a Barcelona i potser a un altre lloc.
2: Jo us ho buscaré, perquè, a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parles del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena, molt cap al final, on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
1: Oh, sí, m'encanta.
2: Molt, doncs, molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i bassals
0: i refugis, i festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és aquesta.
2: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
3: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
4: Bueno, 100%. També t'ho dic, la nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
2: I aquests dies hem parlat, tal i com critica la Laura, dels directors internacionals com en Mark Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció a la producció local, en aquest cas una coproducció del 3CAT, que es diu Plató 3 i que es projecta al Docs Barcelona divendres.
0: Sí, això també ho ha fet una gent molt jove, la dirigeix la Maria Borrell, que és una noia que potser coneixeu perquè també és actriu i ha sortit en altres llocs, però el més interessant d'aquest documental, que jo tinc moltes ganes de veure, aquest sí que no l'he vist i necessito urgentment anar-lo a veure en pantalla gran, és que és la història d'un grup de joves també de les Terres de Lleida que fan una obra de teatre sobre el pub del seu poble, que el tanquen, i ells estan molt emprenyats perquè tanquen aquest espai festiu i com de reunió col·lectiva que era dels pocs que tenien en aquell moment allà, i llavors quan van fent aquest procés creatiu, doncs reflexionen sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les Terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que ens sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos o els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam, com ha quedat aquest Plató 3.
1: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb la teva colla, no?
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè jo cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar,
1: això és
0: polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot, has de poder cagar.
1: Exacte.
0: Així que mirarem.
2: Sí, Plató 3, la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, al Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la documentalista, ara també, Maria Borrell, i si no, quan arribi el 3CAT, que nosaltres ja l'haurem vista, us la recordarem.
5: Quan jo n'era petitet...
1: Què et sembla aquesta, ara, per seguir?
0: Perfecte. Per mi, si la poseu tot el matí, també em va bé.
1: Saps què passa? Que la Laura, quan arriba a la primavera, ja ens va demanar cançons a dojo de la Troba Kung Fu, oi que sí? Doncs aquí tens aquesta, la cançó de lladre.
0: Gràcies. I mocador a la falsia.
5: Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet.

0: dos quarts de nou, parlant de descentralitzar i fugir de la capital, el nostre oient Jordi Casas, oient històric des de 2012, oient cinèfil, que me'l trobo a tots els festivals de cinema, ens escriu i ens diu que aquest documental que ara recomanava la Laura, Plató 3, no només es passa al Docs Barcelona divendres, sinó avui mateix a Manresa, gratis,
1: molt bé,
0: a diferència de Barcelona, gratis i en presència de la directora i la guionista. Podeu anar-hi avui mateix.
1: Planatge.
0: Ara seguim amb l'actualitat general de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, dijous 14 de maig?
2: Doncs que d'aquí a una hora ha de començar una reunió important a Educació mentre continuen les vagues. Avui, recordem-ho, es manifesten els mestres i professors de la Catalunya... Perdoneu.
0: Salut.
2: De la Catalunya Central i les comarques de Girona. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc, per una banda, per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Mentrestant, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia, de fet, una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va afegir que es modificaran els procediments. Les disculpes i les explicacions de tots dos no van convèncer els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició que reclamen el cessament de Trapero. En plana internacional, Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat la guerra a aranzelària i ha estès la mà a Xi Jinping i ha augurat que les seves relacions milloraran com mai ha passat. D'altra banda, més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat una mort. La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament tots britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat una infecció per norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus.
1: Conclusió, Laia, no agafeu un creuer.
3: Mai.
1: Doncs ja està.
2: I per acabar, us explico que avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
0: Dos minutets que passen de dos quarts. Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu que Adidas ha escollit Badalona per gravar el seu anunci pel Mundial de Futbol. L'anunci ja s'ha rodat, ja es va gravar, va ser a la pista verda del barri de Llafià, un camp de futbol públic amb colors fluor, i atenció perquè a l'anunci apareixen futbolistes i exfutbolistes com ara Leo Messi, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Dembélé, Jude Bellingham, Zidane i David Beckham, entre molts altres, eh?
1: Caram.
2: Però també apareixen Timothée Chalamet i Bad Bunny.
1: M'estàs dient que tota aquesta gent va passar pel camp de futbol públic de Llafià, del barri de Llafià de Badalona?
2: Sí, sí, déu-n'hi-do, eh?
3: És que ho havia vist, no sé si és l'anunci d'ensenyar que s'ha vist o els... Jo he vist trossos, vaja.
1: Home, els veïns devien al·lucinar, sí, veient Bad Bunny,
3: ja, ja,
1: en Chalamet, en Zidane,
3: és
1: en David Beckham, en Messi... En fi, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do per Badalona.
0: Els esports així més normals?
2: Doncs mira, en futbol el Barça no podrà assolir l'objectiu que s'havia marcat, el d'arribar als 100 punts, perquè ahir va perdre el camp de l'Alavés per la mínima, 1-0, i no sé si va veure el partit, però sabeu qui va jugar ahir de porter?
1: M'ho imagino, no devia jugar en Joan García. Sí, no?
2: Chesney.
1: En Chesney, molt
2: Chesney,
1: bé.
2: Després d'haver-se menjat gelat, pizza, hamburguesa al cap de dos 15 dies...
1: 15.000 puros, un vàper...
2: Sí, sí. Doncs el resultat, sí, 1-0.
1: Què vols? Què
2: va
1: vols?
2: Perdre el Barça. Pel que fa a l'Espanyol, els blanquiblaus van superar a casa l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0, amb gols de Pere Milla i Quique García als últims 20 minuts de partit. És la primera victòria, de fet, de l'Espanyol aquest 2026. I, de fet, la victòria de l'Espanyol i la derrota del Barça col·loquen el Girona en una situació bastant difícil, i, de fet, avui a les 8 del vespre ha de guanyar la Reial Societat per sortir del penúltim lloc de la classificació.
1: Molta sort avui al Girona, eh? Partit importantíssim. Cal guanyar sí o sí avui.
2: Cal guanyar, sí, sí. A més, també us explico, doncs, que Florentino Pérez va passar ahir per la Sexta i va dir que les relacions amb el Barça estan trencades i que si el club blaugrana, doncs, havia de demandar al Madrid arran de les seves acusacions pel cas Negreira, doncs que ho fes. Avui, per cert, es convocaran eleccions a la presidència del Club Blanc.
0: I avui quin temps serà?
2: Doncs el dia d'avui té dos tipus de temps, depenent de on ens trobem. trobem a Ponent i a les comarques tarragonines, per exemple, farà sol. En canvi, al Pirineu, les comarques del nord de Barcelona i el nord-est s'esperen núvols i pluges intermitents. Les més abundants s'esperen a l'Alt Empordà. També tindrem tramuntana i mestral als dos extrems del país i la temperatura serà una mica més baixa.
0: I què us sembla si punxem una mica la raïd, que feia temps que no el sentíem? Aquí els experts. A la sombra de la sierra, del seu àlbum Así en el cielo como en la selva. I de seguida jugava al miniquiz, traieu el mòbil.

0: Escoltes ICAT. 012, la millor resposta.
1: Què fas tan concentrat?
2: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
1: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
2: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
3: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
1: M'encanta veure't tan motivat.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
4: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
7: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
8: Així sona Els Experts.
9: I quin temps per avui?
10: Doncs avui és un dia de temps insegur.
11: Em fa molta gràcia quan les notícies del temps surt temps insegur, que et venen ganes com de fer-li coaching.
12: Ai, pobre.
11: Saps? No estiguis insegur.
9: Tranquil,
11: tu fas molt.
9: Pots.
11: Confia en tu mateix.
9: I el temps, si està vulnerable, no li he de fer vergonya dir-ho. Avui estic vulnerable. Avui.
13: Estic cremat, eh? Estic cremat, al tanto, eh? Al tanto me cago en Déu perquè us fotré mal a tots, eh?
8: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Mini-quiz. Un minut que passa de les 8:40, hora de participar al mini-quiz, hora d'intentar guanyar l'ot cultural d'avui a canvi de fer visibles els vostres coneixements.
8: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
9: Avui, Laia, sobre quina de les belles arts versarà el mini-quiz?
14: Home, avui sobre poesia.

0: que bonica aquesta poesia i que bonica que ho feien la roba estesa, no trobeu?
1: Molt.
0: És fantàstic. A casa nostra tenim grandíssims poetes contemporanis, no sé, hem dit en Martí Sales avui, també la Glòria Coll, en Pedrals també n'hem parlat, la Blanca Llum Vidal, que em sembla que encara no ha sortit, l'Adrià Targa o la Sònia Moll, però no és sobre poetes contemporanis que us volia preguntar avui.
1: Avui per què parlem de poesia, el Miniquiz?
0: Perquè engega a Barcelona poesia al festival. Doncs, com us deia, és sobre poetes catalans de la literatura, clàssics, diguéssim, que us volia preguntar. Exacte, de literatura catalana. Doncs, però concretament us volia preguntar per un poema en concret, que és Corrandes d'exili, aquest poema de Pere IV, exacte, que va escriure l'any 1947, quan, no sé si ho sabíeu, estava exiliat a Xile.
1: I no sé si ho sabíeu, dona nom al carrer de Rasmatàs.
0: Quin és el carrer de Rasmatàs? Pere IV?
1: No, Jaume I.
0: No, però potser Joan Oliver, per exemple, que és el nom sense el pseudònim.
1: Oi que JB Foix també és fake, que no correspon a res?
0: Sí que correspon, sí, sí, Joan Vicenç Foix.
1: Ah, vale, pensava que era un LOL per Barcelona.
0: De fet, encara ja em sembla, o sigui, era fins fa 4 dies, la pastisseria Foix de Sarrià, que és de la seva família.
2: Ah, també? Ah, sí, és de la seva família?
0: Vull dir que es deia Foix de veritat, de la família Foix.
2: Bons turrons, de la pastisseria Foix.
0: Doncs bé, tornem a Pere IV i a Corrandes d'exili, perquè vull refrescar-vos la memòria i saber com aneu de retentiva de poesia.
2: A veure.
0: A veure, és un poema que acaba, no comença, sinó acaba de la següent manera. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita...
2: Ta-ta-tan.
0: I punts suspensius. Quin és l'últim vers d'aquesta última estrofa de Corrandes d'exili, probablement el poema més famós de Pere IV?
1: Tot i que si vas a la sala de concerts 2 entres per Almogàvers. Saps què fa honor aquest carrer?
0: Sí, els guerrers mercenaris catalans que anaven a lluitar.
1: Quin és l'últim vers d'aquest poema que la Laia us ha deixat en punts suspensius?
0: Mireu, l'opció A, que em manté sempre desperta. Opció B, que l'enyoro de no veure-la. Opció C, que l'assumiu completa. O opció D, que la vull tota sencera.
1: O opció E, la presència d'absència de garotes és present.
3: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
1: Completeu l'estrofa. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita. I falta el quart vers, que em manté sempre desperta, que l'enyoro de no veure-la, que la somnio completa o que la vull tota sencera. Responeu, completeu aquest poema de Pere IV i us podeu endur al fantàstic lot cultural expert amb lectura també, que avui sortejarem entre tots els encertants. Participeu mentre sentim la veu d'en Guillem Roma, que ens canta M'encantaria.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Atenció, atenció, perquè acaba de sonar la resposta. Ja no hi si és a temps, a participar.
2: Clar.
3: No hi ha més. No,
1: val, prou. És en Belda?
2: Sí, que no coneixies aquesta cançó de Pomada.
1: Ostres, ara no la tenia gaire present.
2: Home, doncs mireu, avui que arrenca el Festival Barcelona Poesia us hem recuperat aquest poema de Pere Quart, Corrandes d'Exili, que segur que ho sabeu de memòria i, si més no, d'haver sentit aquest poema musicat, o vaja, aquests fragments, perquè no el fan tal qual, per part de Pomada. De fet, no són els únics que van cantar aquesta cançó, ho van fer molta altra gent. Però bé, us preguntàvem com acabava. Una esperança desfeta, una recança infinita, una pata tan petita que l'assumiu complerta, Ja ho heu sentit. La resposta correcta era la C de fet, és un poema que, com us deia, han musicat infinitat d'artistes, entre els quals també Ovidi Montllor, la Sílvia Pérez Cruz, i aquí sentíem els Pomada. Hem rebut avui 134 respostes, us hi heu volcat, gràcies, de les quals 117 eren correctes. Per tant, Sergi, perquè la Laura ha anat a buscar cafès.
1: Necessitem cafès i els ha anat a buscar.
2: Un número de l'1 al 117.
1: Vinga, he generat aquest número al random.org i em surt el número 43.
2: Doncs el 43 és la Mireia, que té un número acabat en 44.
1: Felicitats, Mireia.
3: Felicitats, Mireia. Ara t'escrivim aquí via WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar a mans el teu lot cultural. I també tenim ganes de sentir les vostres veus, també recitant poesia. My mama told me when I was
1: young, we're all superstars. La Lady Gaga de moment no recita
2: poesia. No és oient nostre, en principi.
1: Però els oients sí que ho han fet.
3: Avui que comença el Festival Barcelona Poesia, us n'hem parlat a l'hora anterior del programa, ens esteu comentant el vostre poema, passatge o poeta preferit i també us heu llançat a recitar una miqueta.
4: Bon dia, experts. Doncs mira, jo l'he fet estima de la poesia des de fa segurament un parell o tres anys i arrel de...
2: Arran.
4: De glosar, d'apuntar-me a un curs de glosa on la professora em va dir que llegir poesia anava molt bé perquè hi ha rimes, combinacions de paraules. I va ser això, fa dos o tres anys que vaig començar a demanar llibres de poesia per Sant Jordi. Em vull destacar un que és en Pere Figueres, és un cantautor de la Catalunya Nord, que vam tenir el plaer d'anar-lo a escoltar l'any passat. També té llibres de poesia i és molt maco. Podem dir que és l'Ovidi de la Catalunya Nord.
5: Si veu rosselló desperta, que si dormes al teu racó, ja tindràs la llar deserta i los cerds hi aniran quan la llum serà total de...
3: Les 8:49, Pere Figueres, coneixies aquest poeta i cantautor nord català?
1: Jo el tenia en Jordi Barre, de la Catalunya Nord,
2: sí.
1: Però el Pere Figueres jo no el tenia ubicat,
2: És que saps que el nom m'està sonant molt ara mateix?
1: Pere Figueres.
3: Ara és el moment en què li dic a la Laura normalment la pregunta del dia, però està tornant del lavabo. Espera, no, està aquí. Hola, sí, a Laura Grau, a passatge poètica predilecte.
6: Aviam, predilecte no ho sé perquè sempre el vaig canviant. És allò que en descobreixo un de nou i penso, aquest serà el meu preferit per sempre. Em faré la interessant quan em preguntin quin és el meu poema preferit. No sé, el vaig canviant. Aquesta setmana he estat molt amunt de Vicent Andrés Estallés, que es diu Les flors sense nom, que parla de les flors que estan als marges. Va, us el llegeixo a veure si el trobo.
1: Va, ves-lo buscant mentrestant.
6: És que no és tan fàcil, eh?
1: Escoltem algun altre oient.
7: El meu poeta preferit és en Federico García Lorca. Tinc tota la seva obra guardada des de fa més de 30 anys i l'ha anat deixant passar. Ara ja he decidit que, bueno, que serà quan em jubili perquè no em queda tant. Però de poema el que em recordo de carrerilla és un de Benito Pérez Galdós, perquè hi sortia en el bitllet de 1.000 pessetes. Em donava temps a llegir-ho durant el viatge a l'ascensor, que deia: y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde. També em vaig aprendre el de Rosalía de Castro, però ara no me'n recordo. El de Rosalía de Castro sortia en el bitllet de 500 pessetes.
8: Mare de Déu, que boomer...
3: Tens Estallés a punt, Laura?
6: Sí.
3: Doncs la Laura Grau ens recita Les flors sense nom. Molt millor que Les flors del mal.
6: Aviam, no rima ni res, eh? És una mica aquest estil de l'Estallés. Diu: no oblida mai les castes flors anònimes vora els camins que creuen el país. Per elles tinc un amor principal. Amb ulls goluts i grandíssim respecte les veig sovint i tempta els seus estams. El dèbil os, la dolça anatomia. El seu destí dignament proletari és alegrar la vida de tothom. Camins perduts i floretes trobades. Amb cansament he arribat de vegades i m'he inclinat només per olorar-les, per escoltar la seva benvinguda o els mots d'ajut en moments de desànim.
1: Hòstia, que bonic! Flors proletàries! Visca les flors proletàries!
6: Veus quatre cards al costat del camí i dius, vaig escriure això.
3: Meravellós. Puc dir el poeta de Burjassot?
2: Clar que ho pots.
3: Si algú ara m'hagués demanat el DNI de l'Estallet.
2: Bueno, és una metàfora, sí, una manera de parlar, sí.
9: Encendre un foc sobre l'aigua i cremar-hi les mates seques d'un mateix. Els crims de dins, les arrels compungides per la gleva del ventre, tot el neguit. I abastar així la servitud del fum, tendir amb els ulls i amb el sexe cap a l'aigua moll absolut. És del Joan Graell Piqué, un poeta dels Pirineus, de l'Alt Urgell, concretament viu a Organyà. Us recomano molt que el llegiu. Va venir com a convidat a Barcelona Poesia, em sembla fa 4 anys. Ja. La seva obra està recollida dins l'antologia de poetes de Ponent. És un gran poeta, gran persona i gran amic. Vinga, bon dia i visca la poesia.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Em sap greu ara trencar aquest moment tan poètic, tan bucòlic,
2: ja,
1: amb la Words Never d'avui, que ens farà tornar a la meravellosa dècada dels anys 90 per punxar-vos una cançó dels mateixos autors que aquesta altra, que ara farà una mica més d'una temporada, ja vam fer passar per aquí.
3: Bueno, quan repeteixes molt un concepte és un polisíndet, no? Tiburón.
1: Doncs
3: no,
1: potser ho va ser això, el Tiburón, i el grup que hi havia al darrere era Proyecto Uno, un grup meitat dominicà, meitat estatudinenc, que va triomfar a base de combinar el merengue amb el techno i el dancehall. I va ajudar, sens dubte, això que sentim, el Tiburón, un absolut despropòsit de cançó que va fer ballar, però a mig món, l'any 93, un himne que va sonar i sonar, i encara sona.
6: Sí, perquè hi va haver una segona versió del Don Omar, o no sé, d'un d'aquests
1: regatoneros. De
6: l'Henry Méndez. I llavors es va reflotar totalment.
1: Exacte. Però com que aquest tema ja el van fer, hem cercat a veure si els Proyecto 1 van fer quelcom similar o pitjor. I efectivament, de fet, no una cançó pitjor, sinó diverses. El denominador comú era parlar de les dones. Ai, aquestes dones que et porten pel camí de l'amargura, segons ells, com les que no hi són quan les necessites. Cançons com Another Night. Sempre s'ha de molt cos, escoltant-los. Tenien una altra cançó, Hola, amb dues L's, Olla, dedicada a explicar com volia que les dones els saludessin quan entraven a la discoteca. Després hi ha la cançó que serà la Worst Ever d'avui, Està pegado, darrere del Tiburón, l'altre gran èxit dels Proyecto 1, una cançó amb una lletra que podria haver fet Papa Said, per exemple. Diu, diferents chicas en una setmana, 7 dominicanes, 4 cubanes, un par de peruanes i una panameña, otra puertorriqueña i una de Pensilvània.
6: Bueno, però si no dones a l'abast, no et dona temps en una setmana tota aquesta gent.
1: Es veu que ells sí, no sé quants eren els Proyecto 1, no sé quan pertocaven cadascuna, saps? Diu, la música se baila porque es una bomba que se oye a cada hora, la única cosa que quiero es no ver mujeres gordas.
6: Hala.
1: Molt bé, doncs amb aquesta poesia dels Proyecto 1 us deixo la Worst Ever d'avui, és Està pegado. Proyecto

0: Així sona Els Experts.
1: No passa sovint, eh? Això que un tema francès arribi al capdamunt de les llistes de gran part del planeta. Mira, mira, mira.
2: Mira si era poc francesa.
1: Que ve la tornada, crec, ara. Ah, no, encara no ve.
2: Al capdamunt de les...
1: Un moment, que ara sí que ve.
3: Vuela, vuela.

0: creu.
1: We can be heroes whatever and ever.
2: No puc anar més amunt.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La confessió.
1: Les 8 i 57, com sempre, anem tancant aquesta hora mentre obrim el confessionari. Cada dia algú té una oportunitat per redimir-se. Avui el personatge jugable és en Sergi. Sergi, avui família, folclore, consum, parcs temàtics o hermenèutica?
2: Home, avui poesia.
1: Avui poesia, sí.
2: Avui poesia, sí.
1: Però és impossible equivocar-se.
2: Bueno, no sé què dir-te. Avui vull compartir amb vosaltres la primera composició que vaig fer per dedicar-li a una noia que m'agradava.
3: Oh, sisplau!
2: Era la noia
3: que... necessitem.
2: Era la noia...
1: Jo també en tinc d'aquest cimbleu un altre dia.
2: I tant, home, això és un capítol a obrir, eh? És la noia que m'agradava de l'Insti i es deia Gemma, no? I aleshores...
3: Ella ho sap, ho ha llegit per dos vídeos.
2: Sí, home, si li vaig donar, li vaig...
3: Que valent, molt bé.
2: No,
3: valent,
2: gens. Per què? Doncs perquè era Sant Jordi i li vaig fer arribar mitjançant un amic una rosa amb la composició, perquè no tenia pebrots de
3: donar-li
2: ni la rosa
3: que...
2: ni la composició.
3: Escolta, està molt bé.
2: Una vergonya aliena. Ara, me'n recordo...
3: Està com... molt bé, Sergi.
2: Me'n recordo exactament sí. dels versos que li vaig escriure.
3: A veure, vull saber-ho.
2: Era... Gràcies per la música, m'ho he dit. Era... Rosa per tu, pedra preciosa.
3: Oh.
2: Clar, com que es deia Gemma.
3: Eh? Oh. Clar, com ho dic?
2: Goig que em causa regalar-te una flor i una carta per a noia tan graciosa.
3: Oh, molt bé, Sergi. Et vas posar molt en el paper de poeta sí. del segle XVIII, sí. Amb aquesta rima.
2: Òbviament, després, vaig voler comprovar, dic, li vaig preguntar sí, a l'amic,
1: sí. Resposta...
2: I diu que per ella ets un amic.
1: Ja.
3: Bueno, mira, però és tan bonic. Doncs no sé com és que no es va enamorar de tu. A mi no em van fer mai una cosa així, menys sí? aquesta edat.
2: Jo, amb aquest poema tu t'haguessis enamorat.
3: Home, total. Quants anys tenies? 15?
2: Sí.
3: Feia molta vergonya, rebre això, també. Vull dir, jo n'havia rebut alguna i no sabia quina cara posar. O sigui, gairebé preferia això, que vas fer tu, que et portés un col·lega i no tinguessis el compromís d'haver de fer cap cara.
2: Vaig rumiar, em vaig menjar molt el cap del pal. Què he fet? Per què no ho he entregat? Hauria hagut de tenir els tallons.
1: El que recordo, vaig fer la mà i anava a la uni, era una mica més adult, i li vaig donar la mà, li va semblar molt bonic, i també la resposta va ser una mica la mateixa que em vas dir tu, i llavors vaig anar plorant a casa.
2: Tu també, et van veure com una mica com un germà.
1: Amic és la paraula mateixa.
2: Amic, sí, amic. Va.
4: Que ja són les 9! Una hora i present!
5: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: dansa i a volar dels Nova Sildàvia per començar aquesta nova hora. Són les 9 i 3 minuts del matí. Avui és dijous, dia 14 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Som els experts aquí a ICAT. Us despertem cada dia fins les 10, també amb la Laura Grau. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: En Sergi Vives.
3: Bon dia.
0: I els oients, que avui parlant de poesia, ens envieu també captures de portades. La Raquel, amb un llibre que es diu Una flor, d'Alejandro Palomas, diu que tot el que fa conté poesia. I un altre oient, la Laura, que lamenta, com molts, no haver guanyat el mini-quiz i intenta a última hora doncs, deixar anar un argument, que és que avui és el meu aniversari.
1: Per molts anys, Laura.
0: Per molts anys, Laura, digue'ns quan.
1: Això no t'ho treu ningú, pensa.
0: No, això és segur. La resta podeu seguir queixant-vos aquí.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: I el que pot fer tothom, i us instem a fer-ho, és votar la cançó de les 10, la que culminarà el programa d'avui. La triareu vosaltres, com cada dia, a partir dels 4 tracks que us llença en Sergi, inspirat en...
4: La Femèrdida!
3: Un 14 de maig, com avui, de l'any 1967, naixia en Marc Parrot.

0: Què el parlot, Laura?
1: Estava molt relacionat amb aquesta cosa de composar música per al Super 3, per musicals i coses així, no?
0: És que ha estat tan productor, ha produït tants grups, ha estat tan al darrere dels èxits del Super 3 que jo crec que és indissoluble.
1: Per mi és aquesta persona, clar, entenc que per una altra generació és el xaval de la Peca.
0: Aquí anirem, eh? Ara arribarem al xaval de la Peca. Abans, però, hem de parlar una mica de la seva carrera musical. Us farem escollir entre 4 cançons dels seus projectes i les dues primeres pertanyen al seu primer disc en català. Ell va començar cantant en castellà, va passar pel xaval i després es va dedicar doncs, a fer cançons en la nostra llengua, el mentider, per exemple, aquest primer disc. La primera, ja la sentim, és Superheroi, va ser un dels senzills que més van sonar del seu primer àlbum, i la segona es deia No m'estiris del fil.

0: allò que ha somiat.
1: Us sona segurament aquesta altra veu que acompanya el Marc Parrot, és en Joan Garriga, fet una mica de trampa, i és que
2: cada dia Joan Garriga en aquest programa.
1: Nosaltres estem enamoradíssims del Joan Garriga, i més per primavera, i més quan arriba l'estiu. Doncs us hem seleccionat aquesta versió que en Parrot va fer amb el Garriga d'aquesta cançó No m'estiris del fil, un balset que quasi esdevé una cançó de Barcelona. I ara sí, viatgem cap als inicis del Parrot en aquell projecte que es deia El xaval de la peca. Viatjar fins l'any 1999. Tu aleshores tenies...
2: 4 anys.
1: 4 anys, per tant, tot just tenies ús de raó.
2: Però bueno, aquest tema és com...
1: És universal.
2: Sí, és mundialment conegut, no?
1: És que clar, ha anat sonant, Ha anat sonant i realment molt celebrat aquesta versió. I és que, ja ho sabeu, el xaval de la Peca era un personatge fictici que va començar a participar en els programes d'en Buenafuente, bàsicament recuperava èxits antics i els transformava al rock. Així van aparèixer cançons com Libre o a Benidí.

0: Això va sonar a les ràdios, també a les sales de ball. La gent es tornava boja cantant a ple pulmó les cançons del Xaval de la Peca i va tenir tant d'èxit el Parrot que ell ja havia iniciat la seva carrera en solitari, però la va haver d'aparcar per afrontar aquest fenomen, eh? Quatre cançons del Parrot, ja sigui com a tal o com a Xaval de la Peca. Tu amb quina et quedes, Laura? Superheroi, No m'estiris del fil, Libre o Avenibí?
1: Jo, tot el que tingui a veure amb Joan Garriga, ja per mi és valor segur, per tant em quedaré aquí.
0: Jo també he votat No m'estiris del fil, però sembla que l'època Xaval de la Peca està tirant molt i la cançó Avenibí és la que acumula més vots, no?
2: Sí, sí, avui la diferència és clara, eh? Sembla que voleu tornar a aquesta època, com diu en Sergi Avenibí. Pot ser la cançó que ens serveixi per culminar el programa. Si seguiu votant-la, entreu al nostre grup de WhatsApp dels experts i cliqueu. Ara ens quedem amb la Lizzo, Good as Hell, Tan bo com l'infern, i de seguida la Laura ens parla d'un arbre.
1: L'arbre de maig. I do my hair, toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Un quart menys cinc de 10 del matí, sintonia de l'espai, catalans fan coses i, Laura, els catalans fan coses com ara adorar un arbre.
1: Sí, és una tradició que a mi m'ha cridat molt l'atenció el primer cop que la vaig sentir, perquè allà d'on soc jo, Blanes, no es fa res. Res anat a plantar arbres al mig de places, al mig de la primavera.
2: Tot i que hi ha un magnífic jardí botànic.
1: Sí, però ja està. Vull dir, és una cosa que tu pagues entrada i visites.
2: Sí, sí.
1: No hi ha res de cultura participativa ni tradicional.
2: No.
1: Però, en canvi, sí que hi ha la tradició de l'arbre de maig que se celebra en algunes poblacions de Catalunya i he volgut buscar, primer de tot, d'on surt això, perquè és que em sembla una idea d'absolutament sonats, i després, doncs, en quins llocs es fa i de quines maneres es celebra, perquè no tot arreu es fa de la mateixa manera. L'arbre de maig, com a concepte en general, és anar a buscar un arbre al bosc, entre moltes persones portar-lo, pelar-lo, bueno, abans de portar-lo, pelar-lo, perquè és més fàcil, i plantar-lo al mig de la plaça del poble. Llavors, a partir d'aquí, a cada lloc fan coses diferents amb aquest arbre, però en tot cas, només el fet en si ja fa força gràcia. Llavors, quin origen té aquesta festa? Doncs es veu que té arrels molt antigues, fins i tot abans de Crist, relacionades amb ritus agraris, evidentment, com és esperable, no? Amb l'arribada del bon temps, amb el renaixement de la natura després de l'hivern, doncs celebraven la fertilitat, la força vital, el creixement, la unió entre el cel i la terra, amb aquesta cosa ja una mica religiosa. I també una cosa que em sembla curiosa és que estava, no sé per què, relacionada com amb la solteria i amb els homes solters en aquell moment, que eren els encarregats d'anar a buscar aquest arbre com per demostrar una mica la seva virilitat, que estaven molt forts, intentar com exposar-se una mica, o sigui, allò era el Tinder del moment, no?
3: Clar.
1: Que les senyores i noies solteres del poble anessin a mirar a veure quins xavalets anaven portant l'arbre de maig per veure qui es podien lligar, suposo. També era una mena com de ritual del pas de la infantesa a l'adultesa dels nois, doncs, que ja començaven a ser adolescents,
2: padrins,
1: joves, exacte, i que ja podien emparellar-se, no?
2: Com m'agrada sempre això, eh? Al voltant de la cultura popular, tot aquest tema, el pas, no sé, iniciàtic aquest de, vinga, va, ja som adolescents, vinga, ja podem...
1: Sí, ja podem anar a buscar un arbre al bosc i plantar-lo al mig de la plaça del poble. Doncs val, com funciona això en diferents municipis, com ara Cornellà del Terri, a Canyamars, a Les Preses, a Igualada... Segur que molts més, i al vostre poble també es fa l'arbre de maig, expliqueu-nos-ho. El que es fa és anar a buscar l'arbre, tallar un arbre ben alt i ben recte, que normalment és un pi, un pollancre o un àlber, i llavors, fins i tot hi ha un punt de competició, d'aviam, doncs...
2: A veure qui la té més llarga.
1: Sí, com de demostració de força. Això també ho vaig veure a Centelles, allò que fan al Cap d'Any.
2: Sí.
1: Que també agafen un arbre i també el porten a l'església.
2: En aquest cas el pengen cap per avall a dins de l'església, sobre.
1: Doncs també hi ha una mica de competició en el moment de tirar-lo a terra, aquest pi, doncs a veure qui és el que fa l'estivada que el tira a terra, saps? O sigui, si els ho van tornant, però el realment guanyador de la conquesta de l'arbre, diguem-ne, és el que aconsegueix tirar-lo a terra.
2: Un molt masculí, no?
1: Sí, no, tot plegat, aviam. Venim d'on venim, al final. Llavors, es porta l'arbre normalment a coll o arrossegat amb carros o amb el que sigui fins al poble, pot anar acompanyat de música i festa. Aquest moment es col·loca en una plaça o en un espai central de la vila, i també el moment complicat és aixecar-lo, o sigui, tu el portes fins allà, l'arrossegues o el portes estirat, però hi ha un moment que l'has d'aixecar. I també doncs aquí hi ha un moment de demostració de força i de virilitat, no? Aviam, ara això ho estem dient com si ho fessin només homes, evidentment al segle XXI adolescents, sí, aquí tenim molts cables pelats, en aquest estudi, aviam si
2: veu
1: un cop d'ull a nivell tècnic.
2: Ja tornem.
1: Això, que evidentment ara hi pot participar qui vulgui, no només homes. Llavors, un cop ha aixecat aquest arbre, pot ser que estigui perdent jo la connexió?
2: No.
3: Ara et sentim bé.
1: Val, doncs es guarneix també amb cintes, amb branques verdes, amb flors, amb premis, amb aliments, tot i que la idea és una mica pelar-lo, també, o sigui que les branques grosses i l'escorça se'n va tot fora. Llavors, a partir d'aquí, què es fa amb l'arbre? Depèn una mica de cada població. Hi ha gent que fa balls al voltant de l'arbre, que hi ha música, que hi ha àpats populars... Però també, per exemple, Igualada, que al final jo és el que conec més. Ja no d'haver-hi participat perquè no ho he fet, però sí com d'haver-ho sentit a parlar i veure vídeos i veure gent que ho comenta, es fa també un concurs d'enfilar-se a l'arbre.
2: Mira el que anava a dir. Hi ha llocs que sí, que és allà
1: aquesta
2: de mirar. A veure si arriben al final de tot i agafen una bandera, pot ser, o alguna cosa similar.
3: O tocar la campana, no? Depèn.
1: Sí, no sé, fins al plomall, que són les branques de dalt, em diu aquí.
2: Val.
1: Llavors, pots aconseguir premis penjats a la part de dalt en alguns llocs, o si no, doncs simplement és una competició a veure qui va més amunt. Uh-huh. En alguns llocs, fins i tot, que em sembla que ara ja no es fa, perquè és que realment és perillós, s'ensabonava l'arbre.
2: Sí. Això sobretot jo crec que ho fan en municipis, el posen no en vertical sinó horitzontal i sobretot són municipis de costa i aleshores acabes al mar intentant agafar-lo, agafar la bandera o agafar la cosa que hi ha a l'extrem, aleshores caus a l'aigua si no arribes a fer-ho.
1: Sí,
2: aleshores sí que s'ensabona.
1: És una mica gimcana, eh?
2: Una mica sí.
1: Jocs de cucanya, que es deia.
2: Exacte. Clar.
1: I res, això seria la festa de l'arbre de maig. Mireu quan és a la vostra ciutat o vila o el lloc que tingueu més a prop, perquè no a tot arreu és la mateixa temporada. Hi ha gent que ja ho ha fet, que ho feia pel pont de l'1 de maig. A Igualada, per exemple, es fa aquest cap de setmana, però vull dir que depèn una mica de cada poble. Hi ha llocs on es fa per Corpus, fins i tot.
2: Sí, si no m'equivoco, Cornellà del Terri diria que es fa també per Pasqua. I hi ha altres indrets, com per exemple la Vall d'Aran, que hi ha la crema de l'Aro a l'Es, al municipi de l'Es, i es fa això de plantar un arbre que van a buscar, el pelen, el posen al mig de la plaça i aleshores el que fan és cremar-lo per Sant Joan. És un altre tipus de ritual, però
1: la
2: també té un vincle.
1: La qüestió és anar
2: vincle.
1: A buscar un arbre al bosc.
2: És anar a buscar un arbre, pelar-lo i posar-lo allà i fer una festa al voltant.
1: Totalment.
2: Doncs meravellosa aquesta celebració que fan a Igualada i a tants altres llocs.
1: Sí, no, no,
2: del
1: no.
2: País.
1: I a més, llocs molt inconexos, eh? Vull dir que tant al nord com al sud, com al Pirineu...
2: Com a l'est.
1: Com a l'est, sí, exacte.
0: Bien! És el que havia de dir en aquest espai. Adéu, Laura Grau.
1: Adéu, Laura. Adéu, Laura Grau.
0: Fins demà, ara la Julieta, que està 100% segura dels sentiments que destil·la en aquesta cançó. I ara de seguida, Laia, parlarem de trens, sisplau.
1: I tant,
0: trens. Bien, trens.

0: Així sona Els Experts.
1: És el grup d'aquesta cançó que més o menys tothom que més o menys...
2: Però què és això?
3: Fes-me un regal.
4: Fes-me un regal.
3: Regala'm un rellotge.
5: Va, més coixem-ho, deixem-ho córrer.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: S'espatlla la catenària, s'atura tot el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
7: Merci per triar aquest servei. Dispensin una altra varia.
6: Però Renfe l'empara la llei.
8: Parlem de trens, parlem de trens. I, Laia, per una vegada tenim bones notícies, o és que no ho estic acabant de comprendre? Bé,
1: no ho entenem gaire ningú, però ara ho intentarem treure l'entrellat.
8: Per això tenim aquí la Laia. La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents països. Si parlo de la Comissió Europea, em refereixo als països de la Unió.
1: Ah, exacte, sí, d'això estem parlant.
8: Val. Per tant,
1: bé la idea, però com sempre, aviam com ho aterrem això, eh? La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'altres empreses. Doncs també planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ho ha explicat el comissari de transports, Apostolos Tsitsikostas.
9: If something goes wrong,
10: si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
1: Com dèiem, és una proposta

0: És a dir, des de la Comissió Europea es diu que es té especialment en ment els viatges transfronterers entre països de la Unió Europea. I dius, home, doncs que bé, no? Però llavors tornes aquí i dius, a veure, anem a mirar un viatge transfronterer, no? Anem a intentar. És dificilíssim. O sigui,
1: perquè
0: no hi són, perquè hi ha un viatge al dia que surt de Barcelona i se'n va cap a Europa, va cap a París, i no cal dir que és caríssim. És a dir, jo he intentat mirar la connexió entre, per fer un viatge, sí, doncs en família, de turista, no?, aquest estiu, per exemple, per anar a, posa-li, a Amsterdam, no? Doncs per fer un viatge a una família de 4 persones a Amsterdam, anar i tornar val 2.300 euros. Clar, en aquest moment és important que ens parlin de bitllet únic? Doncs no ho sé. Potser és més important que ens parlin de fer això possible, perquè digue'm quina família pot pagar exactament aquests preus per anar-se'n de vacances per dedicar només al transport. No cal dir que un viatge d'avió seria infinitament més barat.
1: I si fossis de Grècia, com ho faries per fer un viatge interfronterer amb tren?
0: Doncs hauries de fer el mateix i també seria molt car perquè...
1: No, és que no toques en cap país de la Unió Europea.
0: Ah, doncs llavors no ho podries fer. Va, no, Roger, preguntes trampa, no, que és prou complicat el tema.
1: Sí,
0: després, el que podríem fer, si som catalans, és dir, doncs, fem una cosa, com que tenim la sort de viure a prop de la frontera, ens anem a Perpinyà i a veure què passa. A veure, molt més barat tampoc no és, eh? Si tu vas de Perpinyà a Amsterdam, pots trobar un bitllet per... un bitllet nocturn, per exemple, que dius, que bé, no?, dormo al tren i tal. Són 1.000 euros, eh?, 4 persones, anar de Perpinyà a Amsterdam. Tampoc ho trobo assequible. És a dir, no seria molt millor que el pla que fes la Comissió Europea fos per intentar democratitzar els viatges amb tren, més enllà d'unificar el bitllet? No es preocupin, senyors de la Unió Europea, ja han idees diferents webs de diferents companyies a comprar l'enllaç. És a dir, el menor dels meus problemes és perdre l'enllaç un cop soc a París. M'agradaria poder que fos assequible. Jo ja entenc que estan posant-se les piles, estan aconseguint que hi hagi algunes capitals de centre Europa que estiguin connectades, però fa la impressió que aquestes mesures són per connectar Estrasburg amb París, Viena amb Praga, però
1: això
0: no...
1: Això ja existeix, ara. Doncs.
0: Clar, això ja existeix. Els estan facilitant la vida a una gent que ja la tenen molt fàcil. Si us plau, si tots som Unió Europea, intentem que aquest tren, aquestes connexions ferroviàries, arribin a la perifèria d'Europa. També obligueu a estats com l'espanyol.
1: Per exemple, a Islanda es podria arribar?
0: No, has d'agafar un vaixell.
1: No, per què?
0: Perquè no hi arribes des de París, has de... O no sé quan és pel túnel, no?
1: No, però no toca en cap país a la Unió Europea, tampoc.
0: Ah, és veritat, també, clar, no és Unió Europea. Bé, en tot cas, el tema és, si us plau, no ens saltem tots els... No, prou! No ens saltem tots els passos previs, si us plau, en lloc de fer només connexions ferroviàries molt còmodes per les 3-4 capitals del centre d'Europa, intentem, si us plau, fer arribar el tren de manera real i assequible a tota Europa, no només a les 4 capitals del centre, i així començarem a poder dir que Europa està connectada. Si no, no té cap mèrit connectar Edimburg amb Praga. No té cap de mèrit.
1: Abans que un oient geofan em digui que hi ha un trosset de Grècia que toca amb Bulgària, ja ho dic jo, és veritat, m'he equivocat, hi ha un trosset de Grècia que toca amb Bulgària. I un altre oient, l'usuari Xarnego, diu, i què vols anar a fer exactament a Amsterdam? D'en Laia.
0: Doncs mira, anar a veure dos amics que hi tinc.
1: I, bueno, ja, però per rebatre, digue-li la casa d'Anna Frank, per rebatre-li...
0: També volem visitar la casa d'Anna Frank.
1: Que està dient Porrera.
0: Ja, però és que tenim dos amics que viuen a Holanda i hem pensat que era una bona idea anar a visitar-los i aprofitar per, doncs, veure com es viu en un altre país com és Holanda i el tema de les bicis i tot plegat. Però us asseguro que és complicat, eh? Ja us explicaré com ha anat.
1: Els Clima, que ens canten el seu No tot és per sempre, per acostar-nos al punt de 9:45, moment que obrirem l'actualitat de la jornada. Com puc aturar-la?

0: escoltes ICAT.
1: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
2: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
3: de rialles.
4: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
5: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
6: Us esperem! Serà brutal!
1: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
7: Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
8: Així sona Els Experts.
9: I ara seguida la Laia ens porta un compte. És un Instagramer de...
10: És un Instagramer d'Instagram.
8: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts en punt, dos quarts de deu, moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dijous, dia 14 de maig?
1: Mireu que els sindicats de mestres i professors i el govern intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial en plena tongada de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i també a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues peticions clau. Primer, el pla de xoc per a l'escola inclusiva i, segon, la recuperació del poder adquisitiu. Mentrestant, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i, de fet, ha anunciat una investigació interna, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va afegir que es modificaran els procediments. Les disculpes i les explicacions de tots dos no van convèncer ni els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició, que reclamen el cessament de Trapero. En plan internacional, Donald Trump aparca la guerra aranzelària i estén la mà a Xi Jinping. El president dels Estats Units, de visita oficial a la Xina, assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. Al Regne Unit, el ministre de Sanitat britànic, Wes Streeting, té previst dimitir per poder disputar el lideratge al primer ministre Keir Starmer dins el laboralisme. Els suports per engegar el procés no li garanteixen una majoria dins del partit. I per acabar, doncs us explico que avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats de 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
0: Les 9:32, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu que a Eivissa uns veïns de Santa Agnès van haver d'avisar el caçador de serps de l'Illa perquè es van trobar que sota del sofà hi havia una serp d'un metre i just al costat, doncs, hi tenien un nadó dormint al bressol. Aquests veïns viuen en una zona rural i no és estrany que apareixin serps, però el caçador els va donar un parell de consells per si, doncs, torna a aparèixer algun altre serp. El primer que han de fer és mantenir la calma per no espantar-la i, de fet, deixar-la marxar per si sola, i si no marxa, doncs una bona tècnica és ballar flamenc perquè la vibració del terra espanta les serps.
0: Les 9:33, el titular d'esports a aquesta hora.
1: L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Real Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. I, de fet, ahir el Barça va perdre per 1-0 al camp de l'Alavés i es queda sense l'opció de arribar als 100 punts al final de la Lliga.
0: I quin temps serà avui?
1: Doncs cel ennuvolat, amb ruixats de les comarques de Girona i sobretot a l'Alt Empordà, on s'intensificaran durant la tarda. Cel variable o serè a la resta, amb sol al sud del país i ambient més suau, i el vent de mestral es reforçarà a partir del migdia al terç oest del país.
0: Les 9:33, seguim aquest matí, aquesta última hora del programa d'avui, ara amb la música de l'Avril Lavigne. Segurament la recordeu pel seu posat Skater i també per cançons com aquesta, Skater Boy. I ara de seguida parlem de, Anna, quin programa, quin reality?
1: De la gran cita.
0: Hem arribat ja a la culminació, Laia?
2: Sí, s'ha culminat.
0: Podem començar a treure conclusions de les persones que hi surten?
2: Sí.
0: De seguida, de seguida.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, per atenció al que diuen els oients. Mira, l'Àngela, que com tu també volen anar als Països Baixos aquest estiu, i també són quatre, pares i fills, va mirar trens com tu i diu, és caríssim.
2: Sí, sí.
1: Diu que al final doncs s'ha sotmès al mercat i que anirà amb avió i que allí es mouran en transport públic. Normal també que si vas a una ciutat vagis amb transport públic. I parlant d'arbres, que ara parlàvem fa un moment de l'arbre de maig que celebra cap al centre de Catalunya, sobretot, la Montse, aquesta joneda, per tant, l'és, molt cap a l'est, això deu ser Segrià.
2: Però bé.
1: És que està mirant el mapa al revés, perdona, ara el tinc bé. Diu, ho fem a l'agost, i es diu la pujada de la viga, un tronc d'arbre pelat i ensabonat que dalt li posen un pernil. I tothom pot intentar caçar-lo. Li he dit, clar, si el primer ja s'endú el pernil s'acaba la festa, diu no. Pel primer i pel segon regalen paletilla.
2: A més, només el primer que puja no és el que arriba a dalt, eh? Clar, que costa molt arribar a dalt.
1: Es comença amb més jovenets, eh? Diu, us estic buscant fotos, però no n'he trobat perquè jo aquell dia del pernil normalment tinc ressaca del dia anterior i no hi vaig.
2: Clar.
1: No, tal. Bé, i l'Ignasi, que diu, tema trens internacionals. He trobat ofertes, però si no el trobo, no hi vaig. He arribat a anar a París per 100 euros amb el TGV, però el que estàvem parlant fer interconnexions entre països.
2: Clar, que és justament el que se suposa que vol legislar a la Unió Europea, com si, facilitant-ho com si el punt de partida fos el mateix a tots els països. Hola, estem aquí al sud d'Europa, hola!
1: L'Oriol li respon a l'Àngela dient-li nosaltres anirem també als Països Baixos, però amb furgoneta i sense camperitzar ni res a l'aventura.
2: Doncs ja ho han mirat, quantes hores? Jo també ho he mirat, això,
1: mireu,
2: i són moltes hores,
1: molt bé. A mi el que m'interessa...
2: De l'ordre de 18 hores,
1: Jo vull el conflicte entre gent que no camperitza, gent que sí que camperitza i gent que no camperitza perquè té autocaravana. Podeu començar a barallar-vos,
2: No, que quan obris això no acabarem,
1: La sintonia que sentim és de la gran cita i tenim aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
3: Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
2: És llarg, és un reality que passa...
3: Vull dir
2: que
3: 8 capítulets.
2: 8 capítolets, assumible.
1: Però és que més s'ha penjat el que seria l'Aftermath, aquest minicapítol especial que jo dedueixo que és t'agafen, clar, això es va rodar fa mig any, t'agafen les parelles i jo us pregunto, és que han seguit totes? És que algunes sí, algunes no?
2: No ens ho preguntis ara perquè si no ja ho matarem tot aquí.
1: Vale,
2: deixa'ns que anem una mica a poc.
1: Que sí que es pot saber.
2: Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial i després de passar un cop de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
3: Molt de drama aquell cap de setmana.
2: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
4: Arriba el final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real i molt.
2: I llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
3: De les 50 parelles potencials,
2: exacte,
3: només dues.
2: Exacte, de les 50 parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
1: Qui és el Quinqui?
2: El Xavi.
5: I ella
2: és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des del principi. Des del principi seran
5: tensos.
2: I aquí la primera pregunta que us llenço a vosaltres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts a la manera, diguéssim, antiga usança. Però que només són dues parelles.
3: Tira tu, Anna.
5: Sí, és que a veure, són molt poques. Sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi i és com que costa de veure, no?
2: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible. Quan vas a la discoteca no saps si n'hi ha de compatible i surts amb algú sempre, no? Vull dir,
3: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius, aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i, perdó l'espoiler si no l'heu vist, però... tenen sobretot una red flag o tenen una línia vermella que és un vol parella oberta i l'altra no, i és un per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que a un d'ells doncs li impedeix sortir.
2: També et diré, si arribes amb un programa en fam de casori, com si diguéssim que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió d'una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
5: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és que hi vol tenir doncs una relació oberta i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs és una línia vermella obrir la parella.
3: S'adapta
5: una mica amb ell i al final doncs diu, bueno, doncs potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
3: Però també tenim, clar, al final de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant sabíem que eren incompatibles des del primer dia, segons la idea del programa.
2: Segons la idea del programa.
3: De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també veiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
2: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, perquè, insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
5: Exacte.
3: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer.
2: Exacte.
3: I al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
5: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar, la I els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'he de
2: motivar.
5: M'acabaré enamorant d'ells.
2: Sí, sí, saps? Bueno, perquè a vegades és com que necessiten una... Potser el denominador comú és al final d'aquest programa que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem un moment a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics i no seria gens estrany que amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
1: Però que s'ha documentat?
2: No. Però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. A veure, sentim l'anunci.
5: I ara què? Ara què? Què toca?
6: Ara toca Safareig del bo.
7: El que vol tot Catalunya. Està bé què passa després.
8: Que la Ia digui el que vulgui.
9: Et deixen portar per això.
10: Intenta reprendre
11: el papa i la mama.
12: Vam sortir del programa.
2: Això és el que
3: anunciaven.
2: Sí, clar, sí. Fem spoilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
5: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella doncs, diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
2: Aquesta és l'altra, enamoradíssimes.
3: No van ni arribar a la final, clar, tècnicament.
5: Exacte.
2: Un fracàs absolut.
5: I elles al vídeo que van dient que estan solteres.
3: Ah, exacte.
5: Per tant, fan una crida aquí a que doncs, sí, mira, qui les vulgui conèixer, doncs endavant.
3: Però es porten molt bé, com a amistat.
1: És a dir, no es van barallar, però per què la cosa va bé?
2: Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, t'ho diré.
5: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí, doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
2: Al final tothom està superamics.
3: Sí. A la meva porra, perquè també cadascun va penjant vídeos a fora i a banda d'això podeu veure molt de contingut que estan generant ells, per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre, jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
5: Sí, i a mi això m'ha molestat tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts, i finalment no, tu.
2: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini, això està clar.
5: Totalment.
2: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
5: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Gwen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
2: ni
5: de
2: ningú, no
1: ens hi donava. Era el de Perpinyà?
2: Sí.
1: Noi... Seguiu pensant que és un cretí?
3: Sí.
2: Una mica, sí.
1: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
5: Bueno, ell va per tot.
3: Sí, en el programa va...
5: Amb totes, sí.
1: I ella ho va veure, això, que li tirava la canya diverses.
5: Ella ho va veure, això li va molestar, però també t'he de dir...
1: Li va molestar o és el rotllo que li va?
5: Bueno, li va molestar. També t'he de dir que quan s'acaba el programa, ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar, i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això, bastant lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
2: No, no, està clar.
1: S'ha mantingut, allò d'aquest noi.
2: Sí, aquest noi no ha millorat.
5: Sí, total. L'Isaac i el Dani s'han adonat, doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant, doncs, que tenen una conversa pendent.
2: Sí, per aquests tant... estan en mig del fregau total. Sí. Els han enganxat, sí, que no tenien
3: conversa
2: regla.
3: Conversa pendent,
2: totalment.
3: Important.
5: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran ella.
3: Estan casalíssim.
2: Sí, són molt... Vaja, una, és que una, és que encara me'n faig creus.
3: Va, això vol dir que la IA ha funcionat.
5: Són molt intensos i es nota que s'estimen, i de fet ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar, doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
2: És que és una gran misteri, emocionalment.
3: Ells dos són els que estan penjant més contingut, i el titular d'aquí, que a mi em va fer, va ser un au, ell diu: nois, el papa i la mama s'han separat.
2: Sí, sí, és que no està clar, això.
1: Oients, digueu-nos si us ha afectat tant com això, i també si heu arribat al final i heu vist aquest capítol especial sis mesos després, què tal veieu les parelles i les no parelles?
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Quin merder de dia zero, quin sidrales, per favor.
1: L'època de festivals, que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna, que comença ja, és aquest cap de setmana, divendres.
5: Sí, la 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell, i de fet els de Torelló, doncs, compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure, doncs, el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. I, de fet, aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Cari Cari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Aril o Alosa.
10: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
5: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia, un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta, i aquest diumenge, doncs, ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega. Divendres, la Winnet actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Winnet, doncs Winnet verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades. Primer, doncs, saltaran els lletans Sexeni i després serà el torn de Fades, que venen de publicar aquesta cançó que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts. Així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de Festa Major és a Vilablareix.
11: Per poder seguir aquí, ha de passar l'hivern.
5: La seva Festa Major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha Festa Major a Sant Boi.
12: Anem per la bona,
5: aquesta setmana arrenca la seva Festa Major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 11:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alice, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social, que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez.
13: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de Pals de Begú.
5: Miqui Núñez actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 11:15. Per cert, que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo, dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons, a 12:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora.
12: colores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando pollo.
5: Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba van publicar el seu últim disc, 25 anys buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Pelaez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 8:45 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau. Juan Antonio.

Laza és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a La Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

0: Aquesta setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa de Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment gratuït.
1: Vuit minuts perquè siguin les 10 i us diguem adeu i fins demà. Encarrilem la recta final del programa amb el recull dels millors àudios, avui preciosos, que ens han anat enviant els oients al llarg d'aquest matí. Avui, que comença el Barcelona Poesia, us hem parlat d'aquest festival, us hem animat a recitar-nos poemes i vosaltres heu respost a la crida.
2: Patrons de tot el món, uniu-vos. Poseu-vos ben apretadets, que amb una sola bomba n'hi hagi prou, que no tenim gaire armament.
3: De ben petit, quan a casa se n'anava la llum, cosa que als anys 70 era bastant habitual, després de sopar, com que no hi havia tele i no es podia fer gaire cosa, la mare recitava poesies, poesies en castellà, poesies en català, i era una manera molt maca d'entrar en aquest món. A nivell més actual, us recomano els llibres de poesia d'Ernesto Fratarola. Amb dos T's, busqueu-les, perquè és un petit autor català, precioses. Salut i república.
4: No a la vida del mot, sinó a la pell del so. L'entelament del món a l'obaga dels mots.
5: A l'obaga dels mots.
6: No és quan afegeix un de Joan Maragall, si el riu, que fa a mig aire de la serra.
7: A mig aire de la serra.
6: Veig un ametller florit. Déu te guard, bandera blanca. Dies a aquest delit. Ets la pau que s'anuncia, ets el sol, núvols i vent. No ets encara el millor temps, però tens tota l'alegria.
8: Salvar Papa Seid, una de les dues divises, la curta, l'estel d'un esguard i el d'una senyera, la guerra i la mà, la sal de la terra, el llavi una flor i l'espasa ferma.
9: Recordo de Carrerilla és un de Benito Pérez Galdós, perquè hi sortia en el bitllet de 1.000 pessetes.
10: Que boomer.
9: Em donava temps a llegir-ho durant el viatge a l'ascensor, que deia: "Y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde".
11: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
12: Pues mira, i ja està.
13: Como soy una mujer madura, me puedo tener coño una cerradura.
14: La respiració.
1: 5 minuts i seran les 10 del matí. Sí, avui hem fet amb diferència el programa més poètic de tota la temporada. Ha estat començar-lo i hem, bueno, hem començat a recitar i a cantar poemes com aquest de Costa Llobera, musicat per la Maria del Mar Bonet, acompanyada de la Laia Vidal.
15: Més fort que el taronger, conserva de ses xues l'eterna primavera, lluita amb les ventades que tu per la ribera com un guerrer.
1: Tia, quin vibrato, Laia.
16: És que la cançó ho posa fàcil, és molt agraïda.
1: T'ha quedat un vibrato rotllo Serrat.
16: No em fotis, que és molt maca la cançó. Posa-te-la després i ja veuràs.
1: És el Pi de Formentor, oi?
16: Sí.
1: Doncs ens estava quedant tot superbocòlic fins que ha arribat el típic heterobàsic de torna a parlar de cotxes.
16: És boníssima aquesta cançó.
17: El Pi on és, exactament?
16: El Formentor.
17: Sí, sí, però on és Formentor? Ah.
1: Vora el Cudi, eh? Està
17: al nord.
16: La podem sentir,
17: nord
16: la podem sentir 15 segons més?
1: I tant, 10.
15: Sa vida no sustenta, revincla per la roca.
1: Ara Formentor és conegut perquè hi ha un Cupra d'aquest cotxe, el Cupra Formentor.
18: Ah, vale, gràcies.
1: Sí, com sigui, la poesia ens ha donat molt joc i els poetes ens han donat molts carrers.
16: Corrant des d'exili, aquest poema de Pere Quart, que va escriure l'any 1947.
17: I no sé si ho sabíeu, dona nom al carrer de Rasmatàs.
16: Quin és el carrer de Rasmatàs? Pere Quart?
17: No, Jaume Primer.
1: I acabem recordant la confessió d'avui, on jo mateix us he fet avinent el primer poema que vaig fer a un crash de la meva adolescència. Vull compartir amb vosaltres la primera composició que vaig fer per dedicar-li a una noia que m'agradava.
16: Ostres!
1: Era la noia
16: que necessitem.
1: Era rosa per tu, pedra preciosa. Clar, com que es deia Gemma.
16: Clar, com vull dir?
19: Mare de Déu.
1: Goig que em causa regalar-te una flor i una carta per a noia tan graciosa.
16: Oh! Molt bé, Sergi.
20: Una puta mella.
16: No, no.
1: Però què? Què? I diu que per ella ets un amic.
21: A cagar a la playa.
1: M'ha fet més vergonya ara sentir-me dir-lo un altre cop que no
18: cap vergonya, Sergi,
1: sí,
18: cap vergonya.
1: Sí, molta.
16: T'honora.
1: Per a noia tan graciosa, és que què volia? Què pretenia?
17: Deixa'm que acabi amb una proclama, que crec que esteu d'acord amb mi. Al final de la vida, sabeu qui és ridícul? qui mai ha escrit una carta d'amor.
16: Molt bé, Roger.
1: Molt bé, Roger.
16: Molt bé.
1: No es pot acabar millor el programa d'avui. Però sí, escoltant el xaval de la Peca.
16: Vinga, sempre arreglant-ho tot, tu, eh?
1: Exacte.
10: Vosaltres l'heu votada. Responsabilitat dels oients. Avui que celebrem l'aniversari de Marc Parrot. Felicitats.
1: Felicitats, Marc.
16: Molts anys. Molts anys.
10: 25, doncs ens quedem amb aquesta cançó que heu triat. Fins demà, Anna, Laia, Sergi.
1: Adéu.
16: Adéu, Roger. Adéu, fins demà.
1: Avant i mi.

0: Adéu-s'hi, que és el pol·len, amb la munició ben carregada, posant-nos una mica d'energia en aquest matí del dijous. Xangai, que ens sembla que et saludo un dia més esticat. Bon dia a tothom, va, cafè doble amb vena i seguim amb Kiss Patrick.
1: Escoltes, Icat.

0: Coco, Xere Coco, el ritme afrobeat en mans de Kelly Saya.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I envien ara 100% estiuenc amb la festa i bon rotllo de Fades.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, els F-Boys!

0: Un dels grups que passaran aquest any pel Primavera Sound, Packers, la tornada i quedat amb el Beatback. Matí d'aquest dijous, 100% primaveral, que avança amb l'himne més caribeny de la senyorita Camila Cabello, el Don't Go Yet.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Torna la nit dels museus. Una nit única. El dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
3: Al maig, el cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT. La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Escoltes ICAT.

0: escrivint històries que no estan mal. Aquí teníem la nova música de Guillem Bautista, i de tant en tant, que no està gens malament recuperar cançons que ja són història, com aquesta de DJ Snake amb la veu d'Amor, el Linen.
1: ICAT, la ràdio inquieta.

Quin bon tandem, eh? Detallets, ens donen el ritme rumbero de la Camila, amb els Estopa. Seguim amb la fusta mallorquina de Maria Jaume, una de les millors veus de l'escena balear, amb Sonen les campanes.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. De 5 a 7, a iCat, nota de veu.
1: Vols fer de DJ el nota de veu d'iCat?
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
2: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Amb zo, me la sua que tinguis més likes.
3: Hola, Fran, Aina.
4: Hola, nota de veu.
5: Bona tarda, notes.
1: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
1: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
1: Nota de veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a iCat.
1: Nota de veu.

Entre dubtes i esperança, aquí teníem els Minova obrint camins cap a un futur millor. I el futur, que es presenta cada cop més brillant per aquesta nova promesa del pop canadenc. Sofia Càmera amb el Girls Like You.

Un dels timbres més celebrats del moment, dels que més brilla aquests últims anys. Aquí teníem el rei gaudint del seu ascens arreu del planeta amb temes com el Skin and Bones. A punt i cap de músic i poeta Guitarrica de la Fuente, abans que fem parada al ritme festiu de Kilòmetre Zero.

0: Escolta, Zicat.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT, Dicat.
2: No, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de pastiva.
2: Calla, que ens fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment, ho estem fent superbé.
1: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Déu-n'hi-do, eh? Quin sacseig, quina alegria porta Xisits. Empenta, no li falta el DJ de Brooklyn, de Nova York. I ens ho demostra un cop més amb aquest autèntic to de cançó, Car Crash. 11 i 3 minuts. Aquí seguim subministrant més bon ritme i bones sensacions amb Mama Duixa.

Recordin l'escena musical de Ponent, la veu de la Bru amb... I avui dijous, que també és un bon dia per sentir el nou impacte dels Don Amlevin, Maroon 5 i Imparables continuen la seva carrera amb Heroin.

0: Visa, la millor resposta.
1: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
2: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
1: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
2: Que les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
1: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
3: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Linkat.
5: Linkat.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: A ICAT. ICAT.
6: La Sala Beck presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beck. Més informació a salabeck.cat. Recomanat per ICAT.
5: Linkat.
4: Linkat.
5: Linkat.
4: A ICAT.
5: A ICAT.
7: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
8: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
7: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
8: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
9: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
7: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
8: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

de junts, obrint una nova etapa més contundent i rockera, i bona rocket, la cantant de Girona, tot va tirant i tot va sent, i seguint el seu camí. 5 minutets i 2:15, ens quedem ara amb la pura eufòria d'Almost Monday, Lost.

Doncs, que important és, la music a les nostres vides. Madonna preparada per revolucionar de nou la indústria musical amb un àlbum que promet fer les delícies pels amants de la música dance. La continuació, diuen, de l'icònic Confessions on a Dance Floor. Vinga, doncs, més bona music a ICAT, amb mans ara de l'electrònica, quilòmetre zero, del duet Balma.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: I no el pots treure? Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
3: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Home, i tant.
3: Clar, igual perquè, la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Una adrenalina amb la metxa curta, però de la que més crema, dels Crema. I un fire que continua la cosa amb el nou so de l'òrbita discotequera del DJ britànic Bruce Felder.

Eyes Closed, una altra cançó ben motivadora per aquest dijous, amb el ritme de Mimi Webb i orelles ara ben obertes per sentir la nova música romàntica i sensual de Tyler i Zara Larsson.

0: Escolta ICAT. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Benvinguts a Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT el dia d'avui parlant de l'ambassat de Sabadell, que celebra aquest cap de setmana la majoria d'edat, 18 anys. Dissabte passat el festival va arrencar la programació amb al·lèrgiques al pol·len i xico, però el gruix principal del cartell és aquest cap de setmana.
2: Dan Peralbi i el Comboi, que sentim de fons, i Filles de Cassandra són alguns dels noms destacats que hi podreu sentir demà divendres. Dissabte, entre d'altres, hi actuaran les Alosa i el Petit de Calaril.
3: Som amics dels animals que van pel camp voltant, que foten el que volen i si volen no som.
2: I diumenge l'ambassa tancarà amb Mishima, la Ludwig van i Greta.
0: De l'escena internacional hi ha un concert que segurament passarà a la història de l'ambassa, del duet britànic de punk rock Bob Dylan, que sentim de fons, que faran l'únic concert a la península ibèrica. Arnau Solsona, director del festival, ens explica a l'ICAT al dia la importància de portar-los a Sabadell.
4: Sobretot és una proposta doncs, molt gamberra, sorollosa, trencadora i molt potent. És un grup que també, a més, han saltat també en els mitjans perquè tenen un clar posicionament antibèl·lic des del Regne Unit i contra el govern especialment americà i d'Israel, amb el conflicte de Palestina van tenir problemes a Glastonbury on han sigut vetats.
2: I ara agafeu paper i bolígraf perquè el director de l'ambassa també ens recomana que ens fixem en aquestes tres propostes.
4: La meva àrea és un duet de Barcelona i també part italiana, però que estan establerts a Barcelona capital, que no paren de tocar arreu del món. Fan una electrònica, un crowd molt potent i que tot arreu parlen meravella. I gent des de hip hop que n'ha ressaltat la seva qualitat i aquí encara no els hi fem prou cas. També els bascos ETC, que també és una proposta molt emergent i interessant, o el virtual, que són coses més fresques i que de ben segur són desconegudes per la majoria del públic.
2: Tots aquests concerts es faran al Parc Catalunya de Sabadell.
0: I ara tornarem a parlar de música, però abans parlem de poesia, perquè aquesta tarda arrenca una nova edició del Festival Barcelona Poesia, que tornarà a omplir durant una setmana la capital catalana de recitals, rutes literàries, xerrades i espectacles musicals i teatrals.
2: Entre les veus destacades que passaran pel certamen hi ha Carles Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida i Emma Vilarassau. També la de la poetessa Marta Pessarrodona, que serà la pregonera d'aquesta edició, amb un recital a les 7 de la tarda a la sala Paral·lel 62.
0: Durant aquests dies hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcobé i també actuacions musicals, per exemple, les de Ferran Palau, Marina Rossell i David Alegret.
2: Tot i això, fins al 21 de maig i amb la diversitat de la mirada com a eix temàtic, sentim la poeta Anna Gual, una de les comissàries del festival.
5: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí a la idea del nostre festival i la idea doncs, d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
0: El Museu Marès i també el Born Museu d'Història de Barcelona seran els escenaris principals del Barcelona Poesia, que aquest any també incorpora el CCCB, l'Ateneu Barcelonès i els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet com a seus del festival.
2: I avui a Barcelona, música en directe al Sant Jordi Club amb Ivan Ferreiro.
6: Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya lo estaba.
2: El cantautor gallec celebrarà aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i avui ho celebrarà a Barcelona amb la seva nova gira Hoy por Ayer, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera, des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, encara queden entrades.
0: I a la sala Laud de Barcelona, Bons nois. És el quintet de Sant Feliu de Llobregat que ve de treure el seu segon àlbum que s'anomena Sento Sentiments. El presenten avui a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.
2: I acabem explicant-vos que l'últim cap de setmana de maig començarà la cinquena edició del Teta Fest, el Festival de Música Feminista de Tarragona.
0: El festival es farà a l'Auditori del Camp de Mart i comptarà amb l'actuació de l'Osa, que la sentim de fons, també Maria Fort, Sandra Montfort i també Caral Laoz.
2: A banda també actuarà Lia Cali, Maria Valle Rosso, Vanessa Martín i les que faltaven. Si voleu anar, sapigueu que podeu aconseguir una invitació doble a la web d'ICAT contestant a una senzilla pregunta. Teniu temps de participar-hi fins dilluns 25 de maig.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia.
7: Escoltes ICAT.
8: Les històries

Igor Tarantini, saludant una hora més d'aquest dijous amb aquesta cançó amb Madina de Primavera. I així de forts que seguim escoltant i compartint aquest nou i potent artefacte de Lady Gaga i Doce.

i Cat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.

Jo Drai, el talent de Martí Vilaseca, amb una clara influència del so West Coast, de l'imaginari de Los Angeles. I allà que ens quedem, amb aquestes tres veus californianes, les Him, més unides que mai a Relationships.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
5: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
4: Els oients sempre tenen la raó.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
6: Som pura cafeïna.

0: Doncs, de mala manera, s'enganxa aquest tema magnètic de pausa dels nous grups de l'escena musical noruega, preparats ja per seguir presentant la seva música a la resta del món.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I anem ja calentant motors pel concert aquest diumenge a l'Ambassat de Sabadell de la Ludwig van Tor.

Que bé sonen, eh? I quin goig que fan altre cop els rockers osonencs d'en Pere i el Comboi, dels grans atractius demà divendres del cartell de l'Ambassat de Sabadell. Molt de goig també fan les noves cançons dels Intana de Núria Moliner.

0: Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de la meva. Hoy se come.
1: Famós català. Aquí teníem la nova experiència compartida entre Llun Rajola i el Sexeni. I últims, gairebé compassos d'aquesta hora que compartim amb un altre dels famosos ex One Direction, On Fire, també sona la nova música de Louis Tomlinson.

sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco, sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dona la gana. No mossegues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisat. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat.

0: hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura, aïcat. Aïcat.
2: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Linkat.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
4: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
5: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist. I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
6: Us esperem! Serà brutal!
7: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena el Super 3 i a la plataforma 3K.
1: Escoltes i cas.
8: Tell me a bit about yourself.

0: Escoltes ICAT.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu? Avui és dijous, dia 14 de maig, i avui tenim una hora per endavant amb la persona amb més energia que he conegut darrerament. I també la persona que crec que té més impacte en el seu poble. El seu poble és Torelló. Ja us dic jo que passejant per aquesta bonica vila algun estiu, si preguntes per ell i la seva família, jo ho vaig fer, et saben dir on trobar-lo? Sí, segurament els trobaràs aquest bar d'aquí, a la família, eh? Diu, fins i tot et diuen, creepy això, em va dir un tio, sé on viu, si vols pots anar-hi. Acaba de publicar disc amb el seu grup, que el grup es diu El Comboi, és un disc que fa molt de goig, i avui parlarem de temes divertits i encomanadissos que tenen a veure amb el rock and roll, però també de temes profuns i dolorosos que tenen a veure amb els abusos infantils. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Quin goig que fas cada dia.
1: Gràcies.
0: I avui especialment. Bueno, no.
1: Sí. Ja he rebut.
0: Normalment, que sapigueu una cosa, la Mariona quan ve a Gates, a fer el seu programa a Gates...
1: Vinc especialment guapa.
0: Però a pausa t'ho curres una mica menys.
1: Sí, no fa falta.
0: Però bueno, passa res. Per cert, avui ens trobem tu i jo, que moderem una taula al Festival Ambassat de Sabadell. Si voleu, oients, cap allà a les 6:15,
1: sí,
0: serem a l'Estruc, a la fàbrica de creació Estruc de Sabadell, la Mariona Servidor, per parlar de feminismes en el món dels festivals. Això és un anunci que us fem, i ara això és que comença el programa.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dijous pausa el dediquem a un bateria i percussionista excel·lent que va militar en grups com Brighton 64. Tino, sigues benvingut a la família.

0: Tenim assegut al sofà de convidats el senyor Dan Peralbo. Com estàs, estimat?
1: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí, per fi. Perquè havíem de venir fa uns mesos, no vam poder venir. Així
0: una altra vegada que es va troncar l'entrevista.
1: Exacte, molt bé.
0: A priori, tu, que ets una persona com molt afable i molt propositiva, havies de ser el convidat com més fàcil, sempre penso. I sí. Ha sigut el més complicat de la temporada.
1: Sí, sí, sí, al final va costar. I tu això que has dit, a Torelló, què va semblar al poble?
0: Em va semblar, és que vaig estar,
1: lleig,
0: vaig estar al súper, només.
1: Vale,
0: però ja saps que estava en un càmping en un altre poble. Que, sí. Quin poble era? Vidrà, Vidrà. Preciós càmping i preciós poble. Vidrà sí que em va agradar molt.
1: Vidrà sí que és massa.
0: Torelló, vaig anar en un cotxe, vaig parar-me a un bon preu, ja t'ho dic ara.
2: Albert, això és perquè no has estat a Torelló durant o bé el festival o bé la festa major. Perquè però... és, o sigui, capital de l'univers.
0: Però Torelló, com a poble, com el definiries tu?
1: I els torellonencs, com el definiries tu, Mariona?
2: Divertit, per mi és divertidíssim.
0: Sí, no, però estèticament el poble, vull dir.
2: Decadent.
0: És així, Dan Peralbo?
1: No, no és el més bonic d'Osona.
0: Va.
1: Vale. Deixem-ho aquí.
0: Ens quedem amb això. Però clar, hi ha gent com ell, i com en Tino, en Tino sí. És el teu pare, sí. Bateria excel·lent, que, com us dèiem, no sé si és tan actiu com a músic, va fent.
1: No, no és tan actiu, però va tocant a casa.
0: Ah, sí, sí, sí. La bateria?
2: No li fa
0: sí.
2: Com en Vegeta veure't i dir, ai, sí, quan no, jo era jove,
1: sí. No, home, no.
2: I rock and rollero.
1: Enveja zero, al revés. Però
2: enveja sana, de dir... Vull tornar a tocar.
1: No, enveja no. Al revés, que està molt content i que ve als concerts i que s'ho passa genial. Sí, home, i tant.
0: Escolta'm, el teu pare, una abraçada molt forta a ti, no? Abans de posar la primera cançó del teu nou disc i de xerrar molta estona avui amb en Dan Peralbo, que ens fa molta il·lusió, dir-te que hi va haver un moment d'incomoditat al desconcert d'ICAT quan se't van intentar llançar malnoms. Sí, llavors, en Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell estan allà dalt com intentant com posar un nom, perquè tots els components del grup tenen mal noms. Sí. L'Albert Rams, l'Albert Red és el...
1: La Pepi.
0: La Pepi, en Pol Villegas és en Piti.
1: En Piti.
0: I l'Aleix Vilarrassa és en Jimmy.
1: Exacte.
0: Llavors tu no en tenies. El que els hi va molar molt a ells va ser Il Gondoliere. Perquè vas sovint amb samarreta de ratlles. Però tu sí. Vas dir cap d'ells, no?
1: Jo per mi va ser zero incomoditat, eh? Sí que perquè la gent reia, però no, al revés. Vull dir, al final em vaig quedar amb el nom de Dan Peralbo, que és, no sé, m'hi sento gust. Ha de ser orgànic, això, els motes, no?
0: Sí, és veritat. No pot ser que des de la ràdio pública vinguin aquí a posar-te un mal nom. Per tant, tenim en Dan. Avui és en Dan, assegut a l'estudi.

0: goig que fa aquesta cançó, quin goig que fa el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, quina alegria de disc, malgrat hi ha un parell de cançons que, si vols, són una mica més tristes, sobretot una, però quina alegria que ens contagies, Dan. T'ho han dit ja?
1: Jo crec que sí, jo crec que també el títol del disco fa referència a això, no? A hòstia puta, pues que guai aquest disco, que guai com sona al final i que content, i quin goig que fa que estiguem els quatre des dels 12 anys tocant. Bueno, amb en Red potser no tant, en Red portem des dels 20 anys, però amb els altres des dels 12. I hòstia, crec que és una mica també un agraïment a tota la trajectòria que portem, que no és fàcil i que no ens hem discutit cap cop. Que no. Això també, no, això és molt...
0: Això,
1: és que, hòstia, parlem molt, eh? I ens estimem molt, i mira que passem hores i hi ha decisions entremig, i que el més fàcil seria que hi haguessin rifirrafes. Hòstia, no n'hi ha. Jo dic molt en sèrio, no dic per quedar bé.
0: Aquest és un disc molt autorreferencial, celebratiu també en aquest sentit, en el sentit de ser una banda de rock. Hi ha una cançó que va pel Jimmy, hi ha una cançó que es diu El Comboi, tal sí. qual, hi ha aquesta King Goig que fa... Quin goig que fas, que vas, hi ha un reguitzell també dels noms dels components de la banda. És un disc molt celebratiu també de la vostra vida.
1: Perquè a mi em costen molt les lletres, tio. A mi em costen molt les lletres. Jo crec que la música hi ha qui fa lletres i llavors qui fa les melodies. I a mi les melodies em surten molt i les lletres em costen molt. Yeah. Llavors les composem entre el grup, vale? I llavors, com que els posem entre el grup, doncs és normal que surtin coses i imaginari de nosaltres com a banda. I, mira, per exemple, Adrià Puntí.
0: Sí.
1: Crec que és un gran músic que aconsegueix ser tan bo com amb les lletres com amb la melodia.
0: Ah, bueno, clar, és molt fort lo seu.
1: És molt heavy. I aconsegueix fer unes lletres increïbles amb unes melodies super rares i super bèsties. Però crec que costa molt. Crec que hi ha poca gent que d'això.
0: És que, a més, l'Adrià el que fa és que les lletres ja són bones de per si, però és que, a més, a nivell fonètic, juga d'una manera tan... extremadament bèstia.
1: Aquí està. I crec que es diferencia molt en això, qui escriu lletres i llavors fa la música, o qui fa la música i llavors lletres. Es veu molt. Però amb l'Adrià Puntí crec que és un cas excepcional que no sabria què dir-te.
0: No, exacte.
1: T'ho juro.
0: És indescriptible.
2: Una cosa que em passa tant amb Dan Peralbo i el Comboi és que, fins i tot, malgrat ser un grup que es diu Dan Peralbo i el Comboi, us llegeixo molt com a banda. És a dir... no et passa, Albert, que hi ha grups que són, jo que sé, el grup de, jo que sé, el grup de Gerard Quintana, el grup de no sé qui. Sí. Vosaltres heu aconseguit ser un grup i que tots tingueu com la mateixa importància. De fet, avui pensava, Dan Peralbo i el Comboi serien una boyband? Perquè tots teniu com un personatge amb una personalitat, la gent jove pot connectar més amb un que amb un altre.
0: Però és un grup de rock, això, les boybands, jo. Ja ho vam parlar un dia, jo crec que no existeixen les boybands a Catalunya.
2: Per
0: no
2: això
0: cap,
2: jo pensava
0: no
2: i dic, Dan Peralbo podria ser el més a prop que podem tenir d'una boyband?
1: Saps què passa? Que jo l'únic que volia era tocar amb els meus col·legues. I llavors els meus col·legues no volien tocar amb mi al principi, perquè tenien les seves mogudes.
0: Ah.
1: Clar, tenien els seus grups. I llavors jo vaig dir, saps què? Dan Peralbo vaig jo sol a muerte i tiro pa'lante. I llavors, pues, al veure que vaig convèncer en Red, doncs els meus col·legues de Torelló van dir, hòstia, va, animem-se, que hi havia concerts, hi havia coses, però la meva única intenció del grup sempre ha estat tocar amb els meus amics, perquè és el que més feliç em fa. I, el que, i ja sé que sembla que ho digui per quedar bé, eh? Però juro que no, juro que per mi l'amistat és entesa des de compartir aquests moments de música.
2: Clar, perdona, Dan, però jo el que em qüestiono sempre és com... Aquesta no hauria de ser la motivació de qualsevol projecte musical? Fer una cosa que et faci feliç amb gent que t'estimes?
1: Sí, però a vegades vols simplement fer un grup de música i llavors vas a buscar músics i això també és totalment lícit i passa i no hi ha tants músics. Però en el nostre cas, l'amistat va sorgir a través de la música. És una mica diferent i portem des dels 12 anys tocant junts. Portem més anys tocant que no pas no tocant junts. I crec que és la diferència.
0: Es nota molt, eh? T'he de dir que es nota. Escolta, dues coses importants. La primera, cap programa sense missatge de Sílvia Poch.
2: Te l'ho va dir, ens estigui la Sílvia.
0: Fotògrafa, que diu, fan màxima de l'entrevistat avui. Un petó, Sílvia, saps qui és?
1: No,
0: fotògrafa excel·lent.
2: Ha fet portades de Ferran Palau, en Andreu...
0: Bueno, i molts anys enrere, sí. Us ha de fer fotògrafa. Tu sentia la Sílvia.
1: Crec que sí que sé qui és, però ara... Sí, crec que sé qui és.
0: Sí? Vale. Sí. Dos, segona cosa. Hi ha un grup que per tu és referencial. No posem encara Dani Expósito, el grup que és referencial per ell. Són els Beatles.
1: Sí,
0: sí?
1: Claro.
0: Llavors, m'han dit que ets capaç de tocar qualsevol cançó dels Beatles amb la guitarra.
1: Em faràs això, eh?
0: No, perquè no hem portat cap guitarra.
2: Que entri la guitarra.
0: No hi ha cap guitarra i no t'ho farem. Però és així? O sigui, tu als teus concerts et podríem demanar una cançó qualsevol dels Beatles que podries tocar?
1: Com vaig en solitari, tinc un llibre que ja fa molts anys que el tinc, i el tinc dibuixat i bueno, destrossat també, i això, i el dono algú del públic i li faig obrir una pàgina
0: a l'atzar
1: i llavors toco aquella cançó.
0: Val. Fem una cosa, jo he triat una cançó que no és la més coneguda dels Beatles.
1: Ara,
0: podem posar 3 segons i que la detecti, el Dan, Dani?
2: Ai, m'encanta això. Ja.
1: Ticket to Ride.
0: No. No, però entenc el que dius, eh?
1: Però, allà, pots treure la música que em despista? If you need somebody.
0: Someone. If I needed someone, del disc.
1: És el que està al Robert Soul?
0: Sí, senyor, efectivament.
1: Sí, no?
0: I tant.

0: I aquí, efectivament, els Fab Four, els quatre de Liverpool, els Beatles, que és un grup d'en Peralbo. Jo ara no vull ser ocell de mal averany, però és un grup que eren molt amics, sí, i que va passar unes coses i que van deixar de ser amics.
1: Ai, Albert.
0: Ja ho sé. N'heu parlat molt, també, de com construir una amistat amb una feina pel mig, que és una cosa que l'altre dia dèiem amb la Joana d'Al·lèrgiques al Pol·len. Mm-hmm. És a dir, és un discurs, una conversa que teniu sovint?
2: Sí, perquè des de que som empresa... Això és algo molt guai,
0: clar,
2: que fa un any que ens diem Bon Gènere SL.
0: Bon Gènere?
2: Bon Gènere SCCL, perquè som cooperativa i algo raro.
0: Està molt bé.
2: Però sí que és cert que va haver-hi un moment que van dir, hòstia puta, només estem quedant per fer reunions i per fer factures. O sigui, on està els dimecres d'assajos i els dimecres de fer tonteries? I sí que és cert que hem hagut de prestar atenció amb això, en trobar moments d'empresa i trobar moments de ser nosaltres.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè se te'n va, si no. Se te'n va. Sí, és molt fàcil que se te'n sí. vagi.
0: Quan l'empresa entra per la porta, l'amor surt per la finestra. T'imagines?
2: No!
0: No tant, eh?
2: No tant. Però sí que s'ha de ser conscient que, joder, que és complicat.
0: No tots són els Beatles. Hi ha gent que porta 20, 30 anys fent cançons i segueix sent un grup d'amics. Per exemple, un trio barceloní... Saps qui són?
2: Que comencen per S.
0: Que comencen per S i acaben per Idoní.
2: Sí.
3: Bon dia, Albert. Bon dia, Dan. Què tal esteu? Aquí Marc Ros de Sidoní. Mira, a mi m'agradaria fer una pregunta als oients. I és que, com que fa uns dies vam coincidir els tres a la Sala Apolo per fer el desconcert, Icat, i a Sidoní ens tocava col·laborar amb els d'en Peralbo i el Comboi, i nosaltres ja havíem fet la cançó sencera amb el Sexeni i tal, tal, i abans el camerino algú m'havia dit, escolta'm, el d'en Peralbo, el Dan, és el millor frontman de Catalunya. I jo ho vaig estar pensant i dic, home, és molt bo, molt bo. I li he vist fer coses impressionants, però és molt jove, no ho sé, ho hauria de pensar. I després, quan ens toca la col·laboració, Sidoní ja està a l'escenari, llavors cridem els d'en Peralbo, com ho he, puja el Dan, i dic, hòstia, tothom se l'està mirant amb ell. Dic, efectivament, doncs sí, jo crec que sí que és el millor frontman de Catalunya. Llavors, això no us ho puc preguntar a vosaltres, el Dan no, evidentment, i l'Albert tampoc, perquè ara mateix li estaràs fent una fal·lació, però ho pregunto a l'audiència, creieu que ara mateix el Dan és el millor frontman de Catalunya? Jo crec que sí, però no vull influir. Un petonet als dos.
0: Jo no puc dir res, jo perquè li que... estic fent una fal·lació al Dan Peralbo ara mateix, i tu, Mariona, com que no t'ha mencionat...
1: Com no menciona, jo dic que sí.
0: Sí. Jo he dit una cosa, el desconcert l'altre dia vaig detectar, o sigui, vaig acabar de tenir clar que és innegociable l'engorilament en tu, Dan. Sí? Vas sortir a l'escenari i estaves ja... Com es diu jalear el públic en català? No em surt en català, no ho sé. Animant el públic, no? Però del segon zero esperonant el públic.
2: Però vaig fer un silenci molt bèstia. Recordo que vaig comptar fins a 14 fent callar la Polo, te'n recordes?
0: Ah, és veritat que vas fer això.
2: Vull dir que si no sé, ja, s'ha d'estar molt bé físicament per fer un concert, i sobretot dels nostres, perquè realment ho donem tot. I cada setmana vaig a córrer i em preparo perquè, hòstia, perquè cansen els concerts. Però no ho sé, no, és que em surt, vull dir, mai m'he plantejat... Sí.
0: T'emportes tu la part més totxa física del concert, perquè ets qui més es mou. Tot i que l'Albert Red deixa d'anar també, perquè no para.
2: Albert Red té una manera de ballar molt, molt personal.
1: Molt guai, hòstia, molt i el puto Jimmy que toca amb una mà.
2: I el puto Jimmy, claro.
0: Bueno, ara ja toca amb les dues, el Jimmy.
1: Sí, però durant molt de temps ha estat tocant només amb una mà. De fet, la gravació del disc anterior pot ser que fos només amb una mà?
2: La gravació del disc anterior i per poc aquest.
1: És que per què estàs sempre lesionat?
2: O sigui, és que això ja ho he dit més d'un cop a Montgrí i a tothom, que sisplau que el següent disco el gravem amb una mica més de calma i una mica més de temps. Perquè aquest disco el van gravar al gener i ha sortit ara fa qüestió d'un mes.
0: Ja.
2: Ha set tot molt, molt a saco. I no hi ha hagut temps de pensar massa, que també està bé, perquè a vegades si dones masses voltes a les coses, potser... tal. I ha set tot molt a saco, perquè en Jimmy fins fa poc no estava bé de les mans. Però ara ja està bé de les dues mans.
0: Està
2: i
0: bé
2: ja
0: de les dues, Sí. Està bé? O sigui, s'ha curat. Me n'alegro molt. Sí. És un tros de bateria, més a més, en Jimmy. Per cert, en Pity seria el més tranquil.
2: En Pity és el més tranquil.
0: És el baixista, oient?
2: Sí.
1: A l'escenari.
2: Sí. De fet, és qui té tots els premis i totes les coses que han guanyat, sempre estan a casa seu. Perquè és el primer en marxar sempre dels llocs i llavors com l'incolomem tots els premis i totes les coses.
0: Aquest és Jimmy, oi?
2: Sí.

0: Jimmy is the only one. El que us dèiem, oients, hi ha unes quantes cançons. Per cert, Pausa i Dan Peralbo són conceptes que a priori, musicalment com a mínim, no casen. Ja després parlarem si, si tens els teus moments de pausa i tal. Després ja en parlem. Però musicalment esteu molt a tope, tio.
1: Bueno, però...
0: Sí. Un gall suprement posat al
2: gall. Està afinadíssim, eh?
1: Un gall molt afinat. Sí. Molt bé. Cosa que els concerts potser no tot estan afinats. Ara ja començo a prendre amb les lletres de les cançons.
0: Ah, sí?
1: Ara ja els concerts ja vaig segur, però he hagut de fer 2-3 concerts amb aquest disco amb unes xuletes de cada cançó. Em costa molt, hòstia.
0: Et costen, les lletres. Sí. Bueno, passa res. Sempre tens una persona al costat, que és en Red, que sí. Jo crec que té més memòria.
1: En Red li diem... Bueno, de fet, la meva parella li diu que és com una mosqueta.
0: Per què?
1: Però, o sigui, és com amb amor, però és com perquè sempre està allà. I sempre està fent segones veus.
0: És l'apuntador del teatre.
1: Sí, és l'apuntador i està fent segones veus i sempre està allà. I més té un timbre de veu molt agut. Sí. Llavors és com una mosqueta, i diguem així també.
2: Sí que és veritat, quan estàs a punt de dormir, que vas sentint el... d'un mosquit, podria ser el Red perfectament.
0: La Red, és veritat. A part que té una habilitat per fer això, segones veus, harmonies, que és deliciosa. És molt fort treballar amb aquest home.
1: És el millor de Catalunya amb segones veus.
0: És veritat. L'Albert Red, dèiem, l'Albert Red.
3: Hola, sóc el Red. Doncs el meu moment de pausa és pràcticament inexistent perquè no m'agrada parar gaire, però sí que és veritat que em dedico molt temps a mi mateix, cosa que estic molt content. Però si alguna cosa em serveix com per alliberar-me de tot i no pensar en res, m'agrada molt sobretot a l'estiu nedar. Nedar al mar, per mi és un moment en què desconnecto del món, estic jo i els peixets i sóc feliç.

0: Borrissol és un dels infinits projectes d'en Red, el guitarrista i company de batalles, un dels companys de batalles d'en Dan Peralbo, del nostre convidat avui. I jo no sé si esteu sentint aquesta Encara ho somio, però és que és molt bo. És que és molt bon, Red. O sigui, fa unes cançons en tots els seus projectes, a mi em torna boig.
1: I aquesta cançó, precisament, és un temazo molt bèstia.
0: Sí, molt fort, molt fort. A més, tristota, la cançó, tristota.
1: Sí.
0: Però, Albert, petons molt forts. Però tampoc tants, però després li dones la mà i s'agafa... Com és això? Li dones la mà i t'agafa... No, la màniga, la màniga i el... Bueno, com es diu?
2: T'agafa la mà i t'agafa... No, li dones la mà i t'agafa el braç.
0: Ara, gràcies, la màniga. Bueno, ho ha fet, perquè ens ha enviat encara dues notes a veu més. La primera parla d'una cosa que m'ha emocionat molt aquest matí quan ho sentia, que té a veure amb el grup, amb Dan Peralbo i el Comboi.
3: L'altre dia, recollint l'estudi, vaig trobar una carta que ens van fer uns fans un cop i ens van donar a l'últim concert de gira que vam passar a Reus, que va ser super maco, que diuen coses com gràcies pel que fem i ens expliquen totes les peripècies que hem fet per venir-nos a veure. Diu, per venir-nos a veure hem fet de tot, hem suspès exàmens de castellà, hem empalmat en viatges internacionals, ens hem fet passar per fotògrafs professionals, hem fet autostop, hem corregut per la carretera de nit, hem fet alpinisme nocturn, ens hem accidentat en taxi, un mil d'històries que us podíem explicar i que estan superagraïts, així va ser molt maco i va ser molt emotiu i me'n recordo que el Dara es va emocionar i va plorar una mica i això m'enllaça a que aquest cap de setmana el Dara em va dir, hòstia, t'he vist plorar per primera vegada i he pensat, hola, tio, o sigui fa 5 anys que ens coneixem i no m'havies vist mai plorar i no sé, potser pot ser una bona anècdota perquè expliqui el Dan per què vaig plorar aquest cap de setmana. Felicitos.

0: Això que sentiu es diu Un bitllet per tu, és una de les cançons més tristes del disc del Dan Peralbo. T'ho dic perquè a nivell de lletra això vindria a ser un comiat de parella, no?
1: Sí, però que al final es pot arreglar.
0: Ja, ja, ja.
1: Al final dona la volta i tot, sí. No, i el que deia en Red, que el vaig veure plorant, és veritat.
0: Sí, sí, sí, sí. Primer, una cosa al voltant de les notes de veu aquestes d'en Red. Fixeu-vos que la seva veu és de despertar i té aquesta cosa paposa una miqueta.
1: Sí, és veritat.
0: Ara vindrà una altra nota de veu i escoltant-lo atentament. Abans, el vas veure plorar.
1: Perquè vam celebrar a la sortida del disc Torelló. I com era algo molt emocionant, i més vam anar a dinar amb la meva colla, que han muntat un restaurant que es diu Alloc i porten un mes oberts. Nosaltres presentàvem el disc al poble després de molt de temps i molt esforç, i crec que va ser un moment molt emocionant, que a les postres ens van portar els meus

0: Flam. Però, insisteixo, tu t'imagines que plorés perquè volia en realitat unes altres postres perquè no li agrada el Flam? No és així.
1: No, home, no.
0: És que han passat moltes coses els últims anys, tant. Va passar que va fer un disc homònim, que va ser el disc, podríem dir, de la Patamenta.
2: Sí.
0: Va fer un Apolo, tio.
2: Sí, sí, sí.
0: És que va fer un Apolo, Dan.
2: No, es volien fer Elio Gabal.
0: Clar, és que veu començar a escalar. Jo me'n recordo de conversar amb tu i dir, bueno, no ens fliparem ara tampoc, mica en mica.
2: No, farem un Elio Gabal i com a màxim una Vol. I llavors recordo que a l'event tots van dir, que una sala Vol. Heu de fotre, o sigui, mola molt tocar la sala Vol. I vam tocar-hi fa poc, però anem a fer un Apolo, va.
0: Ja.
2: O sigui, us heu de creure una mica que això està anant bé. I no, home, no, un Apolo no. No sé què. I sí, el vam fer.
0: El vam fer.
2: I crec que també és una mica la gràcia.
0: Vam començar la 2 i després la gran.
2: Sí, sí, sí. I crec que és molta casualitat que el grup de la gran, que això està agafat amb un any en vista, lo de Sales. I el grup de dalt, que estava a la U, es va cardar mal el braç del guitarrista i van haver de cancel·lar el concert.
0: Se sap el grup?
2: Sí, però no me'n recordo. Sí, no, és igual.
0: No vols dir.
2: Ah, no, sí, era Sexy Zebras, crec.
0: Hòstia, se'n fa mal, eh?
2: I es van cardar mal. I llavors van haver de cancel·lar el concert. I van dir, voleu pujar a la U? Doncs vinga. Sí, sí.
0: És que m'encanta tot.
3: Bueno, casualitats d'aquestes de la vida que dius, i si no són casualitat? Jo quan passen aquestes coses dius...
2: M'estàs dient que li vaig trencar jo braç?
3: No exactament, però...
2: No és el cas, eh?
0: Escolta,
3: no, però de dir...
0: Sí, perdó.
3: No, que l'univers es posa d'acord amb certes coses i dius, endavant amb el que em posi la vida.
0: Aquesta setmana tenim moltes notes de veu de moltes persones, perquè els nostres convidats sembla que se'ls estima molta gent. I això ja us vaig dir ahir amb la visita... Qui va venir? La Sílvia Pérez? No. Que va venir ahir, el Daniel Anglès. Però amb la Sílvia Pérez Cruz també va passar, i dilluns amb la Joana d'Al·lèrgiques també, que són gent amb molts amics dins del mundillo i que llavors et demanen dir coses. L'Albert Ret m'ha demanat un altre.
2: Vale.
0: Em diu, pots posar això que em fa molta il·lusió preguntar-vos-ho?
2: Vale.
0: Ens ho pregunta.
4: Albert, Mariona, Dan. A la terrassa de casa hi tinc molta fauna. I és una cosa que m'agrada molt perquè crec que el món és el lloc que hem de conviure totes les espècies que tenim vida. Però tinc un problema amb un parell d'elles. Primer, em ve a visitar una merla, que m'agrada molt, perquè em sembla preciosa i canta superbé. Però és que se m'estan menjant les plantes. I llavors és com, vale, jo vull que vinguis, jo vull que estiguis aquí, i fins i tot és que li poso menjar, perquè li poso panses, i que li agraden molt les panses. I a mi m'agrada que vingui, però no te'n mengis les plantes, carinyo. I després tinc com unes canyes, que aquestes canyes les utilitzo per plantar les tomateres. I allà hi ha un sorollet que fa com cric, cric, cric, cric, cric, cric. I estic descobrint que potser el que hi ha són corcs. Però no sé si són corcs, perquè l'altre dia vaig veure que hi entrava com una mosca gegant, com una mena de tàbac gegant, que molesta una miqueta, però jo què sé, és una mosca, al cap i a la fi. I m'he fixat que entra aquesta mosca dins de la canya. Es fica dins i comença a rascar la canya. I no sé què fer. No sé si és bo, si és dolent, si ha de deixar que visqui dins de la canya. No sé, algú sap alguna informació sobre això? Besitos!
2: Això és el consultori.
0: D'en Peralbo, sisplau, tu que ets de poble.
3: El consultori botànic.
2: El consultori botànic. Hòstia, no tinc ni idea. M'he perdut una mica, de fet.
0: Jo sí que un tàbac que entra en una canya, perquè té canyes per les tomaqueres.
2: Sí, per les
0: tomaqueres.
2: I entra
0: dins el tàbac.
3: Jo és que m'he quedat tan ensimismada amb les onomatopèdies que crec que tampoc no estava gaire atenta.
2: Sí, m'he perdut una mica.
3: M'he quedat una mica com a CMR, com mitjà d'una mica.
0: Albert, pregunta-ho a Joan Pons. Petita Caleril, que en sap molt.
3: Em va donar
0: consells per un llimoner que tinc al balcó i ha reviscut, perquè en Joan sap molt. Joan. El Dan veig que no, la planta és tu no.
2: Una mica perdut, sí. Tot i que ara a Osona hi ha una plaga molt bèstia de processionàries.
0: Hòstia.
3: Ai.
2: És molt heavy, tio.
0: És molt escarós, tio.
2: I quan vaig a córrer per allà se'm foten per tot arreu.
0: Veus els pins plegats, això.
2: I tot, i cauen, es pengen dels pins, i és terrible.
3: I vigileu els gossets, que els gossets els hi senten molt malament, la processionària.
0: Ah, sí?
3: Sí, em sembla que tenen una al·lèrgia molt, molt forta, no?
0: Sí, sí. No era el líder comunista aquella, la processionària? Vale, perdó. Posem una cançó. Vinga.

0: Aquesta cançó que esteu sentint, oients, forma part de Quin goig que fas, el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La cançó es diu La volta al món i potser us despistarà instrumentalment la cosa, perquè és una cançó molt, molt engorilada, com ens tenen acostumats aquesta gent de Torelló, però si us hi pareu a pensar tres vegades, convido a gent del món del periodisme que també s'hi pari a pensar i no facin titulars precipitats, per cert, però si us hi pareu a pensar una estoneta, veureu que la lletra és dolorosa. Dan, aquesta lletra, i sé que em vols parlar, és una cançó, una lletra que parla d'un abús, en concret d'un abús d'una persona, un pederasta, que va abusar de tu i de molts altres nens, i que un cop la condemna complerta va reincidir, en aquest cas per Saragossa, i va estar condemnat de nou. És un senyor que es diu Artús Roca. Has volgut fer aquest exercici, has volgut dir-ho als quatre vents, perquè ben bé.
1: És complicat perquè jo mai he parlat de coses molt personals, més enllà de la música i tal, però sí que aquest cop creia que era necessari, ja portava molt temps donant-hi voltes, i sí, tio, perquè és un tema que no se sap del tot la veritat i que m'emprenya una mica, perquè quan no se sap la veritat, he sentit moltes vegades la gent parlar d'Artús Roca, d'aquest personatge molt famós a Osona, perquè va tenir molts grups de música.
0: De Vic, oi?
1: De Vic, i va tenir molts grups de música, sobretot grups de música infantils, llavors ell creava les bandes de música i llavors portava els nens a casa i feia les coses que feia, a més amb una xarxa de pornografia amb ex i cago molt, molt de vídeos i tot, molt xungo, i no em donava la gana, de veritat, de tot cor, que quedés més amagat això, perquè va ser molt xungo i no vull que se'n faci més mofa i no vull que se'n rigui més la gent, i sobretot també vull servir d'ajuda a altres nens que hagin viscut algo semblant, com a mi m'ha ajudat en Joan Reig i psicòlegs i molta gent a tractar-ho, i ara estic molt segur de poder-ho fer públic. Jo m'ha fet falta aquest referent, m'ha fet falta aquesta ajuda. Llavors m'agradaria molt que això pogués arribar a nens que ho han viscut o gent gran, perquè un abús infantil no te n'adones quan ets petit, sinó te n'adones al cap de molts anys, perquè com que aquesta gent solen ser tan perversa i tan intel·ligent, t'ho guarden com un joc. Jo recordo que estàvem jugant a l'amagada, era un joc infantil, i d'aquesta forma et camuflen tot un dolor que tu no ets capaç d'entendre fins quan ets gran. I sembla fort, i la gent no ho entén, i dius, com pot ser que no veiessis que era un abús infantil? Pues perquè és tan pervers l'assumpte que tu, quan ets petit, no n'ets conscient del que t'acaba de passar.
0: Yeah.
1: I t'ho guardes de tal forma que algú d'en tu no funciona i te n'adones que no funciona quan et relaciones amb la gent, quan et relaciones sexualment, quan et relaciones amb tu mateix, i llavors te n'adones que, clar, que hi ha hagut un joc que no era un joc, sinó que era una cosa molt, molt xunga que t'ha condicionat tota la vida. I era una mica la idea de dir, n'estic fart, perquè n'estic molt fart de que això quedi amagat, i vull dir-ho, i no em fa por, i vull servir d'ajuda, i vull donar la volta al món, i a més vull fer-ho amb una cançó que sigui el més alegre i el més vacil·lata possible.
0: És una mica... fota't. Mira que bé que estic. Fota't. Malgrat el que em vas fer, no?
1: Mira lo bé que estic, i a més t'ho faig amb aquesta estrofeta que diu... que per mi aquí és la clau. Aquí és la volta al món. I aquí és dir, hagi passat el que hagi passat, m'hagi costat els anys que hagin costat, he donat la volta al món i ara jo estic per davant. I no et desitjo res més que et vagi malament ara mateix.
0: Dan, tot allò que vaig sentir, la teva cançó, té un lligam amb aquesta?
1: En realitat sí, perquè...
0: L'he connectat d'alguna manera.
1: Sí, tot i que parla d'un altre tema, parla del tema familiar, de que m'ha ajudat molt sempre, i de fet va ser la primera globus de nucli familiar que vaig tenir que em va recolzar amb això. Va ser la primera gent que hi era, i aquí primer vaig ser sincer, després de 2 anys d'anar al terapeuta. Vull dir, clar, o sigui, tu això no n'ets conscient.
0: Això en quina edat teva, perdó?
1: Tenia 20 anys, dels 20 als 21, 22, que va ser quan vaig començar a treballar això.
2: Clar, perquè tu, Dan, quan detectes... És a dir, quan detectes que el que tu t'havia passat de petit era abús? O quan relaciones aquesta paraula amb la teva experiència?
1: Bueno, hi ha, quan pateixes alguna cosa així, la teva vida sexual queda molt contaminada i llavors no pots desenvolupar-te amb normalitat, ni molt menys. Llavors, clar, jo vaig anar al psicòleg per un problema que jo tenia sexual i llavors, hòstia, te n'adones de que clar, o sigui, clar que tens això, però te n'adones al cap de 2 anys perquè, repeteixo, no n'ets conscient d'allò, perquè guardes com un joc. No sé si el teu cap ho fa com una autodefensa, no sé ben bé què és, però no ets capaç de veure-ho clar. fins que vas desglosant, vas traient capes i te n'adones i dius, hòstia, tio, que això és algú molt fort que jo he viscut i que ara entenc moltes coses. Sí. I llavors, a través de la comunicació amb la gent que trobes, pues, en el cas al llit o on sigui, pues, vas parlant i et vas sincerant i a poc a poc pues, avances i llavors la teva família abans sempre hi han set i també és un agraïment d'allò que vaig sentir a casa, que sempre hi ha set i m'ha recolzat en tot, en aquest sentit.
2: Hi ha un punt, Dan, de que costi més a l'hora de ser un abús infantil a un home per part d'un home, en el sentit que sempre s'espera dels homes en relacions heterosexuals que tingueu com una posició com molt més segura de vosaltres mateixos, com amb una autoestima molt forta. Creus que també hi ha hagut com un component de gènere a l'hora de treballar tot això?
1: Jo quan estava fent l'exercici de preparar-me per treure això a la llum, m'havia trobat molt més referents dones que ho havien patit. És cert que m'ha costat més. Hi ha hagut en Joan, que hem parlat per telèfon un parell de cops, i sí que hi ha gent, però costa més de trobar. I també era una mica això, les ganes de que no passés i donar-li la volta. I de joder, que existeix, i aquesta persona en concret, hi ha molts nens que encara no ho han ni denunciat. Nens que ja no som nens, ja tenim 28 anys, vull dir, ja no som tan nens. Però vull dir que...
0: Tu sí que ho has fet, la denúncia l'has fet.
1: Quan vaig denunciar, ja estava... Clar, jo vaig entrar al cap de molts anys, després d'això. Llavors ja estava a la presó per el cas de Saragossa.
0: Vale.
1: Llavors ja com vaig fer-ho, però ja sabia... Bueno, coses.
0: Sí.
2: I s'afegeix? Com una mica més la condemna?
1: Es veu que van canviar. O sigui, abans no, però ara s'ha canviat i ara es pot sumar, sí. Però és com algo molt raro que tampoc hi entenc gaire i no vull quedar-me merders perquè no...
0: El que passa és que a mi que una persona... Bé, aquest senyor el van condemnar a 7 anys quan va reincidir a Saragossa. Però són 7 anys només, amb l'historial que tens darrere. A mi aquest només em resulta superimportant, perquè penso... És que si és que més ets reincident, col·lega, aquest senyor, què fa? Quan surti d'aquí 7 anys? No sé quan s'ha complert ara. És igual. Que es foti, per començar, que es foti, que es podreixi, i en Joan Reig, que veu xerrar molt, no?
1: Sí, sí, sí, vam parlar i em va animar molt a ser sincer amb mi mateix en què volia fer. Vull dir, ell no em va animar a fer-ho públic, sinó al revés, em va dir, hòstia, si ho fas públic que sàpigues que això se'n parlarà, perquè, i més ara que tens una cara pública, que tens un grup de música, que estàs anant amunt i avall, que sàpigues que un cop ho treguis això se'n parlarà, per tant, has d'estar molt preparat. I sí, crec que ho estic perquè estic una mica fart, saps? O sigui, no m'he de gust.
0: Joan Reig, hem parlat amb ell avui, com et veies a venir, i diu això.
3: Vam estar parlant d'això, no? De com ho vèiem, i també recordo que em deia si m'havia costat fer-ho públic i com la cançó m'havia ajudat a pair aquest trauma que jo arrossegava des de molt jove, no? I bé, jo li vaig explicar que jo, quan va començar la promoció del Som, on hi ha aquesta cançó, mai me vaig declarar com a víctima. Senzillament, la cançó explicava uns fets que havien passat, que passen i que malauradament passaran. El que passa que va coincidir tot plegat amb un reportatge del Guillem Sánchez al Periódico. I ell, el Guillem Sánchez, se'n va assabentar que hi havia un noi, Constantí, bueno, estava investigant paral·lelament un altre cas del mateix capellà, no?, de Constantí. I al llegir, la lletra se'n va donar compte que, bueno, que era el mateix cas, que era exactament el que li havia dit aquest noi. I arrel d'aquí em truca i bueno, parlem amb Guillem, i va sortir en el mateix reportatge que ell estava preparant, però el Periódico, aleshores, clar, era molt més comercial posar els pets a la portada del Periódico. L'única vegada, amb 38 o no sé quants anys portàvem, aquí vam sortir, que no pas parlar del tema d'aquell altre noi, no? I arrel d'aquí, diguéssim, és quan jo em veig obligat a sortir de l'armari, per dir-ho d'una manera, no? A dir que jo, que aquella cançó estava basada en fets que m'havien passat. I parlant amb en Dan, ell em va dir, tu ho faries públic? Dic, home, dic, jo no ho volia fer públic, però al final va sortir, perquè aquestes coses d'alguna manera suren, no? I si ell creu que l'ajudarà el fet de fer-ho públic i amb aquesta cançó que ha fet, doncs, endavant. Jo no vaig ser prou valent, el meu va ser posterior, i aleshores em vaig tenir que revestir d'esperit per anar a explicar-ho, no? No? Perquè, no sé, els prejudicis que tenia, m'imagino que m'estigmatitzessin sobre les víctimes, però després vaig veure que dient-ho i parlant-ho clar i evidentment fent la cançó, vaig ajudar a molta gent. La prova és que el Dan em truqués i poguéssim parlar d'això amb normalitat. Crec que per ell va ser un descans i per mi també, d'alguna manera. manera, eh? Perquè jo vaig estar molts anys amb aquest silenci autoimposat interior que fa molt de mal, que fa molt de mal i que al final sura. Una abraçada, Dan, molta força, molt de coratge i endavant i de veritat molts èxits i aguanta fort. Un petó. Si també els records
0: el vent se'ls endugués... Dan, bueno, Joan, quin tros de persona.
1: Moltes gràcies i és això, vull dir, naturalment quan fas alguna cosa així dubtes i dubto de si he fet bé, de si no he fet bé, perquè tampoc mai m'ha agradat parlar de molt coses personals i ara ho estic fent absolutament molt bèstia, o sigui, passo del 0 al 100.
0: Com però... t'està anant per això? Aquests dies que estàs a promo i que n'has començat a parlar, avui n'estem parlant una mica més en profunditat, que tenim tot el temps del món en aquesta entrevista, però què estàs notant emocionalment?
1: Sobretot agraeixo que haguem pogut parlar d'això amb tranquil·litat, que és el que es mereix, que també a vegades quan treus alguna cosa així, a vegades tothom vol tenir la frase i tot, i a vegades és com, no, vull dir, estic aprenent a dir, no, vull dir, sé quan se'n pot parlar i sé quan no. Llavors jo ahir ens van trucar amb Albert i vaig dir, hòstia, si hi ha un lloc on parlar d'això tranquil·lament és aquí aquest programa que permet poder parlar i per això es diu pausa i tot el que comporta. I em venia de gust, per això t'ho vaig dir per telèfon. Però també estic veient que no, vull dir, que és una cosa molt delicada i que s'ha de tal i...
0: Sí, bueno. Sí, jo també t'ho agraeixo moltíssim que comptis amb nosaltres per això, perquè és important i aquí, efectivament, intentem tenir tot el temps del món per els temes importants. També he pagat tonteria, que ara hi entrarem d'aquí una estona, sí, a la tonteria. Vols afegir alguna cosa sobre aquest tema?
1: No.
0: No? Vols que entrem a la tonteria?
1: També en sabem de tonteries, eh?
2: Gairebé més, jo diria.
0: Home, escolta'm una cosa. Hi ha un grup que tu li vas reclamar un link...
1: Sí.
0: Amb el seu disco. I la Joana, tu vas sentir l'entrevista amb la Joana Sobirats,
1: sí,
0: d'Al·lèrgiques,
1: sí.
0: Va dir que encara no el tenia, que ja t'arribaria.
1: Ja.
0: Vale? Però jo a ella li he demanat que digui coses sobre tu. I no et fa cap reclamació de res.
1: Vale.
0: Sàpigues que la balança es desequilibra i quedes tu com el xungo aquí.
1: Bueno, no, perquè hi ha entrat el disc nosaltres.
0: Ah, és veritat, que no cal que li envies
1: el link ja l'hi havia entregat, eh? Donat,
0: sí.
1: Clar.
0: Ja, però és que elles el disco no tenen acabat del tot.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: Si falta uns màsters, però si sou molt amics, que
1: sí,
0: t'he d'explicar,
1: sí,
0: Joana.
1: Sí, sí, sí.
4: Després de Maldan ens vam conèixer... Ens hem trobat alguns cops a l'Elio i ens vam anar coneixent. Me'n recordo que ell, el dia que van gravar la cançó Angelina Jolie, me'n va venir i em va dir, tu, avui hem fet un tema que està guapíssim, no sé què. I a partir d'aquí vaig començar a escoltar-los. I la veritat és que és un plaer ser fan i amiga del Dan i de l'Embrelbo i el Comboi, de tots. Els porto al cor sempre, són els nostres grans amics del sector de la música. I res... Són increïbles, tenen un directe increïble. El disc que han tret està molt guapo. Moltes ganes de tornar a compartir escenari, la veritat, a veure quan passa. Un petó molt gran. Muah.

0: això que sentiu ara mateix es diu Apocalipsis Now, és la nova cançó de les al·lèrgiques al pol·len que acaba de sortir avui mateix. Tu ja l'havies sentit, aquesta?
1: No,
0: els links no arriben.
1: Però és increïble, o sigui, quin canvi que han fet, més guapo.
0: Molt.
1: I en directe sí que les he vistes i realment a dreta també ha canviat molt i és acollonant. Un dia en parlàvem de que el públic de les xiques també hi ha com s'ho agafa, perquè és un canvi radical.
0: Sí, jo l'altre dia les vaig veure també i em va semblar que han fet un bon canvi.
2: Jo és que
0: hi ha una altra concepció del molt. Directe, hi ha més pauses segurament també, hi ha menys Riot Girl i més banda de rock així com...
1: I els riffs aquests són increïbles.
2: Sí, és que em fa la sensació, i amb Damper Alba i el Comboi també, és que no vull que soni com maternalista, perquè igual si ho dic d'elles, sembla lleig, que és que les veig com més madures. Com que a l'escenari al principi sí. Jo veia com adolescents fent música, volent fer com soroll i volem trobar com el seu espai dins d'una indústria musical catalana que tampoc no aposta gaire per la guitarra, i de sobte com que tant a vosaltres com a les al·lèrgiques us veig convençuts del que sí. Esteu fent.
1: Sí, jo crec que sí. Perquè ja són anys que estem buscant el camí, ja són temps que estem buscant com volem ser, i ens sentim molt còmodes ara. Crec que ja portem 5 anys nosaltres, si més no, i ja són prou anys com per entendre què volem ser. I que han passat moltes coses, hi ha hagut molts concerts, i joder, queda una mica raro dir que som més madurs, però és que potser ho som una mica
0: sí,
1: més.
0: Sí, clar, sí, que... Hi ha una altra cosa que és molt paral·lela a la vostra carrera, elles comencen abans, no? Si no m'equivoco,
1: sí.
0: Elles comencen abans, però Alarma, el seu disc anterior, just a l'anterior, mm-hmm. i el vostre, d'en Pere Albu i el Comboi, són dos discos que són discos de, diguem-ne, explosió, són discos de fer una sala d'Apolo, tots mm-hmm. dos. Hi ha una història paral·lela allà. N'heu parlat d'això?
1: Sí, home, portem temps estant de les mans i, de fet, vam fer una col·laboració. Tenim una cançó sí. que jo canto amb elles
0: com
1: i
0: diu,
1: que...
0: Com es diu?
1: Com es diu?
0: No recordo ara.
1: Com es diu? Fer-ho tot malament.
0: Fer-ho tot malament. Boníssima
1: cançó. Sí, sí. Ja ho he dit que em costaven les lletres i tot. joder, són molt amigues i són companyes de sempre. I tant de bo podem compartir molts concerts més.
0: Tant de bo. Al·lèrgiques, llarga vida i moltes felicitats per aquesta cançó d'avui. I ja hem sentit, oi, la nota d'això com estic.
2: Sí, ja l'hem sentit,
0: la nota d'elles, mare meva. El Comboi.

0: pots formar part del comboi. Jo, mira, saps que m'agrada molt d'aquesta lletra d'en Peralbo? Que tinc la sensació que el públic que venim a veure-us formem part d'això. I aquesta cançó, per mi, és exacta, la meva sensació.
1: Abans, Albert, quan parlaves de que el Dan, el dia de les concerts, va sortir i que en menys de 30 segons ja tenia tothom cridant, i el Dan ha dit, però també ens vaig posar en silenci. Jo estava pensant, i si Dan Peralbo i el comboi són un prototip de secta? Perquè, Dan, la penya fa el que tu... demanes.
2: Sí, és veritat, eh?
3: És acollonant el nostre públic i allò que deia abans en
1: Red. I això que dieu de el comboi som tots. Ai!
3: Té aquest puntillo. Però la gràcia és que la gent vingui si vol. Bueno, clar, si no és una secta també, clar. Sí.
1: Clar, és com, si vols, jo no t'obligaré.
3: Volia millorar-ho, però no sé si ho he fet
0: amb això. No, potser no. Però és així, us sentiu part, sentiu que el públic és part vostra, que sense el públic... Ja sé que això és molt romàntic i molt de rock and roll, però és que en els vostres concerts, justament, hi ha un diàleg constant.
3: O sigui, al principi venia molta gent d'Osona, i la gent d'Osona està una mica, com deia la Mariona abans, gent molt... que es fa notar. Que quan hi ha algú a Torelló, el veus.
0: Quim Portet diria pertorbada, gent pertorbada.
3: Sí, i llavors al principi pues, hi havia un públic molt bèstia que venia a tots els concerts.
0: Medicats, segurament. Sí.
3: I cada cop fa menys falta, i cada cop tenim un gruix de gent més bèstia, i que són molt fidels, tio. Són molt fidels al nostre públic, i venen aquí, venen allà, es mouen en bus, es mouen fent autostop, es fan passar per fotògrafs per poder entrar als concerts.
0: Hòstia, és que això que deia la nota abans, que explicaven res, és real, eh?
3: Això és real, sí, estava soldat un concert i uns tios van fer passar per fotògrafos i portaven una càmera gegant que no funcionava. O sigui, increïble. Fent autostop fins a no sé on.
0: Quanta gent hi havia? Quanta gent? Perquè, clar, si ets un segurata i tens més o menys un recorregut a l'escena musical, vull dir, a les sales de concerts, saps com fotògraf ve sol. Bàsicament, tres paios amb
1: fotògrafs.
0: Una càmera.
1: Amb una càmera i una xiveca.
3: És veritat, no havia pensat això. Eren dos.
0: I van aconseguir-ho, eh? No, jo vinc a aguantar el foco. Com
1: que l'assistent.
0: Com el 1890, no? Que hi havia un tio amb...
3: És veritat.
0: Disparant.
3: No hi he pensat.
0: Escolta'm,
1: rock and roll.
0: Sí. Sou un grup que, com dèiem, cremeu calories als directes molt fort. N'hem parlat abans i tu deies que has d'estar preparat. I la teva pausa, Dan, és córrer.
3: La meva pausa és córrer.
0: És córrer.
3: Menys ara aquestes 3 setmanes que no puc anar a córrer pel poble pel tema de les orugues aquestes que hi ha, processionàries, però de normal vaig a córrer sempre per Bellmunt, sempre per allà a Vidrà, on havies estat tu de vacances.
0: No, és que jo vaig estar de vacances a Vidrà i vaig dir al Dan, dic hòstia, a veure si ens podem trobar algun dia d'aquests per aquí i tal, no sé què. Em diu, no, si a Vidrà hi he estat avui, però he vingut corrent. Jo, que vaig amb cotxe, vaig trigar mitja hora.
3: Sí. De fet, va ser el dia que em vaig perdre, crec.
0: Ah, sí,
3: perquè vaig anar-hi a la tarda a vespre i vaig dir aquell dia, avui n'has de xulo. Avui no ficaràs ni el mòbil, o no ficaràs la ruta enlloc, ni el rellotge. Total, que arribo a un lloc i dic, on estàs ara, tio? I vaig dir, el més a prop que queda és anar a Vidrà, perquè ho coneixia una mica aquell tros.
0: Vale,
3: i vaig dir, cap a Vidrà. I llavors vaig arribar a Vidrà i vaig trucar a un col·lega i vaig dir, tu em pots venir a buscar aquí a Vidrà? Que estic aquí, que ara...
0: No sé tornar, no?
3: Exacte.
0: Per cert, són bons els vins de per allà, que vaig veure bastantes vinyes.
3: De muntanya.
0: De muntanya, a una alçada considerable. És bo aquell vi o què?
3: No els he provat.
0: Ah.
3: Però a Bellmunt n'hi ha, sí.
0: Pujant cap a Vidrà.
3: Però es van morir, llavors s'ha tornat a replantar, encara no han fet vi.
0: Val, encara no. El tastarem.
3: Conec la persona que els està fent i sempre li pregunto i bueno, ja em si ara
0: creixen. Per cert, sé que també t'agrada el futbol, com estàs amb això del Barça, contentíssim, suposo.
3: Bé, molt content. Sí.
0: Et va agradar que es guanyés la Lliga contra el Madrid? Ets
3: home,
0: aquests?
3: I tant que sí.
0: Això, eh?
3: Jo som el futboler, jo he jugat molts anys amb el Torelló, contra el Barça, amb el Manlleu, contra Dani Olmo, que Dani Olmo era molt bo, eh?
0: Tu has jugat contra Dani Olmo?
3: Sí, tant.
0: O sigui, tu vas arribar una mica amunt.
3: I jo jugava amb el Lleu, que jugava en primera divisió, i Dani Olmo...
0: Qui és Dani Olmo?
1: No és broma,
3: eh? No és broma, Barça. I recordo haver-hi un partit contra el Barça que anàvem a 1-1 i el cabron ens va marcar l'últim minut.
0: Perquè era molt bo.
3: Era molt bo.
0: Ja
3: sempre dèiem, hòstia, Dani Olmo, i mira'l. Sí.
0: Bueno, veus i amb orgull penses, vaig fer un gol a aquell equip, no?
3: Exacte.
0: Tu marcaves o eres defensa o què eres?
3: Jo, a l'època del Manlleu, que era l'època de primera divisió, sobretot jugava a la banqueta esquerra. Sobretot.
0: A la banqueta, eh?
3: Sí. Era la meva posició aquella temporada.
0: L'esquerra, concretament.
3: Sí, concretament em ficava sempre a l'esquerra.
0: Vas anar mai de ressaca?
3: Oh, per favor, mare meu, si no, no hagués jugat cap partit a Torelló.
0: Sí, i... era condició sine qua non anar borratxo als partits. Sí,
3: i als entrenos. Anar no borratxo, clar, entrenar, a Torelló entrenàvem els divendres i abans d'entrenar pues, quedàvem. Sí, sí, sí.
1: En comptes
3: sí,
1: de fer sí, la prèvia de sortir de festa, fas la prèvia d'entrenar, que sí, és la mateixa.
3: Sí, i llavors anaves allà i feies els rondos aquells, nano, i tot donava unes voltes que feia por.
0: Escolta, hi ha una altra cosa que vull destacar de tu, ens queda poc temps, i és que has mantingut sempre com aquesta connexió, u, amb la realitat, malgrat tingui gent que fa barrabassades per entrar als teus concerts i gent que ho segueix a tot arreu, que és una cosa que et pot fer creure aquí, sap què, no? Però tu vols seguir, tenim un peu a Torrelló,
3: Torrelló.
0: Torelló,
3: sí.
0: I tenint un peu també a una feina, més o menys estable, no? Sí. A una cosa que et baixi a terra.
3: Sí.
0: Això és voluntari.
3: Això és voluntari i econòmic, també no fotem, perquè la música mola molt, però costa. I més quan som un equip amb tanta gent, que si tècnic de llum, tècnic de so, no sé què, i tot va pujant, i llavors, estires, costa. I llavors tinc aquesta feina, de dilluns a dimecres, a un taller que es diu Sibarist, que fem filtres de cafè,
0: ep,
3: que és algo molt concret,
0: sí,
3: i són els millors filtres del món, i no ho dic jo, sinó ho diu un concurs que van guanyar ara fa qüestió d'un any.
0: El Dani, el nostre tècnic, ha fet cara que potser has de menester filtres de cafè. Sí? Sí, em diu que sí, doncs ja parlareu tu i el Dani, ja, els telèfons, sí.
3: Ja parlarem. I llavors això em va molt bé, també, econòmicament, una mica de pau i una mica de tranquil·litat, i no haver d'estar pendent sempre si entren concerts o no. Sí, sí.
0: L'altra cosa és que a Barcelona sé que hi tens una habitació. Explica'm això, perquè és la cosa més rock and roll que segurament ha passat per aquest estudi, sí, aquesta temporada.
3: Aviam, jo passo 3 dies a Torelló, que tinc un pis amb la meva cosina i tot, estem molt bé, però clar, llavors on passa tot és a Barcelona.
0: Sí.
3: I de manera que sóc jo a Torelló tota la setmana, a mi no sabria on caure mort. Llavors vinc cada setmana a Barcelona, mínim 3 nits.
0: Uh-huh.
3: Llavors tinc parella i llavors molts dies em quedo a dormir a casa a la Clara. Però quan no és així... Llavors tenim una habitació amb el Jimmy, que compartim, que paguem 100 euros al mes.
0: Vale.
3: Que és una habitació...
1: Cadascú o tots dos?
3: Cadascú. Que és una habitació sense cuina ni sense dutxa. Llavors, de cuina tenim un bar al costat.
0: Hòstia, vale.
3: I de dutxa ens anem a dutxar al gimnàs. Paguem 4 a un gimnàs, 35 euros cada mes, i anem allà i ens dutxem. I a vegades aprofitem per fer alguna pesa i tot.
0: Home, clar, ja que pagueu gimnàs...
3: Ja que d'això, però clar, hi ha dies que vas amb el temps tan apurat, sí, que vas al gimnàs pues, vestit d'anar a concert. I vas amb les teves sabatetes negres, ja, amb els teus texans...
0: Et
3: vas allà,
0: una bossa per si pots... de casa et miren.
3: Sí, bueno, una tote bag, clar. Perquè hi ha vegades que vaig el que vaig. I faig allà 4 peses així amb texans, em dutxo i carro el camp on sigui.
1: Clar, per dissimular.
0: Per dissimular.
3: Sí,
0: però,
3: sí.
0: Ai, és que m'he deixat la roba d'esport, no?
3: Sí, exacte.
0: Jo em puc imaginar, si Keith Richards dels Stones alguna vegada ha anat al gimnàs, segurament hi haurà anat pues, amb la seva indumentària,
1: clar,
0: habitual.
1: Clar,
0: no crec que es posi pantalons al Decathlon.
3: Ja tens una nota de veu de Keith Richards.
0: Ja tinc una nota de veu de Keith Richards, efectivament, i el seu dit atropellat, heu vist quin dit que té. Què t'anava a dir? Que ja està, que s'està acabant el programa, Dan. Bolos. Bolus?
3: Bolus, va.
0: No m'has apuntat?
3: Doncs pues malament, perquè...
0: Vaig a la pàgina web, eh?
3: Em costa molt.
1: A Instagram has heu penjat?
3: Sí, s'ha anat tot arreu. Primer de tot, aquest divendres, senyores i senyors, Ambassat
0: de Sabadell.
3: Això
0: ho sé,
3: és increïble.
0: Ho sé perfectament. Per Catalunya, Ambassat de Sabadell. Estic buscant, els bolus, vull dir, mentre
3: sí,
0: parlo,
3: sí,
0: i no els trobo ara mateix.
1: Demà l'Ambassat. Nosaltres demà serem aquesta tarda també a l'Ambassat. Teniu sí, l'1 de maig a l'estrena a Girona.
0: Com t'estimo, Mariona.
3: Aquest, tot i que aquest ja s'ha fet, però sí, sí.
1: Sí,
0: l'1 de maig ha passat. Sí.
1: És el reguitzell de concerts de la gira d'aquest 2026. Llavors, teniu el 19 de juny a l'Ítaca, allà a l'Estartit, el 26 de juny al Cel Obert a Masies de Voltregà, 2 de juliol al Vida, a Vilanova i la Geltrú, i per últim, el 10 de juliol al Cruïlla de Barcelona, més concerts que teniu per anunciar.
3: Molt bé.
1: Gràcies a Montgrit i sí, a Cord Management.
0: Montgrit, sí, sí. Tornem als Black Crowes. Compartiu, saps qui són els Black Crowes?
3: No, tio, no sé qui són.
0: Un grupasso, eh?
3: Vale.
0: Compartiu escenari amb aquesta gent que sona rock and roll en estat pur.
3: Vale.
0: I vosaltres allà, també. És que és molt fort, això, tio. Dan Peralbo, et felicito a tu i a tot el grup pel disc que heu fet. Ens feu molt feliços, que és una cosa molt important de la vostra música, i ens quedarem amb el disc del disc.
3: Ah, això mateix.
0: Vale? Que m'han explicat que aquest grup que es diu Way Dynamic és el grup que veu tenir sonant tot el dia al cap.
3: Vam estar una setmana i mitja gravant el disco i tota la setmana i mitja al cotxe, esmorzant, a la nit... aquest disc en bucle.
0: Com es diu aquest disc? No me'n recordo ara.
3: Dynamic Shoe.
0: Dynamic Shoe. És veritat. Una... No, Dynamic no. Dynamic Shoes, diu?
3: A Massive, Massive.
0: Massive Shoe. Sí. Una sabata massiva.
1: Sí.
0: Una
1: sabata enorme.
3: És un disc increïble.
0: M'agrada el títol i l'escoltarem. Es diuen Weight Dynamic. Dan Peralbo, t'estimem, gràcies per venir.
3: Molt gràcies.
0: Molt bé amb tu i ens veiem ben aviat. Bueno, ens veiem aquest divendres a l'Ambassat, sense més lluny. Mariola, ens veiem aquesta tarda a l'Ambassat, 6:15 més o menys.
1: Més o menys.
0: Una taula rodona a Cal Estruc, Fàbrica de Creació i Dan Exposito. Demà, aquí, a la ràdio, posem unes cançons ben boniques. Que vagi bé. Fins demà.
3: Adiós. I risked you. Something seemed to

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, amb ganes d'aquest cap de setmana i d'aquesta nit.
1: D'aquesta nit? Què fas aquesta nit?
3: Aquesta nit es fan els premis Crit, tia.
1: Jo no hi vaig.
3: Jo hi he d'anar perquè presento un premi, però jo l'únic que vull és anar a l'after party, que l'any passat no vaig anar a la gala i només vaig anar a l'after party i m'ho vaig passar d'allò més bé.
1: Sí, pel que sigui, no?
4: Ui!
3: Vine a l'after party.
1: Ni de conya, jo no vinc en aquests premis, família!
3: Mira la teva funda al mòbil.
1: Què li passa?
3: És molt xula. És així com tota transparent, però...
1: Mate, no?
3: Sí.
1: Mira.
3: D'on és?
1: No t'ho puc dir.
3: Vale, bueno, ja m'ho diràs després.
1: Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 14 de maig, sabem que... La Pipsa està en crisi. La puta pizza, tia. Tot i que continua sent un dels productes més consumits del món, les grans franquícies com Telepizza o Pizza Hut viuen una forta crisi perquè el mercat del delivery està canviant completament i les, llavors hi ha plataformes Glovo, Uber Eats, no sé què, han multiplicat les seves opcions i ara, doncs clar, no només es poden demanar pizzas, es poden demanar hamburgueses, pokeballs, sushi, pollastre, menjar de tot tipus. Això ha fet que les pizzeries de barri es posin les piles i tinguin molt més èxit perquè fan del consum de la pizza al mateix restaurant tota una experiència. És una pizza que es nota una mica més treballada, potser és un forn de pedra, alguna cosa d'aquestes que fa que la pizza agafi glamour entre moltes cometes. Mentrestant, però, les grans cadenes que funcionaven sobretot per delivery, amb aquestes pizzas més aviat congelades, doncs tenen problemes per seguir el ritme de les competències
1: llavors
3: que tenen.
1: Llavors no és tan mala notícia, no? Perquè si les botigues de barri van a millor...
3: Clar, llavors és mala notícia com per al sector, però alhora el sector tampoc es veu tan afectat perquè la gent que té una pizzeria més petita té més d'èxit que no pas les grans multinacionals que tenen un sistema doncs, més de consum ràpid, saps?
1: Doncs m'agrada una mica.
3: Jo també estic a favor.
1: Diuen que Carlo Maragnoni i Sofia Gemela trauran una marca juntes. Això és bastant fort. Si seguiu una mica el que fan, ja sabeu que aquests dies estan fent una sèrie de vídeos a YouTube visitant les 7 meravelles del món. Doncs les dues han estat repetint molt els vídeos quina hauria de ser la 8a meravella i parlant com de la 8a meravella. I la Sofia Gemela ha penjat un post on es veu un bolso amb una etiqueta que hi posa la 8a en anglès.
3: Wow.
1: Eight. Donant a entendre que és el nom d'una marca que trauran, que podria semblar un argument absurd, però el compte d'Instagram associat a la marca només la segueix a elles dues.
3: És broma, no?
1: No, és així de descarat.
3: Hòstia, doncs llavors ho tenim tots claríssim. Una cosa, però és l'octava en castellà?
1: Sí, però es diu, ho faran en anglès elles, eh?
3: The eight. Ah, vale.
1: Jo la trobo horrorosa, la marca. El bolso és una cosa així de topus, molt...
3: Així com si... Com la de la... Sí, seguint la línia de Carlota Maragnon, de roba bàsica, però que ella vol per ella, no?
1: Sí, jo suposo que és una mica això.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Espero que no tinguis asma, perquè ara fumarem.
3: Perfecte.
1: L'activista que es va casar amb un arbre a Barcelona repeteix a Madrid i diu que l'arbre català no és gelós. Aquest home, a més, diu que ja s'ha casat amb una 20a d'arbres de 41 països, que això no sé exactament la proporció que és, casar-te amb mig arbre a cada país, no ho entenc, però bé, no. Vull dir que si l'arbre català era gelós, anem bé. Perquè no para de casar-se amb arbres, és salvatge.
3: Que mono.
1: A més, assegura que en una vida passada havia estat català i defensa que tot plegat forma part del seu activisme ecològic per conscienciar sobre la natura i la necessitat de reforestar ciutats com Barcelona. La teoria és fantàstica, és transversalment woke, però un cop més la pràctica fa, bueno, el que vindria a ser puta pena, no?
3: Sol passar. I avui és l'aniversari de la directora de cinema Sofia Coppola, que en fa 55. Ella és una de les directores que millor ha sabut convertir tot aquest sentiment de nostàlgia i solitud en un branding perfecte. I des de Lost in Translation fins a Maria Antonieta, la Sofia Coppola ha creat doncs, tot aquest univers super reconeixible, amb silencis incòmodes, música super indie, protagonistes com bueno, personatges més aviat perduts. El seu cinema ha acabat marcant tota una generació, i si no, pregunta a qualsevol noia què opina de Vírgenes Suïcides, perquè realment ella és la cultura pop.
1: Ella és la millor, sí. Això és així. A més, avui està en Anastasi, que és un nom molt lleig. Què passa?
3: A mi la paraula Anastasi i anestèsia al meu cap...
1: Et provoquen coses, et fan sentir...
3: Estan mateix aquí, estan en aquest punt del cervell exactament.
1: Doncs mira, avui pots felicitar a un anestesista, perquè n'hi ha 17 d'anestesistes, no, però d'anestasis sí, a tot Catalunya, que són molt pocs i segurament tenen una mitjana d'edat d'uns 80 anys, però bé. Ja sabeu que cada dia tenim un petit refrany. El d'avui diu...
3: Una altra vegada.
1: Sí. En eixut o en mullat, pel maig, el mill sembrat.
3: Fins al puto papo del mill. Però
1: és molt viral el mill, no sé què els hi passa
3: una cosa,
1: amb el mill.
3: Puto mill.
1: És extremadament viral, els encanta. Mill per mi és el senyor, sí, aquest senyor.
3: El dels cabells
1: pastats. El John Stuart Mill. Que això s'estudiava al col·le, jo me'n recordo.
3: I què feia?
1: No me'n recordo. Hi havia el mill i un altre que anaven junts i els estudiaves en blocs. No te'n recordes? Doncs
3: pues no, jo és que al col·le anava a escalfar la cadira.
1: No sé qui era l'altre, no me'n recordo.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Hola! Doncs mira, avui de què parlarem? Jo ni ho sé.
3: El tema del dia d'avui és
1: tot això. Ah, sí, coses
3: això...
1: que deixem a mitges. Imagina't si deixo les coses a mitges que deixo el guió a mitges. En parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona, contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis, la Mariana Córdoba. Tu, de què parlaràs avui?
3: Doncs faré aquest tren de TikTok tan viral convertit en secció coses... de coses meves que no us faran enveja.
1: M'agrada això.
3: I punys. I tu?
1: Jo parlaré de Vincent Van Gogh.
3: Oh, Van Gogh.
1: Van Gogh. A mi m'encanta en Van Gogh.
3: Van Gogh.
1: A més, avui passarà pel Love la Laia Castel i nosaltres no marxarem sense haver-nos abrallat una mica amb els nostres veïns del Nota de Veu.
3: Que maco, ja ho sabeu, cada dijous amb l'Eudald Feliu fem una petita competició en contra... Bueno, sí, fem trampes amb l'Eudald Feliu, però nosaltres anem en contra dels del Nota de Veu, que són els nostres companys de programa fantàstics. Fem un poc un curs musical, normalment. Ara estic intentant dir les coses de memòria. Si voleu ajudar-nos o dir-nos les trampes, podeu enviar-ho al 667-07-61-16. Incito, és a dir, durant el concurs nosaltres tindrem el mòbil perquè ens pugueu anar xivant,
1: sí,
3: i així guanyem.
1: Perquè avui encara no les hem pensat com farem les trampes.
3: No.
1: Llavors, ajudeu-nos. Jo em pensava que avui faríem una altra cosa i es veu que no.
3: No passa res.
1: Comencem ja?
3: Sí, sí,
1: som-hi.
2: Això és el Love.
1: L'altre dia va passar pel Love la Maig a presentar-nos el seu àlbum fantàstic i avui ja la podem posar aquí en directe.
3: Per fi, filla meva, que si no era horrorós anar parlant de les cançons a sentir-les.
1: Sí, això és prou de la Maig. És boníssima, escolta-la.

0: Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT. Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT.
1: Família, seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel
2: i la Gala Castelltort.
1: I avui, en el tema del dia, hem decidit deixar l'actualitat de costat, a vegades toca, i reflexionar una mica sobre nosaltres mateixes. Hem fet un potser una sessió de teràpia.
2: Sí que és veritat que és una sessió de teràpia en veu alta i compartida.
1: Avui parlarem de les coses que deixem a mitges.
2: Estic convençut que a totes ens passa això en mil aspectes diferents de la nostra vida, i la que digui que no, sisplau, que enviï un àudio de 10 minuts justificant-nos la resposta al 667-07-61-16 i que ens expliqui també com ho fa, perquè a nosaltres crec que ens aniria bé, però bé,
1: sí.
2: Jo almenys sóc completament incapaç de començar una cosa i acabar-la, més un... és que t'ho prometo que és físicament impossible, tot, però absolutament tot ho deixo a mitges.
1: Jo, si vols, si et sembla, fem un petit repàs d'aquestes coses típiques que deixem sempre a mitges, i així si algú se sent involucrat, que ens envia un missatge al 667-07-61-16. Som-hi!
2: Començo, d'acord?
1: Sí.
2: A mi, una cosa que em porta perseguint tota la meva vida, i resulta que per primera vegada jo sóc més ràpida, és el gimnàs. Sé que a molta gent li passa això del... lo típic, que tu t'apuntes al gimnàs i sí, acabes sense anar-hi.
1: Sí.
2: Però és que jo no sóc ni aquest tipus, sóc encara pitjor. És a dir, sóc una petita morning girl, jo em desperto molt aviat al matí, amb... no sé, i vaig al gimnàs a fer coses, d'acord? Perquè penso, vinga, va, abans d'anar a treballar m'agrada entrar, activar-me físicament. A sobre, a dintre del gimnàs m'aconsegueixo matar bastant i tal. Ara bé.
1: Molt bé.
2: I vaig una hora, que és al matí. Bueno, és que realment aquí a Barcelona és impossible anar al gimnàs i no trobar-te gent, però jo hi vaig una hora on hi ha molta, molta, molta gent. I per tant, sempre hi ha gent rats que estan ocupant absolutament tots els espais. Entro al gim moltes vegades, em poso una màquina, normalment són les de córrer perquè estan al final de tot i per tant observes tota la sala, veig tota la quantitat de persones que estan compartint el mateix espai que jo i decideixo que com que em fa vergonya marxo.
1: És broma?
2: No, i jo hi ha hagut vegades que he entrat, he estat 10 minuts, que és el que he tardat a deixar la motxilla, entrar a la sala i marxar.
1: Estic flipant.
2: Sense fer res, caminar una mica.
1: Sí, bueno, però que pots caminar pel carrer també entenc.
2: I ja he caminat anant fins al gimnàs. Però sí, m'acosta moltíssim això, em fa vergonya.
1: I és que a mi també me'n faria. Jo quan hi anava ho feia un horari de viejos, en plan les 11 del matí.
2: Clar, has d'anar com a mig matí, que la gent que treballa ja està treballant i només hi ha els iaios,
1: jubilats.
2: Els jubilats i tu, que sou fantàstics.
1: Sí, hi ha gimnasos que són només de girls.
2: Ja. Yeah.
1: Que a mi aquest crec que em seria més igual.
2: Tia, allà et deus sentir tan segura, però tan segura.
1: Potser no, eh?
2: No?
1: Tia, jo veig molts TikToks de girls que van al gimnàs i són asqueroses.
2: Bueno, ja. Però crec que les noies que van al gimnàs amb aquest tipus de tarannà...
1: ja són... van a un gimnàs normal.
2: Sí, van a un gimnàs normal. En canvi, si tu vas expressament a un gimnàs només de dones, crec que el teu tarannà és de sororitat.
1: Sí, potser sí. Més coses, va. A veure, jo com a bona lectora que sóc, cada any em proposo llegir una llista llarga de llibres, però el problema és que també sóc una petita treballadora explotada i una persona a qui li faria molta falta una mica de salut mental. Sóc una petita víctima del capitalisme i, per tant, no tinc temps de llegir-me'ls tots i em sento profundament culpable a final d'any quan veig que no m'he llegit els 400 llibres que em volia llegir. Llavors, una altra cosa que també em passa, que segur que us passa a totes les lofties petites, petites víctimes de TikTok, és que em distrec molt. O sigui, em costa molt acabar-me un llibre. El de la Laia Castel encara me l'estic llegint.
2: I mira que és un llibre bastant...
1: és un llibre molt fàcil.
2: Fàcil de llegir per... i a més una història com molt relatable, etc.
1: És profundament fàcil de llegir i encara el tinc allà enquistat. Per això em funcionen sempre molt els petits plaers, perquè és com... jo si m'hi poso una tarda, jo m'agafa l'hiperfoco i m'hi puc posar una tarda sencera.
2: Clar.
1: Però quan he de seguir la història, jo no sé què m'agafa, que em costa més. M'ha d'enganxar molt el llibre. I mira que m'agrada, però...
2: i quan fa estona que has deixat un llibre a mitges i tornes, t'és fàcil recuperar la història?
1: No.
2: Ah, vale.
1: Gens,
2: a més, eh?
1: No, no. És com si m'estigués llegint un llibre nou.
2: Vale. I llavors has de tornar a començar?
1: No, llegeixo un tros abans.
2: Vale,
1: i
2: vale.
1: I penso,
2: vale,
1: bueno, si no me'n recordo, serà que no era tan important.
2: Sí que
1: aquest és el meu plantejament.
2: No, ben fet.
1: Si però... no, entendria el context.
2: I tu et proposes, rotllo, una llista de vull llegir-me aquests títols aquest any o m'agradaria llegir-me, jo què sé, m'ho invento, 30 llibres aquest any.
1: Fins fa poc feia com, en plan, aquest any em vull llegir 40 llibres.
2: Vale, un número i ja.
1: Normalment feia una mica menys de 52, que són les setmanes que té l'any.
2: Vale.
1: Perquè no vaig a un llibre per setmana. Però sí, crec que cada vegada vaig per més per títols.
2: Vale.
1: És que crec per que és... autors, perquè és que la quantitat és absurda.
2: És que crec que és el millor que pots fer per no frustrar-te. Rotllo, m'agradaria posar-te, jo què sé, pues quatre que realment vulguis llegir-te 100% i sí, que tinguis allà enquistats, i llavors ja la resta t'animarà a fer-ho. I moltes vegades en un mateix llibre es menciona un altre autor, es menciona alguna altra cosa que et porta a un altre llibre.
1: Absolutament, i... això m'ha passat molts cops. Llavors per això he deixat de fer lo de contar-los, perquè és molt absurd.
2: Doncs ja sabeu, aquest és el petit truc.
1: Ah, a sobre us en porteu un consell.
2: La massa mare i en general qualsevol cosa que no doni un resultat immediat. Si sou unes petites puces i em seguiu a les meves xarxes socials, sobretot a YouTube, deu haver vist que fa poc vaig estar més implicada que mai cuidant una sí, petita massa mare. Però després de setmanes d'implicació, quan vaig treure el pa del forn, el resultat no va acabar de ser l'esperat i per tant volia dir que havia de fer un altre pa, etc, etc. Una persona normal amb una mica de paciència hauria dit chill.
1: En faig una altra. És normal que la primera no surti.
2: Efectivament. Però al final del dia jo sóc una petita víctima de la immediatesa i per tant vaig haver d'abandonar la meva era de fornera i en general totes les eres que no em donin coses immediates. Però no ho faig de forma conscient. És subconscient de penso, uah, no m'està donant... Si no ho penso, vale? Però jo suposo que el meu cap fa la relació de això no està donant la dopamina que et dona una altra cosa.
1: Absolutament. Tot i que potser el resultat final és més satisfactori.
2: Ja. Yeah.
1: Perquè a mi la meva maduixera m'ho dona tot en aquesta vida.
2: Veus? Però és que no passa que només acabes les coses obligatòries?
1: Sí, per això que jo les coses que he de triar sempre les deixo mitges, però és que ja no tinc temps ni de triar què vull fer.
2: Ja. Yeah.
1: Però això ja és un altre tema de com jo, en plan... Moltes vegades passa que et penses que hi ha coses que són obligatòries que en realitat les estàs triant cada dia.
2: Ja, això sí que és veritat.
1: I per tu són obligatoris i són de vida o mort, però en realitat les estàs triant cada
2: 100%,
1: dia.
2: 100%, al final tu te poses a la tessitura. Que, o sigui, tu estàs a les tessitures que has triat fins a llavors.
1: O sigui, jo sé que he de pagar lloguer, jo sé que he de pagar la meva petita quota sí, d'autònoms que em destrossa la vida profundament, però hi ha coses que jo les trio cada dia no, que per mi són obligatòries i que en realitat no ho són.
2: 100%. A veure si ho podem millorar, perquè si no, és que és avorrida la vida.
1: És una avorrida la vida. Bueno, per sort o per desgràcia, ser una petita creadora de contingut implica crear contingut. A mi això és el que m'acaba de destrossar la vida del tot. I la part de pensar els vídeos és fàcil, no ho sé, però és divertida. El problema és quan arriba el moment de fer-los realitat, que això és en realitat és molt més fàcil fer el vídeo i editar-lo que pensar-lo.
2: 100%.
1: Pues això és la part que jo no puc suportar. Però no ho puc suportar, eh?
2: En sèrio?
1: No m'agrada.
2: Hola.
1: No m'agrada gens. M'agrada pensar-lo, això sí. En tinc molts de pensats i escrits, el guió i tot. Però després penso, ara ho he de gravar, que asco.
2: Uau, que fort.
1: A tu et passa al revés?
2: Completament. Jo moltes vegades dic, tinc ganes de publicar coses i no sé què publicar!
1: Ah, no, idees també me'n falten moltes ara ja.
2: Però és que a mi em passa cada puto dia, eh? Per això els meus vídeos sempre són coses simples, en plan, cuinant, netejant, fent la compra, saps? Perquè penso, és que no tinc res més a dir. Però hi tinc ganes de gravar i publicar i editar. Llavors estic en plan, va, treballa, fea!
1: Jo no faig vídeos des de fa 2 mesos.
2: Ai, que rai, eh? Estem a la minoria, al mateix point.
1: Bueno, no sé. Ah, i em passa molt amb els blogs, això.
2: Home, els weeklies, jo crec que tu i jo hem fet 300 weeklies que no han sortit.
1: Se m'oblida gravar i en el moment que he de gravar penso...
2: Ja no.
1: Sí, hombre.
2: You cut the vibe.
1: I, total, per Sant Jordi. Vaig estar tota la setmana superdivertida. Va arribar el dia i vaig pensar, al igual gasto el dia gravant.
2: No, és horrorós. Mira, justament avui, aquest matí m'he despertat i he borrat tots els arxius de la setmana passada de la meva càmera que volia fer un weekly. De fet, no te recordes que estava fent un weekly? Que no penjaré. I em fa molta ràbia perquè tan punt els he esborrat me n'han recordat que el primer clip era jo a les 4 de la matinada despert al meu llit explicant el que volia fer aquella setmana. Però era molt graciós perquè estava mig cansat i estava jo podrit així al meu llit fent... Bueno, i me fa una ràbia per tot aquest vídeo, però bueno, no passa res, tu. La vida és molt dura.
1: Què més?
2: Som-hi. gestions burocràtiques.
1: Ah, no.
2: Això és allò típic que no voler mirar l'espòs a la cara. I encara que jo sigui autònom, no entenc absolutament res de ni factures, ni gestions, ni burocràcia com a concepte. Llavors, en lloc d'agafar paciència i enfrontar-m'hi, el que faig és deixar-ho passar, però és que sóc la més gustejadora de tots aquests assumptes. El pitjor és que les coses de la burocràcia sempre tenen un termini, llavors el que em passa és que sempre ho he d'acabar fent l'últim dia i en presses, o la Leoparda i la meva gestora s'enfada amb mi perquè he decidit ignorar el seu petit àudio de 32 segons que em va enviar fa 2 mesos advertint-me d'una cosa que, òbviament, ha passat perquè he decidit ignorar-ho. Sóc així d'irresponsable.
1: Jo sóc molt responsable amb les gestions burocràtiques, però la vida em tracta molt malament. No és broma, eh?
2: I te foten...
1: No paren tota l'estona, i m'hi fixo molt amb aquestes coses, i tota l'estona m'estan acribillant. I jo porto un mes que la meva psicòloga m'ha dit vigila amb el teu cap, reina, no és broma, en plan espantada, perquè no puc suportar més el que m'està fent Hisenda.
2: Que dolents.
1: Però... De veritat, no, m'estan maltractant. Però ja no és ni de pagar impostos, perquè és que a mi me la suda pagar impostos, perquè sempre m'ho guardo. Quan ha arribat el moment de pagar, jo aquests diners ja els tinc,
2: claro,
1: perquè ja ho he, saps? Llavors m'és igual. Però em venen unes hòsties, no sé de on.
2: Que fuerte.
1: La vida em tracta molt malament.
2: A mi fa una por.
1: A mi em molesta que hi hagi d'haver un gestor que gestiona les coses, perquè penso, no pot ser tan complicat.
2: Literal, no pot ser tan complicat i no hauria de ser-ho. I d'aquí un temps... Jo espero que la gent de la nostra generació pugui... O sigui, que hi hagi gent amb cap i que s'ho sàpiga. Perquè quan nosaltres siguem grans i les nostres gestores estiguin jubilades, a quina amiga li dic que m'ajudi?
1: És que el meu gestor crec que no és gaire gran. És superjove.
2: Però igualment, quan tu tinguis 65...
1: Ja, si
2: t'has
1: jubilat abans que jo.
2: Ah, què fem?
1: Serà el pitjor dia de la meva vida.
2: Aquí he de trucar, perquè... Clar, la meva mare ja tindrà 80 i pico.
1: Ja, però hi haurà una empollona que serà gestora, saps?
2: Manifesting,
1: que estarà en contra de la IA i ho haurà pres de veritat.
2: Confio en la EMPO de la classe.
1: La EMPO que la...
2: Mi todo. Mi todo! Jo t'estimo. Bonus track, els homes. Perquè jo sé que tinc fama de... certa fama,
1: sí,
2: amb els homes.
1: Seriega.
2: I no negaré que sigui justificada, ¿vale? Però jo els he posat en aquesta llista perquè a mi el que em passa és, com ja sabeu, m'enamoro cada cantonada, m'obsessiono molt, però quan ja he aconseguit embolicar-me amb aquell home, és com que faig un check i ja està. I a partir d'allà em comença a avorrir i dic, xau.
1: A mi també em passa.
2: Tia, però i per què passa? Vale.
1: Perquè te poses un objectiu i l'has complit ara. L'has complert ara, què?
2: Però el meu objectiu ara és tenir nòvio. Llavors, per què?
1: No, el teu objectiu fa 30 anys. Des que et conec, el teu objectiu
2: vale,
1: és tenir nòvio.
2: I per què no l'aconsegueix, saps? Per què no?
1: Perquè no te dona la dopamina al moment. És un treball, és una cursa de fons. És una marató.
2: Va, ni mierda. Em veig tan...
1: A més, ningú t'agrada.
2: Ja, és que ningú m'agrada.
1: A mi tampoc, eh?
2: És que per què la gent és avorrida, tia? L'altre dia parlava amb la meva amiga, en plan, tothom és asquerosament avorrit.
1: I molt tonto.
2: Tonto i avorrit. I penses,
1: jo
2: i la gent?
1: Jo estic flipant, jo estic tenint converses aquests dies que penso, no em puc creure que no hagis entès aquesta petita frase que he fet. Perquè és molt fàcil d'entendre. Què?
2: Te puc explicar un petit storytime molt ràpid. Ahir estava parlant amb un dels meus nòvios, vale, per Insta. I just ens havíem trobat a una festa i vam estar parlant una mica i li vaig preguntar, rotllo, què vas fer després? Perquè jo vaig marxar abans de la festa i pensava com el trobaria una altra festa. I me va dir com, jaja, és que quan vam acabar la festa vam pensar, ah, marxem a aquesta altra festa o bé marxem a fer nones. I vam triar la B. I li vaig dir, jope, havia de ser la C. I li vaig enviar una foto meva, saps?
1: No, i... no ho va entendre.
2: O sigui, ho va mig entendre i llavors li vaig dir... Perquè em diu, torna'm a passar una foto així. I li dic, no, no, perquè surto massa fea, jaja. I no vull que me facis un bloc, vale? Que no em bloquegis, sí. Com de conya. I ell me diu, què va, jo no faig aquestes coses. I li dic, i què fas? Com a...
1: Clar.
2: Ara vaig a sopar, després
1: no,
2: vaig a...
1: I jo, no.
2: I jo, què?

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Pussy que mana.
0: Això és el Love.
1: Está muy caliente.
0: Amb Gala Castelltort.
1: No te acerques.
0: Pussy. I Alberto Gadel.
1: Aquí págate.
0: A ICAT.
1: En tu vida probarás dis.
2: Epa!
3: Com esteu, família?
2: Doncs molt bé, aquí una tarda més al Love Dicat som la Gala Castelltort.
3: I l'Alberto Gadel.
2: I anem per feina, perquè crec que us ubicareu totes si sentiu aquestes paraules.
4: Cosas que no os van a dar nada de envidia de mí. La primera de todas, soy súper desordenada
2: a
4: que
2: TikTok,
4: no desorganizada.
2: A mi no em paren de sortir aquests vídeos i com que nosaltres al final del dia som tiktokers, per sort o per desgràcia, avui us porto coses que no et provocaran cap mena d'enveja de la meva persona.
3: M'agrada.
2: Doncs comencem.
3: Oh.
2: Zen. Dormo molt poc. Però, o sigui...
3: En plan?
2: Fa unes setmanes que sembla que si el dia en té 24 hores, jo he d'estar desperta les 24 hores, perquè si no em moro.
3: Però és com un touro blanc.
2: Sí.
3: És perquè surts?
2: No. O sigui...
3: És perquè et poses a fer feina?

0: ¿No?
1: No, és... Jo intento fer tot el possible per estar cansat, ¿vale? En plan, jo intento tenir una vida saludable, intento anar al gimnàs a cansar-me, intento tenir una vida activa, d'allò que dius, pues així arribes a les 9 de la nit, 10 de la nit al llit i te quedes fregida.
0: Exacte.
1: Però res, t'ho prometo, m'impedeix tenir un horari de son regular. No, perdó, tot m'ho impedeix per tenir un horari de son regular. Hi ha dos escenaris, d'acord, possibles a la meva matinada. Sí que és veritat que últimament surto bastant de festa, però tampoc surto. O sigui, no surto més del que he sortit.
0: Ja, i que dormies millor.
1: Literal. O me'n vaig a dormir aviat, havent sopat, havent llegit, perquè ara llegeixo abans d'anar a dormir.
0: Molt bé, va molt bé per adormir-se.
1: Claro, havent fet absolutament tot, i de cop em desperto cap a les 4 o 5 de la matinada,
0: i diu, fins aquí.
1: I ha dit, el meu cos, fins aquí la teva última hora de son.
0: Vale, o sigui, no és que vagis a dormir tard.
1: No.
0: És que et lleves molt aviat.
1: O si no, passa exactament el mateix, que és el que hem passat avui, per exemple. Em desperto cap a mitjanit entre les 2 o les 3. Estic una hora fent voltes al llit perquè intento no agafar el puto mòbil, perquè si no sé que ja ni de conya em dormo, i me torno a quedar dormida. Però clar, hi ha hagut aquest peron d'una hora i mitja al mig... que fa que tot no em quedi desterotat.
0: Clar.
1: I llavors em desperto muerta i m'està quedant unes ojeres i una pell escarosa.
0: Ah, sí?
1: Des de que no dormo veig la pell fatal.
0: I aquest cap de setmana passat vas penjar un Instastory que sorties molt guapa, ja t'ho vaig dir.
1: Ah, ja, però no se'm veia gaire bé. Hi havia la llum molt fosca.
0: Ah, va bé.
1: Era un vídeo. Però molta gent m'ho va dir en aquell vídeo i vaig pensar, ai, no sé per què en aquest vídeo, però bé. Sí, al final és això. I si algú té una solució, sisplau, em farà un favor enorme si me l'envia. Vull evitar prendre'm una pastilla.
0: No, no, clar.
1: Jo suposo que d'aquí uns dies em passarà, i és que tinc una època, doncs, que ara mateix estic una mica ansiosa i tal, i el meu cos reacciona així. Cada setmana o cada època d'ansietat el meu cos ho somatitza d'una forma o d'una altra. L'última vegada era cagant-me a sobre. Va haver-hi una època que era que me feia mal un colló. Ara sí. Em toca no dormir. No, mai més.
0: A mi també, però no em no dormir. No sé com ho està somatitzant el meu cos, ho està somatitzant molt malament.
1: Però un bando apareixerà. Sí, potser apareix no, més tard.
0: No, no, està apareixent.
1: Ah.
0: Amb atacs d'asma i merdes
1: ah,
0: així.
1: Ah, vale.
0: Sí, sí.
1: Cada era és una...
0: Sí, a veure amb què em sorprèn més. Perfecte. Quins nervis.
1: És igual la puta situació. Sempre em veuré fea. O sigui, jo sé que té una solució, que és anar al psicòleg, però t'ho prometo que amb tots els anys de teràpia que duc i les hores que em treballo jo sola, no he aconseguit solucionar-ho. Per sort, sé viure amb això i que no m'afecti de forma directa, però sí que és una putada i a vegades em fa molta mandra. Així tot, sempre tinc com una mena de teoria interna que fa que em relaxi i dic, amor, tranquil·la, que tothom està pensant exactament el mateix.
0: Però com? Què et passa?
1: Que sempre em veig fea, tia. La superfície... O sigui, qualsevol superfície, qualsevol foto, qualsevol vídeo que em treguis, sempre hi trobaré alguna cosa.
0: Clar, jo també.
1: Per això me tranquil·litza pensar, bueno, chill, és perquè tothom ho pensa. I em relaxa pensar que, saps quan tu dius, va, tinc el cabell fatal, i la teva amiga et diu, què dius?
0: Ja. Yeah.
1: Doncs dic, vale, ningú se n'adona que estic fea o que tinc el cabell malament.
0: Ja, però tu ets la teu pitjor amic, no?
1: Ja, ja.
0: A mi també em passa, és que és demencial.
1: Però bueno, que així me relaxo, dic, totes pensem el mateix, no
0: sí,
1: passa res.
0: Sí, totes pensem el mateix.
1: Me posicitza l'orella i...
0: Nah.
1: Literal, i entro com en un estat de zen.
0: Molt bé.
1: Com a una onda alfa superior que fa que em tranquil·litzi.
0: Que asco.
1: No tinc memòria. Aquest és molt general, però de debò que em costa moltíssim recordar coses i sobretot... O sigui, no tinc memòria, sobretot per cares i el pitjor, noms.
0: Jo no puc relacionar una cara amb un nom, ho tinc prohibit.
1: Impossible. A més, odio que la gent sempre m'ha d'explicar d'on collons surts quan se'm presenta. En plan, normalitzem, sisplau, presentar-nos una altra vegada si ens hem vist una o dues vegades a la vida a una interacció de menys de 5 minuts.
0: És que l'altre dia em vaig trobar, després vaig saber qui era, però una noia, i vaig pensar, per què estàs fingint demència com si ens haguéssim conegut? El que sé és que ens hem vist un cop a la vida i ni tan sols vam parlar tanta estona. Tornem-nos a presentar, clar. Tu pot ser que em veguis cada dia a internet, però jo tu no et veig.
1: Literal.
0: No m'agrada.
1: I fem veure, ens coneixem, fem veure que no saps qui que ni què ets tu ni qui sóc jo, i ja està, tot torna a la normalitat i ens estudiem al moment incòmode d'haver de dir no a la pregunta fastigosa de te recordes de mi?
0: Ai, jo sempre dic sí.
1: Sí, bueno, ja m'agrada que has de dir que sí i tu fer veure que, bueno...
0: Però llavors... Fingidament, ja, però és que jo el de saludar estic en contra.
1: Però a vegades amb la cara pagues, tia, i tu dius que sí, però es veu que no el coneixes de la persona, que és obvi, però és que, clar, me sap greu trencar-te la il·lusió.
0: Bueno, per mi està sobrevalorat saludar.
1: 100%. Hauríem d'acostumar.
0: No cal saludar tant.
1: Literal. Sí, no passa res, tia, en plan...
0: Da igual, és que
1: hola,
0: i què
1: ja
0: ens
1: està.
0: Direm? Serà incòmode, deixem-ho estar,
1: me
0: és
1: la
0: igual.
1: Me la pela tu vida, és que
0: sí,
1: literal.
0: I a tu la meva, per tant, bé.
1: I també em passa una cosa, que és quan llegeixo o quan em miro una peli, el meu cap passa directament al nom. És a dir, tu, jo estic llegint un llibre i si te dius Xavier...
0: X.
1: Veig la X i salto la següent paraula, tia. I això em ratlla moltíssim. I a les pel·lis em passa el mateix. Les meves amigues em diuen, sí, quan la Eva se'n va buscar
0: a
1: en Roger...
0: A mi passa el mateix.
1: Jo, qui?
0: Jo també em passa.
1: M'has de dir com anava.
0: Idèntic, sí, idèntic, idèntic, idèntic em passa.
1: Els noms, és que me la pelen els noms.
0: A mi també és que penso que, bueno, no sé, me'n recordaré de tu d'altres coses.
1: Ja, però em fa ràbia, perquè a mi m'agradaria com tenir tota la història clar, completa, però sense els noms, però bé. Lligat a això, també t'he de confessar que no tinc gaire memòria visual. Recordo les coses normalment amb imatges, que crec que és una cosa que fa gairebé tothom.
0: Sí.
1: Però són imatges que m'he inventat.
0: Com?
1: És a dir, no tinc una memòria objectiva del que he viscut, sinó que ho altero, i això provoca que moltes vegades, per no dir sempre, jo no tingui la raó de les coses perquè no han passat com jo les recordo.
0: Sí, també em passa.
1: I penso, en sèrio, i jo estic tan convençut, en plan, ho veia així, i no, no, no, tu, el meu cap ho ha trasllat bé,
0: saps? A mi a vegades també em passa, no sempre, però molts cops em passa.
1: És que a mi sempre, tia.
0: I,
1: sempre.
0: I hi ha alguna solució? No, et passa i prou.
1: Intentar fixar-t'hi més, però és que fins i tot així crec que no hi ha solució, És una putada, però bé.
0: Uala, no és gens fàcil.
1: No m'he enamorat mai. Això em trenca el cor cada vegada que hi penso.
0: Ai, s'ha posat molt intens.
1: I de debò, que em fa pensar que he perdut anys de vida. I he decidit
0: que... Has guanyat.
1: No, gens ni mica. Un enamorament, tia, als 22 m'hauria d'haver enamorat encara que sigui un cop. Un amor adolescente, un algo. Perquè a mi em fa por que la bogeria aquesta que suposa que has de tenir vagi com molt lligada també al tema aquest de ser adolescent i ser com jove, etc. I llavors ser un quarantó que s'enamora per primera vegada. Això és mi mayor miedo.
0: Tia, i jo t'anava a dir que no passa res, però per mi també passa.
1: Tia, com he de ser el que es morreja amb 40 anys en un cotxe?
0: No.
1: Clar, jo passava malament quan ho veia i pensava, què pringuis, però és que... Ara, la vida m'ho ha tornat sent jo la quarantona. És que sé que m'enamoraré per primera vegada als 65 anys amb el meu compi de residència i serà per adaptació al medi. Perquè és això o la planta que tinc al costat, el bonsai que no habla.
0: Crec que és molt complicat enamorar-se. Jo, la gent que no para de tenir nòvios, no puc entendre com estan enamorats de tots, perquè a mi perquè m'agradi una persona.
1: Però és que no estan enamorats.
0: Perquè m'agradi.
1: No, no, perquè t'agradis, que literal...
0: L'he d'admirar, ja, i per jo admirar una persona s'ha de donar una sèrie de circumstàncies que a mi només m'ha passat un cop a la vida i em passarà un segon com a molt, però poques vegades més.
1: Quina putada, tio. Estic molt trist per això. Però bueno...
0: No passa res. T'enamoraràs en algun moment, ja està.
1: Abans del 25.
0: No ho sé, jo no llegeixo el futur. Jo és que ja saps que en aquestes coses...
1: Digue-me que no, digue-me que no. I així ja...
0: No, abans dels 25 sí, en tens molt pocs.
1: 22. Passem, passem. No m'agrada viatjar.
0: I això és una cosa...
1: Que no provoca enveja.
0: No, per mi és bo.
1: En sèrio?
0: Home, gastes menys diners,
1: ja. Però és que no m'agrada haver de marxar. Jo sóc una tia molt tranquil·la i gaudeixo molt de la meva zona de confort. Per tant, no tinc cap necessitat de marxar, almenys de moment. I si em projecto fora de la meva zona de confort, no és per anar-hi i tornar, sinó que és per anar-hi
0: anar
1: i viure.
0: Prou. Vale.
1: És a dir, quan penso que vull anar de viatge és per anar a fer una cosa en concret allà i descobrir una mica la vida com és allà. És a dir, si vull anar a un concert, doncs... O sigui, anar a un concert a un lloc ho veig bé. Però anar a passar el cap de setmana a Roma, penso... No li veig el sentit.
0: Clar, a mi sí, a mi em funciona molt.
1: És que voltar per voltar, t'ho prometo que em carrega molta mandra. No entenc...
0: Però no és voltar per voltar, veus coses.
1: Sí, és que no. En plan, és que anar allà i pensar que no puc cagar a casa meva, que dormiré en un llit random. En plan, m'agobia una mica, tio. I penso, és que estaria a casa meva millor. Sempre em passa això, saps? Estaria millor a casa meva. Però bueno, jo respecto tothom i tothom si vol viatjar, que faci el que li doni la gana, però jo sóc una tia tranquil·la que li agrada estar a la seva zona de confort.
0: A mi m'encantaria que no m'agradés viatjar. Seria més feliç.
1: Sí. Però t'agradaria fer un viatge a rotllo Bali?
0: Mai.
1: Vale, tu coses com que te vinguin de gust de fer coses allà. No de...
0: Sí,
1: per això
0: no, a mi m'agraden els museus. A mi és que anar a no fer res.
1: Clar, per això...
0: Vale, però a Roma, collons, tens un piló de coses a fer.
1: És que a mi Roma no m'acrida.
0: Hi ha un tou de coses a fer a Roma. Vale, aquí sí que hi aniria. A Bali, bro, com no vagi a prendre el sol, no sé què hi fotré. Segur que és fantàstic, segur que hi ha moltes coses. Les influencers segur que han matxacat aquest destí fantàstic. Bueno,
1: Cafeteries d'especialitat així.
0: Sí, no sé, està com massificada la pobra gent d'allà, bla, bla, bla, eh? No sé què pensar exactament sobre això, però a Bali no hi aniria. No, i tampoc aniria, no sé, a segons quin... A Estats Units no hi tornaria.
1: Però és que aquesta gent que va a Bali, tot això és com... Buah, allà m'he descobert, no sé què hi penso.
0: No, és que no... A més que viatjant no et descobriràs a tu.
1: És que...
0: Perquè miraràs TikTok igual, entén-me.
1: Literal,
0: no estaràs desconnectant fent journaling tot el dia i pensant, en plan, no...
1: Però que no té cap mena de sentit. A mi em fa molta ràbia, de veritat, eh? La gent que torna com, buah, ha sigut el moment, el despertar de mi vida, penso. És que crec que te podies haver despertat aquí, simplement havies de deixar de creure que tot passaria fora. Però bueno. Tinc molts problemes amb el menjar, el pitjor del món, a mi m'encanta menjar, però no tinc cap mena de criteri per identificar si una cosa és bona o no. Si hi ha pernil barat i pernil car, jo no tinc ni puta idea de quina és la diferència.
0: Això és bo, també.
1: Sí, perquè sóc una cutre, però bé, fa que m'agradi tot i així no tinc cap mena de problema a l'hora de menjar. Ara bé!
0: Uala, em passa el contrari, eh? Buah, que asco. Jo, a mi em fots una cosa que jo veig que és barata i te la vomito.
1: En sèrio? Pues...
0: I no és ni perquè estigui ben acostumada, és perquè jo no sé... Amb la carn, per exemple, jo t'ho juro per la meva vida que em pots posar carn de tots els súpers, per començar, és que a mi la carn del súper ja, de bones a primeres no m'agrada, però... I t'ho juro que et sé identificar quina carn és de cada súper.
1: Que fuerte.
0: Perquè li noto el gust d'antibiòtic a totes i em fa un fàstic i només hi ha una carn que em puc menjar.
1: Que fuerte. Sí. Ojalá poder identificar alguna cosa.
0: No.
1: I és que sóc una cutre, és com... Però bé, només puc tenir una dieta molt simple perquè em cago viva.
0: Ja.
1: Més recurrentment del que sembla i el meu sistema digestiu és insuportable. A la mínima que em torno una mica boja i deixo innovar... A sobre, això em dona, però, anècdotes divertides, perquè sempre he de córrer molt.
0: Bueno, sempre et cagues als llocs més inesperats.
1: Literal. Un dia vaig haver de cagar a un magatzem d'una botiga de roba, entre caixes de roba.
0: Què?
1: En plan, ja dia el vàter, eh?
0: Ah, val, anava a dir què.
1: I la senyora, en plan, és que aquest lavabo no és per clients. I jo...
0: Tu ja veus que em cago a la teva botiga, amore.
1: Me cago aquí? Però bueno, tinc la teoria que això és inventat per mi, que amb prou feines tinc la solució del fet aquest de que... O sigui, que em cago tant que això fa que me'l constipi molt sovint.
0: Què?
1: No sé, tia, és una relació que jo poso sobre la taula i dic, deus tenir alguna cosa a veure. Vinga, va, ara faig les dues superràpid. Soc molt desendreçada. Això m'angoixa una mica perquè sempre tinc una mica de debat intern, perquè vull ser una tia que ho té tot al seu lloc, però després, quan tinc les coses al seu lloc, no les trobo, i després d'uns mesos em trobo dins d'un caraix unes ulleres, sí, que feia temps que buscava fa dies, i penso, és que si haguessin estat aquí terra, jo seria més feliç. Però bé, així tot, sempre ser honest tot, i sóc bastant neta, crec, però m'agradaria ser una mica més una noia tipus A, però per desgràcia sóc una tia tipus C de cul i cagada.
0: Ets el millor, molt bé.
1: Estan enamorat d'en Guitarrica.
0: Això és...
1: Literal.
0: Que l'odiaves abans.
1: Ah, i ara l'estimo. És el que volia comentar. Sempre arribo tard a tot, tia. No sé per què, quan algú és com super... que tothom en parla i tal, i jo li agafo repelús, igual que la gran cita, tot això, sé que d'aquí un any m'ho enxufaré pel cul. Però ara, tio, em costa molt entrar. Quan tothom en parla, m'agòbio. I això és descarosa, però t'ho prometo que em passa.
0: No, no, a mi em passa al revés. Que a mi em passa...
1: Escoltar
0: no,
1: les
0: no. Coses. Que sense voler descobreixo una cosa al principi i quan ho coneix tothom penso que puto asco. Ah,
1: vale. Doncs mira,
0: amb Dan Peralbo, jo li estic recomanant Dan Peralbo a tothom. L'altre dia vaig en la presentació del cartell del Cabró Rock i vam fer un vídeo i el meu vídeo era jo tota l'estona dient que contractessin a Dan Peralbo, que és un vídeo que ni podran penjar aquesta pobra gent.
1: Bueno, però...
0: Però jo m'estic esforçant molt i llavors quan siguin virals pensaré que asco.
1: Doncs serà
0: i
1: culpa
0: els odiaré
1: teva.
0: I jo els amo.
1: Però serà culpa teva.
0: Ai, serà culpa meva.
1: Bueno, doncs fins aquí les coses que sé que no em vejaríeu de mi. Ara us poso una mica de Guitarrica de la Fuente i continuem.
0: Que bé.
1: Full time, papi, som-hi.

Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.

0: Això és el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Família, com esteu? Seguim el Love d'Aicat, som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui estic contenta perquè us parlaré d'un dels meus artistes preferits, en Vincent Van Gogh.
2: Oh.
1: T'agrada?
2: Van Gogh.
1: Van Gogh.
2: Sí.
1: Perfecte. Fa moltíssim temps que m'obsessiona, però aquesta dèria es va accentuar fa un parell d'anys quan vaig anar a Amsterdam i vaig visitar el seu museu. Perfecte, perquè si aneu a Amsterdam s'hi ha d'anar, en aquell museu. I des de llavors mai he sigut la mateixa persona.
2: Van Gogh.
1: Van Gogh.
2: Van Gogh. És la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
1: Sí, m'encanta. Vincent Van Gogh va néixer el 30 de març de 1853 a Thunder, als Països Baixos, i abans de ser pintor va ser una mica de tot. Ell era polifacètic perquè va treballar en el comerç de l'art com el seu germà, va provar a ser de mestre, va provar a ser llibreter, va provar a ser predicador, bueno, absolutament de tot.
2: Predicador.
1: Sí, ser predicador en el seu cas tenia tot el sentit del món perquè ell venia d'una família religiosa i molt estructurada, molt tal, i de fet el seu pare era pastor protestant i ell va intentar seguir una mena de vocació espiritual rara. Sí. I a finals dels anys 1870 va anar al Borinage, jo que sé, una zona minera pobra de Bèlgica, on va treballar com a predicador laic i ensenyava, visitava malalts, feia lectures bíbliques. Aquesta era una mica la seva vibra. Sí, sorprèn una mica, a mi també em va sorprendre. I després de provar tot aquest seguit de coses, va decidir dedicar-se seriosament a l'art, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja sabem que ell no li va anar gaire bé quan era viu.
2: Què vol dir seriosament?
1: Que era l'únic que feia.
2: Ah, vale.
1: Però ja tenia 27 anys, que és molt tard. Pensa que Picasso amb 14 anys i estava fent quadros que semblaven fotos, eh? És una barbaritat. Yeah. 27 anys jo ho trobo que era grandíssim. La seva relació més important va ser amb el seu germà, en Theo, que treballava en el món de l'art i que el va ajudar econòmicament i emocionalment durant uns anys. S'escrivien molt, molt, molt, molt. El Museu Van Gogh calcula que probablement Vincent Van Gogh va escriure més de 2.000 cartes i se n'han conservat menys, no n'hi ha 2.000, però que es calcula que en va escriure 2.000 i has de tenir en compte que la primera registrada és de quan ell tenia 19 anys, en va viure 37, per tant va tenir 18 anys per escriure cartes i si fas números et surt que escrivia 111 cartes l'any, per tant més de 2 cartes a la setmana.
2: Que bonito.
1: Ho trobo una barbaritat.
2: Vare mínim.
1: 2 cartes a la setmana.
2: Vare mínim.
1: Una mica... Sí, no... Hòstia, quina atabalamenta, tu, que te vagin arribant tantes cartes d'aquest senyor. Però bé, parlem de les seves obres. La primera gran etapa artística és molt fosca. Ell pintava camperols, mans, cares cansades, interiors pobres... Jo sé que és Van Gogh, tot aquest seguit de quadros, perquè m'ho he estudiat, però no és gens l'imaginari que tindríem de primeres al nostre cap. Tot i que són quadres molt xulos, I pots notar que és Van Gogh, perquè la pinzellada està com marcada, les cares després veus que s'assemblen a altres cares que ha fet, però no és el que tu... O sigui, tu si penses en Van Gogh no penses en aquest tipus d'imatges tan fosques.
2: No.
1: I llavors la manera com pintava, els colors que feia servir i totes les seves relacions personals sempre anaven molt lligades. La mort sobtada del seu pare, per exemple, el rebuig social que patia pel seu caràcter que era com diferent, una ruptura amorosa que explica el to fosc també d'aquesta etapa... Feia servir molt el negre, la tristesa...
2: Què vol dir? Que ell era borde i la gent l'odiava.
1: No, que ell era molt sentimental. I si estava trist, pintava trist, com tothom.
2: Ah, i per això l'odiaven.
1: L'odiaven perquè era com raret, no?
2: Ah,
1: no
2: vale.
1: Acabava de tenir tots els amics del món que diguéssim.
2: Vale, vale.
1: I no sé si ho has escoltat, però he dit ruptura amorosa.
2: Ah, sí. Aquí.
1: És que és absurd, eh? Ja veuràs. La ruptura amorosa que més va marcar en el nostre perfecte Vincent Van Gogh va ser la seva no relació amb Key Boss Stricker, que és una cosina vídua de qui es va enamorar obsessivament l'any 1881. I la cosina el va rebutjar des del primer moment dient-li no, mai, mai. I això és una cosa que va dir ella literalment, no, nunca, nunca. Bueno, no sé, ja m'entema, però... No, mai, mai. Què et passa?
2: I feel you, Vincent.
1: Et sents identificat?
2: Sí, al 100%.
1: En Van Gogh no va acceptar.
2: És que això l'hagi marcat. És que mi farà que això l'hagi marcat. Ai, que mono.
1: És el millor. Van Gogh no va acceptar bé aquest rebuig i ara no està mono perquè ell va insistir durant mesos. que penso, amore.
3: Enviar-li cartes també.
1: No ho sé. I això el va aïllar més de la seva família, del seu entorn... Res que va d'anar bé a Can Vincent Van Gogh.
3: Super ratllada.
1: Se'n va anar a París. Va dir, soc la Emily i me'n vaig a París. S'ha acabat la tonteria. Quan hi arriba el 1886, entra en contacte amb l'impressionisme, el neoimpressionisme i l'art japonès. I aquí canvia la paleta de colors. Ara fa servir una pintura molt més lluminosa, uns colors molt més vius, suposo que està més content, ara fa amics de tant en tant, té un amic que es diu Pissarro, l'altre és en Toulouse-Lautrec.
3: Oh, Toulouse-Lautrec!
1: Claro, és que tu com a fonaments de les Arts Girl saps perfectament qui és, no?
3: Toulouse-Lautrec!
1: Claro,
3: m'encanta aquest nom.
1: Signac. Bé. Altres artistes amb qui s'intercanviava quadres, bàsicament, que li explica en el seu germà que, bueno, li està anant més o menys bé perquè no guanya diners, no ha venut un quadro, però sí que hi ha gent que li vol intercanviar.
3: I llavors ell...
1: I això ja és èxit rotund.
3: Era mujer florero.
1: Sí, era així. El seu germà li enviava diners.
3: Hòstia.
1: Sí, sí, és una bendició, les coses com són. Sembla que tot va bé, però amb el temps el nostre petit Van Gogh es cansa una mica de París. A part de que és alcohòlic, que clar, no acaba d'ajudar potser en la seva petita trajectòria, discutia sovint amb el seu germà Teo perquè deia que representava la burgesia, perquè el Teo, si no, no, a sobre que li paga diners, sí, sí.
3: I ell, que ets mujer florero que solo pinta...
1: Amore.
3: Bé, collons.
1: Ell era un woke, és així. Deia que representava la burgesia perquè es dedicava a tot aquest món de les galeries i l'art i tal i tal, i tenia mala relació amb alguns pintors de la zona, amb Van Gogh. Deia que eren malos.
3: Anda, era un xulo, eh?
1: El 1888 marxa a Arles, al sud de França, buscant llum, calma, una comunitat d'artistes. Era un hippie de manual.
3: Ja veig.
1: La seva intenció era crear un Studio of the South, que és una mena de casa-taller compartida amb altres artistes, i de fet va llogar la famosa Casa Groga i va aconseguir que Paul Gauguin hi anés a viure. Però la convivència va anar molt malament. Sí, perquè tenien maneres molt diferents de fer. Bueno, no ho sé, un dia es van discutir i en Paul Gauguin va deixar entreveure que volia marxar d'allà, de la Casa Groga, d'Arles. I el nostre petit Vincent Van Gogh es va enfonsar.
3: Ai, pobre.
1: En part, segurament, per la seva profunda por a l'abandonament, perquè recordem que no havia tingut tots els amics del món. I després d'una discussió molt intensa entre tots dos... I en un moment que, a més, ell també se sentia amenaçat pel casament del seu germà Teo, perquè faria que la seva vida fos encara més precària perquè no li podria enviar tants diners, ell va decidir... Bueno, no, va patir una crisi mental i es va tallar l'orella. Perquè recordem que en Van Gogh es va tallar l'orella. Això no acaba aquí perquè el tio podria haver anat al metge i solucionar-ho d'alguna manera. Però va considerar que seria molt millor presentar-se a un bordell i donar-li el tros d'orella a la recepcionista, que es deia Raquel. El 8 de maig del 1808...
3: Mai he entès com va tallar l'orella.
1: Com amb una cuchilla de feita.
3: Però, o sigui, i te queda l'orella clean o te queda com un tall?
1: Un tall, no? Et queda raro?
3: Sí, no? Jo crec que no es pot tallar com perfecte.
1: No, més és cartílag, com has de tallar-ho?
3: Jo no sé, sí, sempre que diu allò de l'orella i tal, penses que com coi la devia tallar?
1: Com no sé, unes tisores de podar, no ho puc comprar.
3: Però ni això, perquè clar, és com molt de relleu, però alhora molt enganxat al crani com per poder... No sé.
1: Però la part de dalt es va tallar. No?
3: No se la va tallar tota, pensar que...
1: Home, no, com se la va tallar tota, amore.
3: Ah, jo què sé, pensar que havia sigut tota.
1: Es va tallar per aquí.
3: Ah, només un tall?
1: Sí, la part de dalt.
3: Va, mierda. Jo pensava que era tota.
1: Bueno, clar, aquesta història que ha sigut molt més impressionant.
3: Hòstia, bé, un tallet.
1: No, es va tallar un tallet i li va anar a donar a la Rachel.
3: Pues que asco.
1: Sí, és molt desagradable. El 8 de maig del 1889 ingressa voluntàriament a l'Hospital Psiquiàtric de Sant Pol de Madalda, a Sant Remi.
3: Molt bé.
1: Vale, un puesto que no sé pronunciar. I la primera gran obra que fa al maig, que he pensat que estava bé, perquè mira, estem a maig, la va fer, em sembla que el 8 de maig, ell. El 8 de maig entra, doncs la va fer el 9. És aquesta dels liris, tipiquíssima, que hi ha tot de liris pintats. Ell en general pintava moltes flors perquè se suposa que és el que veia des de l'asilo aquell en el que estava. Però bueno, això ho va pintar un dia després d'ingressar allà. I em va pintar molts, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Al cap, el 23 de maig del 1889, les cartes que s'envia amb el seu germà indiquen que ja havia pintat 4 teles del jardí. Recordem que havia entrat el dia 8, eh? I el 23 ja tenia 4 quadros fets.
3: Avorrida.
1: És una barbaritat, ell està molt avorrit. havia pintat irises, lilacs, trees with ivy in the garden of the asylum i the garden of the asylum. Ella era la más pintora.
3: La más d'Asylum.
1: La más d'Asylum, sí. A l'asil s'hi està un any, del maig del 1889 al maig del 1890, i hi pinta a prop de 150 obres.
3: Mi xaval, mare
1: és
3: de Déu.
1: És una barbaritat, a ell li encantava escriure i pintar.
3: És que clar, què
1: són
3: fas,
1: moltes
3: allà?
1: Obres. Són 52 setmanes, 150 obres són molt més de dues obres a la setmana, eh?
3: Pobret. Ell era... Una fa sudoku, l'altra pinta.
1: I què volia, clar, què volies que fes, no? Entre les quals hi ha, bueno, pues les seves obres més famoses, La nit estrellada, per exemple, també és d'allà. El nostre estimat Van Gogh surt de l'asilo al maig del 1890 i se'n va a un poble de nom impronunciable prop de París, on viurà els seus últims dos mesos de vida. Ella es va morir tan jove, molt jove, amb 37 anys. Allà pinta molt, pinta camps, pinta cases, pinta retratos, pinta cels, pinta tot, i es mor el 29 de juliol del 1890 després d'un tret que s'ha interpretat sempre com un suïcidi. Ui, anava a dir.
3: I clar, no se sap, no? O sigui...
1: No, s'ha interpretat així sempre, no sé, jo és el que, en plan, és el que posava en la paret del museu.
3: En Van Gogh era el que veia tot de color groc i que per
1: sí,
3: això pintava groc.
1: Sí, l'encantava amb ell.
3: Que mono.
1: Ell era el millor, què t'ha semblat?
3: Molt bé, quina decepció, però, que no es tallés tota l'orella. Jo no sabia, t'ho prometo, pensar que era tota.
1: Au, això ho va fer el Black Alien.
3: Que bé.
1: Bueno, jo què sé.
3: Ho va fer per estètica, no?
1: Eh?
3: Ho va fer per estètica, no?
1: Sí que no.
3: Rotllo l'orella.
1: Sí, sí, out. Que no t'escoltes ni bé, clar.
3: Què va fer la Rachel amb l'orella? No se sap,
1: no,
3: tampoc.
1: No, no sé. Ho he buscat, però no ho he trobat. És que també no sabien si era, no sabien si era un bordell o era un cafè. I he pensat que per la vibe era millor posar un bordell.
3: Home, 100%.
1: Però si potser era un cafè.
3: Si hagués tingut la Rachel, hagués venut el taller per Wallapop.
1: Com no saps a què treballava, però saps com es deia la Jamba? No? És raro. Bueno, posem una mica de música. Per mi en Vincent Van Gogh, això no és broma, s'assembla en el cantant de la Lulivan. La vibe.
3: Vale.
1: No m'ho compres.
3: Bueno.
1: Se semblen una mica.
3: Sí,
1: una
3: va.
1: Una pel·li rojo i l'altra ros, però dos tenen cara de boig.
3: Va, doncs pues sí, t'ho compro.
1: Va, posem la Luli, van. Això és enganyar-te.
3: Li veig massa orella, el de la Luli.
1: Ah, que se la talli.

0: Marta.
1: Això és el Love. Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Apanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: mallorquina, puta i fina.
1: M'agrada.
0: Me menjo els pastís i m'asseca sa cadira.
2: No silence.
0: No, come on.
1: Okay.
2: One, two, three, the class is going to start.
0: Now.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAI.
1: Alberto, estàs escrivint molt fort a l'ordinador. Què escrius? Què escrius?
2: Con esta cara muñeca de hablar tanta mudea, di que no tengo otro día.
1: Família, seguim amb Love the Cats, som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltor.
1: Tornem al tema del dia, perquè avui parlem sobre com procrastinem les coses, iniciem projectes, establim objectius nous i per què ho deixem a mitges. Un problema que jo crec que ja aquestes alçades ens persegueix a totes.
2: Per seguir parlant sobre què ho fem, tenim a la nostra perfecta dona de negocis, Mariona Córdoba. Hola, procrastinadora nata.
3: Jo molt bé, perquè el tema d'avui em pilla de bastant de prop, perquè tot i ser la policia de la diversió que dieu vosaltres, sóc una gran procrastinadora. Em costa molt pujar-me a fer les coses. Un cop m'hi poso ja, com un tiro.
1: Sí.
2: Però per posar-t'hi, filla meva, t'hi estàs dient.
1: Jo les dos, sí, jo sí, ni sí. Posar-m'hi ni fer-ho.
3: No, jo un cop ja m'hi he fotut una mica dins i ja he donat per fet que ho haig de començar i per tant acabar ja bastant bé. Però l'inici és el que més em costa i és una cosa que m'ha semblat curiosa pel que he estat llegint avui, perquè avui m'he posat el barret de psicòloga i m'he llegit un munt d'articles que parlen sobre aquest fenomen. Que és tan comú, sobretot a l'hora de començar les tasques o projectes que no s'acaben, que queden a l'oblit, que els abandones allà i mai més es va saber. A mi m'ha passat, per exemple, amb programes de ràdio quan anava a la uni, per exemple. Volia iniciar un programa de ràdio i fèiem tot, la identitat visual, el no sé què, com sonarà, què farem, tal qual. I a l'hora de posar-nos-hi ja no.
2: Primer dia, llavors ja xupar-la.
3: Exacte. I es quedava amb un programa pilot i mai més es va tornar a fer aquell programa. I dius, home, tot l'esforç que has dedicat a aquest projecte i de cop i volta no t'hi poses...
1: Però no t'agrada una mica quan passa això? A mi sí, penso.
3: Per què t'agrada?
1: Perquè ja molt bé, ja has fet el teu projecte i ja està.
3: Però clar, la gràcia de fer el projecte és que...
1: No, a mi m'agrada idear-lo i prou.
3: Ja,
1: jo, el meu exemple, dream job és això, l'Hidra.
3: Jo, per exemple, sempre dic que hi ha com dos tipus de persona en el món laboral, que és els creatius i els executors. Tu potser ets la part més creativa i jo, per altra banda, sóc la part més executora. A mi em dones una tasca i jo te la faig. Però pensar la tasca... Saps el que et vull dir? Una mica així. Però bé, total, és una cosa que ens passa a tots en major o menor mesura. A mi, major, segur. Perquè al cervell humà li encanten els inicis, però no li agraden tant els finals.
2: Oh.
3: Això per una banda, entre altres motius.
1: Que bé.
3: Però he llegit moltes reflexions sobre el tema i es veu que, bàsicament, l'inici d'un projecte és molt gratificant perquè és com, per exemple, un amor les primeres dues setmanes, que tot és perfecte, tot és emocionant, tot està per fer, tot sembla possible, no li veus gaire cosa negativa, només veus la part positiva.
1: Sí, és així.
3: Les dues primeres setmanes després ja venen els problemes, no? Però
1: aquest... Amb això tenia un nom, no li vam dir, no era l'immerència.
3: Sí.
1: Però no acaba de ser això.
3: No acaba de ser això, bueno...
1: Una mica.
3: Sí, o sigui, si parlem del tema de l'enamorament de les dues primeres setmanes, sí. Però en aquest cas, com parlem de projectes i no d'un
1: ja.
3: Enamorament, doncs no. Però sí, és una cosa bastant similar. En aquest cas, amb els projectes i amb les tasques, d'això se'n diu il·lusió dopamínica de l'assoliment. Que és, bàsicament, que l'inici genera dopamina, però no es genera quan ho aconsegueixes, sinó quan tens la sensació d'aconseguir-ho o t'imagines assolint-ho.
2: Ah, vale.
3: Saps?
2: Allò que dius, quan comences al gimnàs, que tu ja veus com serà el teu cos d'aquí 3 anys.
3: Exactament.
2: I clar, per això te motives.
3: Exacte, però el problema és el procés. I llavors, quan tu generes més dopamina, és amb aquesta anticipació, que a més, sovint és millor que la recompensa.
2: Home, 100%, perquè és imaginari.
3: Totalment. I a més, que no t'ha passat d'iniciar un projecte, estar motivadíssim, tal, que el procés sigui llarg, aconseguir-ho i dir, vale, i ara què? Següent cosa. I no sentir-te gaire content ni feliç d'haver-ho aconseguit.
2: Sí.
3: Saps?
2: A mi em passa amb tot, eh?
3: A mi també em passa amb tot.
2: Mai estaré content amb algo.
3: Jo he arribat a la conclusió de que ni la feina, ni coses d'amistats, ni relacions... Vull dir, o valores una mica més el procés, o veuràs que no ets feliç mai.
2: Literal.
3: Perquè sempre voldràs una cosa diferent a la que tens.
2: Sí, això és així. Som un springy.
3: Total. Què passa? Passat aquest moment de dopamina pura i dura, quan el projecte ja no és una novetat, arriba la part com més complicada, que és la constància, tolerar la frustració, l'avorriment... Però, si això ha passat sempre, tota la vida, tota la història, Ara per nosaltres és encara més complicat perquè és una cosa que sempre parlem, s'ha accentuat amb les xarxes socials.
1: TikTok, és que de debò jo no em sento el cervell. Jo sí, us juro que no és de jaja, TikTok m'ha podrit el cervell. No, no, que me l'ha podrit de veritat.
3: Totalment, és que jo estic 100% d'acord amb tu.
1: Però de debò que jo m'ho sento dins meu, eh?
3: I aquesta sensació de no poder parar, que jo porto molt malament, que és el fet de dir, ai, entro un moment a TikTok perquè vaig a buscar una cosa,
1: i ja no sap, ja
3: m'estic una hora, i quan passa l'hora penso, tio, m'he estat una hora, va, vaig a sortir d'aquí. Surto, torno a entrar per qualsevol tonteria i torno a estar en un bucle terrible.
2: Però, i la gent què feia abans que existeix TikTok en aquests temps morts?
3: Pensar una mica més, llegir, parlar, sobretot avorrir-se. És que avorrir-se és molt important, sempre ho diem, però és que avorrir-se és molt important. Però
2: avui, per exemple, jo he acabat la feina i tenia una hora i mitja, i aquesta hora i mitja he pensat, estava assegut pensant, què faig? I m'he quedat tota l'estona pensant què faig i no he fet res.
3: Ja, i entres en un bucle de què faig, com buscant l'estímul tota l'estona, quan realment el que passa és que el nostre cervell s'ha acostumat tant a aquesta gratificació immediata que ha perdut com la tolerància a esforçar-se o al canvi lent, a esperar coses, vull dir-te, anar més lent, que tot sigui més tranquil·let, no? Però bé, tornant al tema de per què deixem les coses a mitges, quan la dopamina ja no està al seu pic, toca esforçar-se sense veure els resultats, perquè potser els resultats venen d'aquí 2 anys.
1: Sí.
3: Però clar, tu has d'aguantar aquell procés per aconseguir aquells resultats i la gratificació, suposadament, d'aquests. Bàsicament, quan passa això, comences a dubtar de per què estic fent això, potser no ho hauria d'haver començat perquè no sóc gaire bona en això, de debò ho volia o m'ha donat l'obsessió i ara ja no ho vull, que això és una altra cosa que passa.
1: Mm.
3: Sovint t'obsessiones amb coses que ni t'agraden.
1: No, però t'agrada com llueixes tu amb la idea de que t'agradi aquesta cosa.
3: Com, una mica com et presentes a la societat, clar, no? Si t'agrada aquesta cosa i t'obsessiones i la
1: quedes
3: aconsegueixes.
1: Quedes bé, no quedes bé, clar.
3: I és com, vale, primer pensem que ens ve de gust fer nosaltres, no? Una mica.
1: Però és que és molt difícil, perquè jo crec que estem tot el dia performant com per saber què ens ve de gust a nosaltres. Mira, jo quan estic aquí al lot, això és una cosa que parlarà l'altre dia amb la meva petita psicòloga perfecta.
3: La Carmenxo.
1: Sí, la Carmenxo. Estic tot el dia pensant com una woke de Twitter, perquè em fa por.
3: Que et cancel·lin, clar, i dir alguna
1: i
3: cosa
1: llavors,
3: fora de lloc.
1: Totalment, però perquè, i perquè jo sé que tinc una responsabilitat i que la meva responsabilitat és no dir cap barbaritat. L'altre dia vaig dir color carn, doncs jo a la nit em vaig llevar amb un atac d'ansietat perquè vaig pensar, com he dit això, quina barbaritat.
3: A mi això també m'ha passat algun cop, de dir alguna cosa i tenir ansietat de dir, segur que tothom està pensant en que aquesta xavala...
1: I ningú li importa, ningú li importa, ja ho sé, però de debò que jo m'ho passo molt malament amb això. I llavors estic tota la meva vida vivint com si fos una petita woke de Twitter i ja no sé quin és el meu criteri real.
3: Total,
1: és molt greu.
3: Això passa. Sí. A mi m'ha passat de no llegir-me un llibre perquè considerava que no era prou bo el llibre, tipus l'assistenta. Ah, el tinc a casa meva, no me l'he llegit perquè considerava que no era prou bo i que no el vull llegir.
1: Però diuen que és tan bo, eh?
3: Ja, però això és superperformatiu per part nostra. Perquè...
1: Jo és que no el tinc perquè és que jo sóc encara pitjor, clar, i sóc classista.
3: Però bé, a vegades també, amb el tema aquest de començar coses i no acabar-les, el fre de mà té un nom, que és ser molt perfeccionista.
1: Ah, sí.
3: I llavors és un dels motius habituals per deixar de fer alguna cosa, perquè si no pots fer-ho perfecte, millor no fer-ho, perquè si no ho fas no t'ho poden avaluar i per tant tu no has fracassat.
2: Claro.
1: Totalment.
3: I estàs sense fer un projecte per la por a que no sigui perfecte i perquè no sigui un èxit, quan no ho sobres mai si no ho fas.
1: Ja, sí.
2: Una cosa, i a banda de dir-nos tot el nostre anàlisi clínic, tens alguna solució, doctora?
3: He buscat algunes coses, però us vaig a dir que són les típiques que et podria dir una TikToker.
2: Jo, tio, de 12 anys.
3: Sí, perquè crec que simplement ser conscient de que tu et passa això i intentar posar-hi remei i una mica combatre la mandra. Però bàsicament, el que va molt bé és tenir terminis reals, és a dir, deadlines, dates límits, però... això sempre depenen de terceres persones. Per tant, un dels consells que he llegit és que et comprometis, per exemple, amb alguna altra persona en fer una cosa, que hi hagi com un testimoni de que tu has de fer això i llavors tu et sentis una mica més pressionat a aconseguir-ho. Bàsicament, però...
1: A mi això no m'agrada mai.
3: Però amb un objectiu personal. Això són consells que he llegit, yeah, i que si els vols els agafes, si no, no, però després l'altre és objectius petits. Tipo, haig d'escriure un llibre.
1: Sí.
3: Doncs en comptes d'escriure 20 pàgines cada dia, que és el meu objectiu, 20 pàgines cada dia, i en un moment el tindré fet. Doncs no, potser una al dia.
2: Claro.
3: Saps?
2: I així te motives.
3: Que sigui una mica més assolible. O, si el que vols és, per exemple, llegir més, tenir a la tauleta de nit sempre el llibre, per tenir-lo a prop, per si t'agafa un rampell ja directament agafar-ho i que no t'hagis d'aixecar, buscar el llibre i buscar la pàgina i no sé què. No, sempre a prop. O vull anar al gimnàs, doncs que el gimnàs sempre estigui o camí a casa o camí a la feina, que sigui molt fàcil i que no et suposi un esforç de dir, ah, no, és que haig d'agafar el cotxe, conduir 10 minuts, anar al gimnàs, depèn de si venen les meves amigues o no, tal. Tot això, posar-t'ho fàcil a tu mateix. I a vegades també ser una mica com bons amb nosaltres mateixos i que no tots els projectes s'han d'acabar i que a vegades només amb el procés ja estàs aprenent coses, que és una mica el que deies tu, Gala, també de la idea de fer un projecte i idear-lo. Llavors, solució? Cap ni una, nois.
2: Oh. Vale.
3: Pot també reflexionar una mica sobre els processos del nostre cap, a raó?
2: Sí. Quina putada que no hi hagi una pastilla màgica i que sigui adéu-siau i ja està. Ja no deixaràs de procrastinar forever and ever.
3: Totalment. Però quan et passi, pots pensar, vale, estic procrastinant. Per què? Perquè em fa por que no sigui perfecta. Millor fer-ho que no, que deixar-ho aquí un calaix.
2: Ja, es carda un palaco històric. Però bueno.
3: Hem de vèncer la mandra.
2: Thank you very much, Marina Corda, per avui ser doctora, psicòloga i psicoanalista.
3: Thank you. A tot això, òbviament, d'articles que he llegit. Jo no sóc psicòloga, no sóc res, per tant, agafeu-ho tot amb pinces.
2: Perfecte. Ets la nostra gatita suelta, suelta, gatita suelta.
3: Espero que no.
1: Jo també espero que no.
2: Bueno, jo te la dedico. A veure si te converteixes en una suelta, gatita suelta.
3: Potser hauria.

0: calia.
1: Estàs sentint el Lo.
2: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat.

0: YouTube, aquest és el resum.
1: Doncs
0: et surt un vídeo, et surt un altre vídeo i acabes descobrint, doncs...
1: tot aquest imaginari.
0: Sí, tot formiguers amagats a internet.
1: Fantàstic.
0: Totalment, sí.
1: Escarda-li.
0: Una altra vegada he sigut xafardera de Rics, és una cosa que m'agrada molt, no ho puc evitar. Vull saber a quin supermercat extravagant compren i quines escoles elitistes escollien pels seus fills. I avui us vinc a explicar, perquè sembla que no n'hi ha gaire, però cuidau, com ells malgasten la seva riquesa a Disney World.
2: Oh. Malgasten la seva riquesa allà.
0: A Disney World. És que és una cosa tan absolutament random que a mi m'encanta. Potser no ho sabíeu, vale? Jo he trigat 25 anys a informar-me, però molts parcs de Disney amaguen un univers paral·lel reservat només a qui se'l pugui permetre.
2: Què vols dir?
0: Jo us porto algunes de les extravagàncies que ens amaga el lloc, entre cometes, més feliç del món. Us en porto 5 i anirem pujant de grau a coses relativament encara com cabals fins a la bogeria màxima.
2: Ai, m'encanta,
0: d'acord?
2: Això. Som-hi.
0: Vale. Començo suau, d'acord? En primer lloc, òbviament, un tour VIP privat pel teu grup.
1: Vale.
0: Això, bueno, encara ho podria arribar a entendre.
2: Però què
0: no?
2: Vol dir tour VIP privat?
0: Vale, això és possible... És un guia que us fa un tour particular pel parc en funció del que tu vulguis visitar. Tu li dius, mira, jo vull pujar a l'Space Mountain, vull pujar al Nemo, vull pujar al no sé què, vull veure aquest espectacle i tal. Aleshores, ells et fan com una ruta on et saltes totes les cues i per moure't d'un lloc a l'altre tens com un transport privat secret que té com... dreceres.
1: Ah, vale, o sigui, com si fos la... O sigui, com un camí darrere, no?
0: Exacte, secret,
1: que ningú sap,
0: és com un backstage on tu pots moure't més ràpid i així no has de fer com totes les cues. Però... o el típic trenet que fa tot el parc en rodona i t'has d'estar a mitja hora per arribar a Fantasyland.
1: Que fort.
2: I com ho veuen? Però la gent ho veu, no, aquest transport?
0: Se suposa que la part del transport no.
1: Clar, deu ser per on van tots els,
0: sí,
1: els artistes
0: members,
1: i aquestes coses.
0: Deu ser un carrito de golf o alguna cosa així.
2: Segur.
0: Simplement que tenen com dreceres. Però, ja et dic, això és un servei que encara puc arribar a entendre perquè jo què sé, imagina't que ets un futbolista o, jo, saps, dius, ostres, potser
2: entendre,
0: és una mica perillós que jo estigui caminant per allà amb els meus nens, agafes aquesta persona que et fa aquest tour privat, és una mica més, doncs això, segur, potser... Què passa? El preu va dels 425 als 750 euros l'hora.
1: I per què canvia tant?
0: Perquè depèn de l'hora que vulguis i el dia, com de la temporada, però hi ha trampa, òbviament. Perquè el mínim d'hores que tu pots reservar aquest servei són 7.
2: Ah, val.
0: Per tant, el mínim que t'has de deixar són entre uns 3.000 o 5.200 dòlars.
1: Wow.
0: I aquest grup màxim podeu ser 10.
2: Quina barbaritat.
0: Clar, si tu ets la família Rafinha amb el teu amic, la família, jo què sé, Messi,
2: aneu
0: i teniu els nens, us ho dividiu entre els dos, doncs no et surà tant, la veritat. Yeah. Jo fins aquí ho puc arribar a entendre. Aquest és el primer nivell, d'acord?
1: Encara, el primer nivell,
0: aquest és el primer nivell. És com el més VIP, però bueno, un tour VIP. Escolta, potser algú se'l podria...
2: Vale.
0: Aquest és el número, sí. Number 2. Encara dintre dels meus marges mentals acceptables, d'acord? Hi ha un restaurant amb estrella Michelin dins de Disney.
2: Oh, que bueno.
0: Bueno. Bueno, a mi és que jo crec que en aquests llocs, quan més cutre el bufet lliure, per mi millor.
1: Sí que és veritat.
0: La gràcia d'aquests llocs és anar a agafar-te la patata més rebossada en forma de Mickey Mouse possible.
2: Jo també ho crec, però que bueno.
0: Vale, doncs aquest restaurant es diu Victorian Alberts, que el nom a mi em fa moltíssima gràcia.
1: La meva germana es diu Victoria.
2: Ja,
1: és
2: que ara ho estava pensant.
0: Teniu alguna connexió amb la monarquia anglesa?
1: No.
0: Ah, bueno. Mai se sap.
1: Que jo sàpiga.
0: Clar, mai se sap.
2: Potser doncs, sí, estàs aquí perdent
0: sí,
2: el temps.
0: Sí, és veritat, eh? Albert, a veure si tens un castellet en algun lloc.
1: Vale.
0: Mira-ho, mira tu.
1: Ho busco ara.
0: Potser tens alguna terra. Doncs aquest restaurant que es diu Victorian Albert, li han ficat així un nom com molt anglès, però el restaurant està al complex turístic Grand Floridian, a Florida, dins de tot el Walt Disney World Resort. Jo suposo que quedava bastant més elegant i li volien donar com aquest toc europeu, ficant-li així.
1: Literal.
0: A l'hora de fer reserves, si tu, això es pot mirar des de la web, perquè jo avui ho he intentat, però avui no quedaven. O sigui, si avui algú volia anar a sopar, avui ja no en quedaven. Però a l'hora de fer reserves et recorden...
2: No, ho estic veient.
0: Et recorden que es tracta d'un restaurant de categoria i que, per tant, s'espera vestimenta formal, o sigui, hi ha dress code formal, i... Recordem, o sigui, a mi em fa molta gràcia perquè és un restaurant dins d'un hotel que està fet de cartró pedra.
2: Sí, és
0: o sigui,
2: molt fort.
0: És molt fort, però bueno, tu has d'anar vestit una mica formal, no s'accepten comensals menors de 10 anys, cosa que també és curiosa perquè se suposa que estàs a Disney World. Però bueno, si els teus nens tenen menys de 10 anys, tu estalvies. Bueno, això potser no ho criticaré perquè a mi els nens al restaurant també em posen molt nerviosa, la veritat. Llavors, bueno, el preu del menú
1: això.
0: Base, o sigui,

0: El preu base de tiquet són $279 per persona.
1: Quina barbaritat.
0: Clar, dintre del restaurant Michelin, pues, podria estar dintre de l'estàndard. A mi no em genera molta confiança que estigui dintre de Disney World.
2: Home,
0: la veritat.
2: Clar que no.
0: No sé. A
1: part, quan has dit 279?
0: 279 és el preu mínim i posava que si volies que et fessin com un maridatge de vi, el preu mínim del maridatge eren 115 i anava pujant.
1: Jo vaig anar a l'àbac i em va costar 295.
0: Clar, és que, i com compararàs?
3: Però i creieu que Disney no ha dit, vinga, va, suborno una mica els del Michelin perquè em posin una estrella per tenir una
0: 200%,
3: excusa.
0: 200%.
3: Perquè és que si no...
0: Els hi quedava molt bé dir que tenien un restaurant Michelin allà dins.
3: Però tot i així,
0: segura.
3: Els hi surt a compte. Perquè, clar, al final aquests llocs va gent molt rica.
0: Clar. Bueno, ja veuràs, perquè estem només al número 2. Vull dir que ara comencem a pujar les apostes. 5!
3: Perfecte, doncs passa al tercer.
0: Número 3! O sigui, que estava intentant agafar les sintonies i jo estava optant tota l'estona per coses així molt clàssiques. Les meves amigues volien que posés Baiana, però no,
3: no
0: m'ha fet tanta gràcia. A mi també. Vale, aquesta potser us sona perquè és una mica coneguda, vale? L'habitació secreta de la Ventafoc al Magic Kingdom.
1: Jo no.
0: Vale, doncs això és una habitació construïda a la quarta planta del famós castell aquest que hi ha enmig del parc. El que tu veus, doncs a la quarta planta té una habitació que té com sala d'estar, dos llits, un mosaic, un jacuzzi, us he trobat una foto. Bueno, cadascú, l'estil que van triar, doncs aquí cada uno lo suyo, però bueno, així és com llueix. I és un dels llocs més exclusius de Disney World perquè a priori, jo crec que tot es pot comprar amb diners, però a priori tu no la pots reservar amb diners. T'hi han de convidar personalment o, és com que de tant en tant, fan rifes benèfiques, que per mi és una manera increïble pels rics de blanquejar coses o aconseguir coses, però dir que ho han fet de manera legal, en plan, rifa benèfica, ok? I llavors tu t'hi pots allotjar.
3: Vale.
0: Aleshores, es diu que, per exemple, Tom Cruise el van convidar, Maria Carey la van convidar i pots passar-hi una nit, però se suposa que també han desestimat ofertes de milionaris que han o sigui, ofert molts diners per quedar-s'hi i els han dit no.
3: O sigui, són molt piquis.
0: Super, super exclusiu.
3: Vale.
0: Però bueno, jo, hi ha fotos a internet, però bueno. Sí, ara sí. Ara entrem a les conspiracions, d'acord?
3: Això és secret, o sigui, no se sap 100% segur.
0: Nivell 4.
3: Però no se sap segur, això.
0: Se sap, el que passa és que ja veuràs que hi ha una part que és una mica túrbia i jo he intentat no donar-li com tenyir-la,
3: vale.
0: Sí, jo he intentat no tenyir-la de negativitat, però és una mica difícil perquè a mi Disney World em genera una mica com de incomoditat,
3: sí.
0: Saps? Hi ha una part que no l'acabes d'entendre. Aleshores, no sé si ho sabíeu, però dins de molts dels parcs, això és un formiguer en el que jo vaig caure fa molts mesos, un dia per la nit, i si busqueu, aquí hi ha molta tela, vale? Us ho he resumit molt, però hi ha un club secret privat.
3: Com?
0: Vale? Disney amaga un club privat ultraexclusiu fundat pel mateix Walt Disney a l'any 1967. Està ubicat originalment, aquesta és la porta del club original, d'acord, que està a New Orleans Square, a dins de Disney World, o sigui, com el parc inicial que va fer ell, doncs dins de New Orleans Square hi ha aquesta porta que se suposa que porta aquest club secret que es diu Club 33, perquè és el número 33 d'aquest carrer, carrer de dins del parc, però bueno, la caseta aquesta que té el número 33 se suposa que és la porta a aquest club secret que només té 500 membres.
3: Vale.
0: Aleshores, aquest és el club inicial i se suposa que a cada parc, si tu formes part d'aquest club, tu saps on està com la sala privada a la que tu hi pots accedir si formes part d'aquest club. Però que nosaltres sapiguem, a primera vista només es pot identificar aquesta de New Orleans.
3: Vale. Aquesta és la que se coneix.
0: Exacte, però se suposa que si tu formes part d'aquest club, a tots els resorts n'hi ha una sala privada per tu.
3: I qui hi ha en aquest club, se sap?
0: Clar, aquesta és la cosa. Us heu de preparar, d'acord? Ara mateix només hi ha 500 membres. Es creu que persones que avui en dia puguem conèixer que hi són Elton John i Tom Hanks en formen part. Tom Hanks, si això és algo turbio, jo no vull que Tom Hanks en formi part, perquè és la meva persona preferida del planeta.
3: És que quina ràbia, jo tampoc vull saber-ho.
0: Espero que no sigui turbio. Què passa? Que ara entendreu per què a mi no em senta bé. La llista d'espera per formar part... No. La llista... O sigui, tu per entrar-hi has de primer el pagament com de matrícula, diguem, són $25,000, d'acord?
3: Vale.
0: Però la quota anual per tu seguir formant-ne part són $100,000. Vale? Només n'hi ha 500 en tot el món de membres. La llista d'espera és de 14 anys.
3: què?
0: Si tu ara t'hi apuntes, ells et diuen més o menys d'aquí 14 anys et podrem deixar entrar.
3: I no és ni segur, per tant, imagina't.
0: Vale, la cosa més rara és que ningú sap quins privilegis implica això.
3: Ah, no se sap.
0: No se sap quines avantatges tens tu per formar part d'aquest club.
3: Anar
0: perquè
3: a una sala.
0: A mi, anar a una sala que sembla el círculo equestre a Disney World, perquè em diràs, tu, estàs de planta, poc no li trobo...
3: La gràcia.
0: No sé.
3: Yeah.
0: Se suposa que en cap lloc es pot trobar com quines són les avantatges de formar part d'això. Jo he llegit fins i tot que expresidents dels Estats Units en formaven part.
3: Vale.
0: Una mica raro, però és super, super secret i exclusiu i privat.
3: I ara anem a la top 1 de coses de rica del Disney.
0: Això ja és bogeria absoluta, o sigui, això ja és fantasia màxima, això ja és, bueno, és el súmum del luxe animat. Vosaltres sabíeu que tu pots viure a Disney World?
3: Home, si ets cast member, jo tinc un nòvio que viu allà.
0: Ah, dorm allà.
3: Sí, crec que sí. O a un hotel al costat o alguna cosa així.
0: No, jo dic comprar tu una propietat.
3: Ah, comprar una propietat.
0: Comprar una propietat i que on la direcció sigui Disney World.
3: Hòstia, que bèstia.
0: Això es pot fer, d'acord? Hi ha una comunitat residencial d'ultraluxe. Us he deixat algunes fotos perquè és que... Bé, en fi. Hi ha una comunitat residencial d'ultraluxe que es diu Golden Oak, no? Crec que és roure durat. En fi,
3: vale. És
0: una comunitat residencial que està dins del mateix recinte de Walt Disney World Resort a Florida. És una mica distòpic perquè les cases aparentment són d'ultraluxe, ja veieu aquí en mitjà
3: sí,
0: com per fora com és, però si us hi fixeu, totes d'alguna manera estan tematitzades a més o menys grau. Jo un dia vaig estar revisant com diferents ofertes i hi havia algunes que... sembla que tinguin molt de temps lliure, però de veritat que no. Hi ha algunes que, per exemple, simplement és com que la barana del jardí intueixes que fa forma de Mickey Mouse, o al fons de la piscina, no com a l'Iniesta que tenia ja crec alguna cosa,
3: sí.
0: Doncs al fons de la piscina pot ser un Donald, algo així, però n'hi ha algunes que és totalment tematitzada, o sigui, hi ha algunes que és el lavabo de la Ventafocs a casa teva.
3: Vale.
0: Vale, doncs el preu de sortida de la casa més barata d'aquesta comunitat són 5 milions de dòlars.
1: Moltes coses
3: fetes
1: en el
3: Rick,
1: jo
0: no,
1: ho crec.
0: No, espereu, perquè la 5 és com la més barata, la mitjana són 13, crec que el rècord va ser una que es va vendre per 21 milions de dòlars, però jo vaig estar investigant i la majoria de gent la compra com a segona residència.
3: Bueno, clar, no
0: clar, però tu imagina't tenir suficients diners com per dir, no, la meva segona residència a Disney World per si anem una setmana al mes, o a l'any.
3: És molt bèstia.
0: 5 milions de dòlars.
1: És molt bèstia.
0: Clar, espera, perquè a mi el que més gràcia m'ha fet d'això és que la quota veïnal són 42.000 dòlars.
1: Ah,
3: a l'any.
0: Que ja em diràs tu...
1: Que no siguin molt sol.
0: O sigui, que a Walt Disney World no et puguin venir a arreglar és una mica el césped, em sembla increïble que hagis de pagar 42.000 dòlars.
3: Em fa gràcia perquè hi ha una pel·li que es diu The Florida Project,
0: sí?
3: Que és... està ambientada just allà al costat, però des d'un punt de vista de gent del carrer.
0: És que jo ja et dic que un dia vaig entrar com en tot el forat i se suposa que això és una idea que va tenir Walt Disney i que anava a ser molt més distòpica encara. O sigui, ara és una mica com, bueno, va, complex residencial, però la seva idea era una mica com anem a crear una ciutat i una ciutat. Si entres en el forat és molt, molt distòpic.
3: Doncs us recomanem que busqueu The Florida Project del Sean Baker, que és una pel·li fantàstica i així...
0: Raó.
3: Toquem una mica de peus de terra. Laia Castel, thank you very much for coming one day more i explorar-nos aquests mons de rica màxima. Et posem una mica de Julieta i seguim al love, d'acord? Doncs això és Bikini Rojo.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a LOC. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Hola, família! Com esteu? Seguim a Love Dicat.
2: Seguim a Love, som la Gala Castelltort.
1: I l'Alberto Gadel. I avui, al final, els nostres petits notes de veu no han pogut venir.
2: Arriben, estan intentant arribar, però no ho han pogut aconseguir. Però, per sort, tenim unes reviews de The Devil Wears Prada 2 guardades per si algun dia ens passava això i teníem... Bueno, havíem de fer un vist a improvisat.
1: Exacte. Mira, tenim la primera a Twitter d'un noi que diu... La gent que ha sortit decepcionada del Diablo Viste de Prada 2, què esperava? Una frutinovela.
2: Frutinovela.
1: Ai, m'encanten les frutinoveles.
2: Ai, tant de bo que ho faci el puto Diablo Viste de Prada amb frutinovela TikTok. Crec que ho buscaré, no és broma, per aquesta
1: nit. O tant de bo algú fes una pel·lícula de frutinovela.
2: Això sí que és veritat. Jo crec que d'aquí poc passarà. Algú ho està produint en secret.
1: Sí.
2: A veure, serà molt més fàcil i barat de produir que una pel·lícula normal. Això és, per desgràcia, una veritat com un piano. Sí. Al moment estan a TikTok. Jo espero que algú decideixi escriure una història una mica més llarga i la posi a la gran pantalla. Seria un gran indicador que la IA en robarà a tots la feina.
1: Sí.
2: Distòpic.
1: Distòpic, segur, i... El pitjor és que jo...
2: Aniré a veure-la. No, no, sempre al cul. Següent!
1: A veure què...
2: Reviews del Letterboxd. Gens necessària la trama romàntica de l'Andy. Cap relació amb la resta de la història. Deixeu-la slayejar.
1: Absolutament.
2: Gràcies. De fet, vam sortir del cine, tu i jo, i vam dir, bé, puta merda, allò del nòvio aquest de l'Andy, que no, o sigui, l'han carrat perquè tota història ha de tenir una història d'amor.
1: Que penso, no calia gens en aquí.
2: Però és que sobre, n'és que
1: a mi em molesta. A mi, de debò, treu-me aquests minuts, em molesta.
2: Primer de tot perquè el tio, penses, ni de conya, o sigui, saps allò que diuen, si em vas venir fos fontanero, no t'agradaria. Pues, amor, aquest és que no t'agradarà en cap de les seves maneres.
1: Exacte.
2: Llavors és impossible.
1: Ni sent cantant.
2: És que ni sent un puto supermodelo. Rotllo, és actor i ens fa iu. Imagina't si fos, jo què sé, el meu amic, saps?
1: No.
2: Ni de conya, begonya. Llavors, trama completament irrellevant i, a més, completament impossible de sentir-te reflectit en ella.
1: Identificada.
2: Això.
1: A més que es coneixen d'una manera estranyíssima.
2: No és gens verosímil. No és gens versemblant.
1: Això.
2: És el contrari de versemblant, que no sé quina és la paraula.
1: Inversemblant. Més crítiques. Tots els homes de la pel·lícula són uns egoistes absurds, desagradables i perdedors. Excepte en Nigel. La Big Dick Energy es va inventar per Stanley Tucci, que és, entenc, l'actor que fa de Nigel. Sí, sí.
2: A veure.
1: Què?
2: Dic en Nigel. Té Big Dick Energy.
1: No.
2: Tia, perdó, però té Micropenis Energy.
1: Ets tan dur.
2: No, dur no, però sí que és veritat que mi Big Dick Energy... Si jo puc dir que un té Big Dick Energy, també puc dir que un té Micropenis Energy.
1: Sí,
2: no?
1: És veritat.
2: Llavors, si aquí ens hem de posar a cosificar, cosifiquem-ho tot.
1: No acaba de tenir Big Dick Energy.
2: Potser no és la paraula.
1: Big però Dick ell Energy. És el millor.
2: Jo l'estimo i ell és un gran personatge i segur que una gran persona... Però Big Dick Energy, el que és
1: no
2: Big
1: acaba
2: Dick
1: de
2: Energy,
1: tenir-la, no. Això és
2: no acaba de funcionar.
1: No, jo també ho crec.
2: Però bé, no passa res. Totes ens hem après una paraula nova i l'hem intentat fotre totes les converses que hem pogut. Amor, endavant amb lo teu.
1: Hi ha més gent enamorada en Nigel, perquè hi ha una altra persona que diu, potser sóc sexista. Atenció. Però en Nigel és l'únic personatge que m'ha agradat d'aquesta pel·lícula.
2: Miss Misogyn és bueno.
1: Sóc jo, la que ho has dit.
2: L'únic home que surt. El meu personatge preferit.
1: Sí, no és el meu preferit, però és supermono, però perquè ell és supermono.
2: És mono i, a més, tota l'estona fa el bé, tot i que sembla... O sigui, crec que no hi ha res millor que una persona que sembla borde i que no
1: ho sigui. I que no ho sigui, oi?
2: És el que més enganxa de tothom, tia, perquè com que té aquest plot twist, en canvi, si tens cara de cul i ets tonta...
1: Clar, tothom t'odiarà i prou.
2: I si ets superguapa i a sobre maja, dius, vale, ja està. Però si ets amb cara de cul i de cop ets majíssim, això t'ha donat un plus.
1: Sí, la gent s'obsessiona amb tu.
2: Mira, si li diuen que té una Big Dick Energy.
1: Sí, no és el cas.
2: I no és el cas, imagina't. Però molt bé, jo a favor d'en Nigel aquest.
1: L'estimem en Nigel. Visca en Nigel!
2: Segur que el diable es vesteix de parada, diuen això.
1: Nigel.
2: Ai, Nigel.
1: Em caus molt bé, Nigel.
2: Ai, Nigel, segur que tu hi eres.
1: Això és folclore, el que estem fent.
2: Però és que sonen així les pel·lis, sí, no és culpa meva. Jo quan vaig a casa meva i posa la pel·li alemana traduïda al català, parlen així.
1: Sí.
2: Wilson, para, sisplau. I tu?
1: Ai,
2: real.
1: Wilson, mai m'he sentit tan poc identificada amb res.
2: A sobre els noms? Ashley, volia que anessis amb mi a comprar torró per la teva àvia. Sempre és aquest to,
1: sí.
2: Horrible.
1: Bueno, però són les millors, eh? Molt bé, els jugadors fan una gran feina, bla, bla, bla.
2: Pelacos.
1: Llegim una última.
2: Pelacos. Vinga, va, l'última, que és de Letterboxd, també. Not my thing, però havia de deixar que la meva nòvia escollís la pel·lícula avui. Suposo que la Meryl Streep està feta per ser el diable i ha encertat. Ella és horrible. L'objectiu de la pel·lícula era fer-te empatitzar amb la teva cap que envaeix la teva vida personal. És cruel i et fa gaslighting. A la merda. L'Anne Hathaway és molt mona.
1: Espero que la teva nòvia t'hagi deixat després d'això, sí. Perquè si a ella li fa il·lusió a veure aquesta pel·lícula i aquest és el comentari que tens a fer, prefereixo que callis i no diguis res més en el que et queda de dia. Ni de vida.
2: Ni de vida. Silenciade. Espero que no t'hagin eliminat el compte de Letterboxd per atemptar directament contra la història del cinema universal. Per tant, amor...
1: Què passaria si nosaltres féssim això amb el Padrino?
2: Ah! Ni amb el Padrino, ni amb Shrekia, que això també els afecta molt.
1: Ah, sí, els agrada molt, amb el Ray McQueen.
2: Horrorós. Quina altra pel·li també és de cinèfil que jo ho diu? Ah, The Fight Club.
1: Que asco.
2: És la pitjor pel·lícula que he vist
1: mai. Ni l'he vist.
2: Tia, és homes amb problemes d'ira que es creuen al centre del món. És literalment això.
1: Ah, sí?
2: És horrorós. Jo de veritat
1: bueno,
2: que
1: nom.
2: Penso... Pareu ja, sisplau. I a sobre, quan dius que no t'agrada o que no te l'has vist, et tracten de tonta i no hi ha res que em faci més ràbia.
1: M'he trobat amb molt pocs cinèfils en aquesta vida. Vaig tenir una cita amb un cinèfil fa poc.
2: I què?
1: Però no, al contrari.
2: Ah, molt bé. Ell era en plan, el modo bar.
1: No, no, ell era en plan el que jo digui va a missa.
2: Ah, doncs llavors...
1: Que per mi és el pitjor que m'ha passat mai perquè que em balli l'aigua em molesta.
2: Ah, vale.
1: Però vaig pensar, quina sort, perquè amb lo tonta que sóc jo amb el cine, era tan fàcil fer-m'ho passar malament.
2: Fer-te mansplaining.
1: Clar, però és que no seria ni mansplaining, perquè jo no ho sabia. Era explaining i prou.
2: Ah, vale.
1: Saps?
2: I te va morrejar.
1: Sí.
2: I què tal? Però et va parlar de pel·lis.
1: Sí, una mica.
2: I què te va dir?
1: Ni me'n recordo, jo no estava escoltant. Era molt tard, va ser per Sant Jordi.
2: Era hot, almenys.
1: No.
2: Tampoc? Una cosa que tenia, o sigui...
1: Què tenia? Que era Sant Jordi i jo volia acabar el dia amb un morreig. Tenia això.
2: Ah, vale, va ser...
1: Sí, sí, no, va ser ben bé això. Supervivència total.
2: Hòstia, que bèstia.
1: Ei, no m'ho mereixo.
2: No t'ho mereixo.
1: Sóc una víctima.
2: 100%.
1: Em va donar una rosa, això està molt bé, està sec al menjador ara.
2: Et va donar rosa i tot?
1: Sí, sí.
2: Hòstia, que barbalat per una cita anava aquest xaval, no?
1: Sí, bueno, mira, aquí apostem en tot o no anem amb res.
2: No, ben fet. Ai, mira, a mi m'agradaria trobar-me un cinèfil per tenir una cita.
1: No, bueno, perquè a tu t'agrada.
2: No, però és que jo no en sé, llavors me quedaria tiesa, però només per veure com és l'experiència. Perquè jo l'he tingut de compir a classe, que és horrorós, però de nòvio, potser de cop i volta és guai i tot.
1: Potser és
2: no
1: hot.
2: Sí, mira,
1: clar, si no és des de la pedanteria, potser és hot.
2: Clar, si és en plan... O sigui, a mi m'agrada la gent que és real i que... realment té una obsessió i una obsessió amb... Ai, una obsessió i una passió
1: com
2: amb aquell
1: tema. Maria Duño.
2: Clar, la Maria Duño mai t'ho tractarà des de la pedanteria i segurament li dona 3.000 voltes a tots els cinèfils.
1: A qualsevol cinèfil.
2: Perquè ella no s'ho ha hagut d'estudiar així. No, no. Oh, els actors són aquests. Saps? Ella, simplement per amor a l'art, s'ho ha mirat i ho ha absorbit i t'ho sap portant una conversa de forma natural. Això és el que m'agrada a mi de la gent.
1: Absolutament.
2: La puta conta de turno que te diu, ja m'he mirat 300 pel·lis aquesta setmana. Li dius, mira, pues, fes-te un dit, vinga. Noies, ja sabeu que el divendres fem un PD7, que vol dir que punxem música, i per tant busquem cançons dedicades a un membre de la vostra família per celebrar que el 15 de maig és el Dia Internacional de les Famílies. 6-67-07-61-16 ens envieu el missatge, nosaltres la posem. Aquest dia, fa uns anys, jo vaig publicar un petit conte infantil.
1: Ah, sí?
2: Escrit per mi.
1: On està això?
2: Hòstia, doncs ni puta idea, no me recordo ni com es deia.
1: Si ho busco internet sortirà.
2: Busca-ho, però estava guapa, la història.
1: Estava guapa.
2: T'ho prometo.
1: Que bé.
2: El gat amb talons es deia. Ara m'ha vingut al cap.
1: Ah, doncs mira, ara ho buscaré quan acabem el programa. Com sempre, família, busqueu-nos a les nostres xarxes, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
2: I si ens trobeu a falta, sempre ens podeu recuperar en format videopodcast a l'Spotify, a 3Cat i també a YouTube, que és fantàstic, això.
1: Nosaltres estem cada tarda en directe de 3 a 5 a iCat i ara marxem a fer el 6è cafè del dia i us deixem amb els nostres perfectes del Nota de Veu.
2: No
1: arriba, no ha arribat, però sí que arribaran a fer el seu programa.
2: Perfecte, almenys ja no, només faltaria. Vinga, va.
3: Molt, molt.

0: Això és el Love.
1: Al maig, el cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
2: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
3: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
4: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
5: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
4: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
6: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
4: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
4: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Caixa de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dijous 14 de maig. Dia important perquè ja flairem el cap de setmana. Demà és divendres i a la Trapella. I avui estrenem cançó nova de Trinca, de les Pollens. I aquí hem d'obrir un meló amb la persona que m'acompanya com cada tarda. Quin goig i quin plaer fer ràdio amb l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu. Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Frank. Molt bé, estic.
1: Com vas així en general a la vida?
2: Molt feliç, la veritat.
1: El dijous sempre trobo com més feliç que no pas el dimarts.
2: Això ens passa a tots i a totes,
1: sí, eh?
2: No?
1: Notes com que ja tot plegat fa baixada.
2: Deixa'm fer la falqueta. Demà, DJ Trapella, de 5 a 8.
1: És molt important que piquis a la taula.
2: És per constatar.
1: Com per subratllar.
2: Exacte.
1: Com per remarcar.
2: És un subratllar radiofònic, saps?
1: Oh, quina barra, la tia! Ara, de sobte, són recursos estilístics.
2: Clar que sí. Marco tendència, ja veuràs.
1: Va, marques tendència també en com n'hem de dir de les nostres estimades al·lèrgiques al pol·len, aquest sextet del barri de Gràcia de Barcelona. Som a punt de fer sonar amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre. Bona tarda, Nil! El control tècnic del Nota de Veu. Doncs en Nil de seguida ens dispara Apocalipsis Now, que és la seva nova cançó, és la segona d'aquesta nova etapa. Jo n'he començat a dir ja les Pollens, t'ho he de dir. És a dir, alguna cosa està canviant dintre meu. Jo sempre n'havia dit les al·lèrgiques al pol·len, o fins i tot les al·lèrgiques, i ara em surt més les Pollens.
2: Per què creus que passa aquest fenomen?
1: Jo diria que em passa per dues coses, val? Primera qüestió, que una de les persones que treballa a l'equip de les al·lèrgiques al pol·len,
2: sí,
1: sobretot la cosa comunicativa, que és el que a nosaltres doncs, ens pertoca, és en Marc Ferrer.
2: Correcte.
1: Que és un tros de pa beneït. Des d'aquí, shoutouts per en Marc Ferrer, que fa bé la feina i, a més, et tracta molt bé com a persona humana. I això s'ha de subratllar. Doncs en Marc sempre en diu les pol·lens, tant quan parlem com quan ens escrivim. I diria que m'ho ha anat enganxant. I això ho sumo al fet que les al·lèrgiques són per mi com el grup del passat. I ara, com que estan fent un canvi de rumb, doncs crec que aquesta nova etapa la pot encapçalar el concepte pol·lens.
2: T'ho compro. M'agrada. T'he de dir que jo tenia la teoria, abans de sentir la teva, que m'agrada molt, que
1: podria ser que t'hagués convençut una miqueta amb
2: sí,
1: la meva teoria.
2: Sí, m'has convençut.
1: Yes!
2: Les pol·lens, per mi, és com una manera de dir-ho una mica interna. És a dir, tinc la sensació que dins de la indústria musical, no?, dins de l'escena musical catalana, entre grups, entre, no sé, gent que porta la premsa, la comunicació discogràfica, bla, bla, bla, bla, es diu molt les pol·lens.
1: Del pal, qui més vindrà? Venen les pol·lens.
2: Ah, exacte. Mm. Però tinc la sensació que a l'altra banda, una miqueta, o sigui, la banda dels fans...
1: És a dir, el públic.
2: Exacte. És una miqueta més les al·lèrgiques, perquè és com el diminutiu fàcil, no?, d'al·lèrgiques al pol·len, doncs al·lèrgiques, i ja està. Saps?
1: I tu com en dius?
2: Jo, de moment, al·lèrgiques.
1: I notes alguna força dintre teu que et pot fer anar girant i canviant cap a pol·lens?
2: Tinc la sensació que és un nom com molt reixolón, saps? O sigui, com que mola molt, que està de moda, m'agrada. Però de moment no me'l sento meu, et sóc sincera. O sigui, m'agrada més d'al·lèrgiques, ara mateix.
1: Anem a la cançó nova, Apocalipsis Now, i fem una cosa divendres. Divendres que ve, de demà en 8.
2: Correcte.
1: Com que hem quedat amb elles, ja sabreu per què.
2: Ai, per favor.
1: Doncs els ho demanem.
2: A quina hora hem quedat?
1: Ja ho veuràs.
2: Sóc massa fan.
1: Podem fer com... Podem quedar per fer el cafè una miqueta abans.
2: Perfecte.
1: Sí, un bon cafè de divendres. Apocalipsis Now, nova cançó de les pol·lens, de les al·lèrgiques, que ens flipa. Torna al grunge. Gent, torna al grunge l'any 2026.
3: Hola.
4: Hola. Hola.
3: Què tal? Som les al·lèrgiques al pol·len. Estem aquí al cotxe escoltant Apocalipsis Now, perquè ha sortit avui.
4: Tothom a mirar el videoclip i vigileu molt amb els zombis.
5: Però sobretot amb els guiris.
4: Sí!

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ al Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53. LINCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: La Sala Bec presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
2: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Vallerosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
0: LINCAT. LINCAT. ICAT. ICAT.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
4: Això és així. Tota la informació, la d'aquest separador, és tota correcta. Fil per randa, de dalt a baix. Són les 5 i 10, nota de veu ICAT en directe amb l'Aina, amb jo mateix, que sóc en Frank, amb en Nil a l'altra banda del vidre, i amb els Vitara, avui, a l'aparador del programa, com a convidats, sorpresa, estrella i de luxe, perquè ens capbussarem a fons en el seu segon disc. És nou de trinca i es diu Vitara, BTT, ara.

0: Aquesta és la porta d'entrada al nou disc de Vitara. Va sortir a l'abril, però vaja, fa 4 dies com aquell qui diu. La cançó es diu Quina sort i encapçala aquest V-TT ara, és a dir, com Vitara, però ha caigut la I en el nom del disc. Ells ens expliquen de quin pal va exactament. Per què em mires així, Aina?
1: Perquè m'ha fet molta gràcia que destaquessis que és V-TT amb V-baixa.
0: Sí.
1: Perquè, si no, et faria encara més feliç parlar d'aquest disc, saps?
0: No, perdona, és que ja passa això.
1: Què
0: tu vols dir que BTT és bicicleta tot terreny?
1: Sí, correcte.
0: I que sóc un flipat de les bicis, sí, i tal. Però és que V-TT en francès és vélo tout terrain. És a dir, a França, BTT s'escriu en V-baixa. Llavors és impossible veure la portada d'aquest disc i no pensar en bicicletes.
1: Déu meu senyor. Jo penso en el cotxe, en el Suzuki Vitara,
0: tota
1: que teníem a casa.
0: Sí.
1: Fa milions d'anys.
0: La meva àvia l'havia tingut, aquest.
1: Sí?
0: Ui, un cotxe sofert, t'ho aguanta tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. A mi m'encantava perquè, a més, era el cotxe que teníem a casa de petita i el sostre era descapotable, però l'havies de descollar. Saps què et vull dir? O sigui, havies d'anar amb un tornavís, descollar el sostre i llavors era descapotable.
0: Fardaves, però no tant, tampoc,
1: exacte,
0: no? Anaves al col·le. Tinc un cotxe descapotable. Però per què portes aquest cinturó, Aina, carregat de claus angleses
1: de
0: tornavisos?
1: Crec que mai el vam descapotar. Perquè era un cotxe de segona mà, com molt vell i tal, i jo crec que intentem descapotar-lo.
0: I no el tornes a capotar
1: mai
0: més. Doncs va, tenim els Vitara parlant de cançons, ni de cotxes, ni de bicicletes, i ens donen 4 pistes a la primera nota de veu que ens punxen, Nil, de quin pal va aquest disc que acaben de publicar ara mateix.
2: Molt bon dia, sóc l'Uri de Vitara, i res, ens fa molta il·lusió poder explicar-vos una mica més en detall de què tracta aquest disc que hem publicat recentment. És un disc que neix amb la intenció de mostrar, diguem, la dualitat de dues realitats que dins de la banda hem viscut molt, vivim molt i hem viscut durant la creació d'aquest disc. Al separar un dues síl·labes, V-TT i ara, representa els dos mons en els que nosaltres hem de conviure. V-TT és el món creatiu, és el món artístic, és la realitat, diguem, fantàstica que ens agrada viure, en la que ens podem dedicar a la música, que podem treure temps per fer música, per quedar, per assajar, per fer totes les coses que ens fan feliços, i a l'ara és el món laboral, el món adult, el món formal, que també existeix, evidentment, en la nostra vida i en la de tothom. A mesura que et fas gran, has d'aprendre a conviure, a navegar entre aquestes dues realitats. Nosaltres és algo que potser quan va néixer la banda, estàvem tots a la universitat, no ho sentíem tant així. Han passat els anys, ens hem fet grans, tots tenim ara ja feines adultes i formals d'oficina, diguem.

també a la portada apareix tot una imatge bucòlica, verda, natura, un camp que representa tot aquest món artístic i tot aquest món creatiu idíl·lic, i al mig apareix una imatge d'una oficina grisa, avorrida, que també representa doncs l'altra part, no? Representa el món laboral adult i rutinari al qual tots ens enfrontem, i així és.

0: Avui ens hem posat en moda Vitara, el nota de veu d'ICAT, capbussant-nos en el seu negou... El seu... És que anava a fer una fusió entre segon i nou. El negou disc, el seu segon disc, que és nou d'aquesta primavera, que es diu BTT Ara, i en aquesta cançó, on hi sentim l'Artur Vinyes, de Soc un Bohemio, que es diu el meu lloc preferit, això em portava a pensar, potser el lloc preferit de la gent de Vitara justament és el BTT, que és com tot l'univers creatiu del grup, no? Com les coses xules que els passen quan són Vitara.
1: De fet, m'ha agradat molt que la nota de veu fessin referència com en aquests dos mons, o sigui, que es mostrin tan transparents la gent de Vitara i diguin, no, és que als músics ens passa això sovint, que nosaltres som d'una banda músics, que per això parlen de BTT, del seu projecte, de qui volen ser, de la creativitat...
0: Però ho contraposen a Ara.
1: Però l'Ara també vol dir, hola, haig d'anar a treballar, haig de tenir una feina, algú ha de pagar les factures, la conciliació, saps?
0: Ara vol dir, la vida ens atropella.
1: Exacte.
0: El turbocapitalisme ens va enganyar a totes i a tots.
1: I aquest és un dels grans temes de l'escena musical catalana que en parlem tot sovint aquí, al Nota de Veu.
0: La precarietat que hi ha al darrere de tot el que expliquem, que a vegades nosaltres ens sentim culpables fins i tot de la imatge que generem de sector d'indústria, i realment hi ha massa misèria al darrere, llavors quan et poses a gratar una miqueta.
1: Doncs sí, és molt complicat viure de la música, i tant que sí.
0: I mantenir projectes, i fer-los sostenibles, i que puguin ser la teva ocupació, i que hi puguis invertir, i que et puguis permetre fer una gira o anar de bolos, per exemple, fora de Catalunya.
1: Exacte, sí, sí.
0: Tot això és molt complicat i ho subratllen Vitara en el seu segon disc, en aquesta evolució que ens deia, vam començar sent a la universitat, i ara ja ens hem plantat, deia l'Uri, a la vida adulta, de sobte.
1: I els hem demanat, hem fet aquest exercici que ens agrada tant aquí al Nota de Veu.
0: S'està parlant del clàssic exercici del Nota de Veu dedicat quan tenim un disc a l'aparador del programa.
1: Que es mullin una mica i que ens triïn les seves tres cançons preferides del disc. Si et sembla, anem per la primera?
0: Està bé fer-ho en ordre, perquè si no, com descomposar-ho, acaba sent un embolic.
1: Doncs sí, sentim la primera Nota de Veu.
2: Igual és una mica sempre l'hem vist com la cançó bandera d'aquest disc, és a... el single una mica que vam treure per anunciar que el disc ja era imminent. També és que aquesta cançó, com a curiositat, és una mica la primera cançó de la història de Vitara. El riff original amb el que arranca el tema és una idea, un riff de guitarra que el nostre guitarrista, el Pol Guardiola, va crear fa gairebé 10 anys. Va ser com la primera cançó que ell mai va escriure amb 14-15 anys, i és un riff que portem, diguem, maniobrant al voltant o intentant treure una cançó d'aquest riff des del ben inici de la banda. Llavors és una cançó que ve de molt lluny, que per nosaltres és molt especial, que parla també d'un tema que és molt propi també a Vitara, aquesta nostàlgia, aquest debat intern sobre mantenir-te amb algú o no, voler ser, no, l'aspiració de tant de bo fóssim iguals. Llavors, bueno, és una de les nostres preferides també de tocar en directe i ens agrada molt.

0: T'has fixat, Frank, que la nota de veu l'Uri ens deia...
1: Ens ha presentat
0: cançó,
1: iguals.
0: Iguals, aquesta cançó té un riff que havíem escrit quan teníem 14-15 anys.
1: Ha dit que en Pol, que és el guitarrista, era la primera cançó que havia fet mai.
0: I que deia, això ho teníem guardat, no acabàvem de trobar-li la forma, i al final doncs, ho hem convertit en aquesta cançó, que és com molt especial, perquè té com un ingredient de l'inici de Vitara.
1: Totalment.
0: I això m'ha fet pensar, t'imagines que poguéssim fer el Tafaner i revisar els drives i els mòbils de tots aquests grups que tant ens agraden i que tenen molt de material que segurament mai n'han fet res, no? Una mica els bruts dels seus projectes.
1: Home, seria un gran exercici i seria un gran nota de veu.
0: 100%. Seria increïble, eh?
1: Ho podríem intentar.
0: Anar a l'arxiu de Manel i sentir aquelles cançons que mai van sonar.
1: Potser el de Manel és complicat.
0: Oques.
1: No és un accés. Vinga, endavant. Tu demana per aquesta boqueta. Jo pensava més en grups amics del programa. Per exemple, pensava Dan Peralbo i el Comboi.
0: Ah, sí?
1: Al·lèrgiques al Pol.
0: També.
1: Mama Duixa.
0: La Maria Jaume.
1: Maria Jaume. Gent... Ginestà.
0: Saxeni.
1: Seni, molt bé. Gent que ens deixi potser accedir a aquesta mena de caixa negra, aquest drive, aquest arxiu, on hi ha coses guardades de fa 7, 8, 9, 10 anys.
0: A mi em fa la sensació per això que no et deixarien fer el Tafaner en aquesta carpeta, perquè crec que al final tot riff, no?, és bo per ser aprofitat en algun moment.
1: Ah, que tot es guarda perquè tot s'acaba aprofitant d'alguna manera, no?
0: Sí, si fes, no sé, 10 anys que han plegat, potser seria un bon moment, saps?, per parar l'orella. Però així, a mitja trajectòria del grup, crec que pot ser complicat, no ho sé.
1: Jo crec que és un bon exercici i depèn de com ho plantegem, ens ho poden comprar.
0: Podríem demanar-ho i a veure què surt.
1: Per exemple, anar amb en Pep Saula, sí, amb l'Andrés de Saxeni, i dir, va, la primera vegada que vau quedar allà al local de Pardinyes de la família de l'Andrés, la primera vegada que vau quedar, que anàveu a l'institut, vau gravar alguna cosa? Segur que sí.
0: M'encantaria.
1: Estem parlant de gent que va començar, òbviament, que ja tot anava amb ordinadors i tenies eines per endreçar-ho i per emmagatzemar-ho tot plegat.
0: Seria increïble, però bé, m'agrada molt que la gent de Vitara hagin reaprofitat i hagin sabut trobar la forma correcta per aquest riff i també que ens ho expliquin, no?
1: De sobte, Aina Storer, el nota de veu, Aina emmagatzemadora.
0: Què et sembla?
1: Trobant tot d'arxius ocults dels grups i dels artistes catalans. Avui ens hem centrat en Vitara, el nota de veu. Estem desgranant el seu nou disc, que es diu BTT, com bicicleta tot terreny, però en ve baixa, velo tout terrain.
0: Mare meva, Frank, avui ja estàs que soc... molt concentrat en aquest tema.
1: Soc molt francòfon, ja ho saps, i velo tout terrain, no? La cosa ciclista francesa.
0: Avui t'has posat la samarreta del Tour de França perquè sabies que parlaríem de Vitara, que tenen un disc que es diu BTT, ara?
1: Sí, soc, senyora.
0: Déu meu, i els mitjons, a veure, també de bicicletes, eh, veig?
1: Evidentment, és el que toca.
0: És que vas de conjunt.
1: Va, podem anar a la segona cançó?
0: Treu-te el casco per fer el programa, saps?
1: Podem avançar, sisplau? La Fi del Món.
2: Fi del Món, més enllà que també és una col·laboració amb un dels nostres millors amics, Poggioli, és una cançó també que parla de... dona una visió, jo crec, esperançadora a un moment molt confús i una mica caòtic que estem vivint, on sembla que el món s'ha d'acabar en qualsevol moment, i aquesta cançó van voler-li donar una volta a tot aquest catastrofisme en el que vivim i preguntar-nos si realment potser no és tan mala idea que s'acabi el món. Potser si s'acaba haurem aprendrem a valorar el que sí que tenim, que és molt. Llavors també és una cançó que en directe ens encanta tocar-la. És una cançó que també el videoclip apareixen tots els nostres amics. És una cançó molt personal, tant per qui amb l'artista amb el que hem col·laborat com per tot el significat que ha anat construint aquest tema al seu voltant a mesura que l'hem anat fent. I és també un dels temes més poperos i més xulos i que més entren a primera vista del disc. Llavors també és un dels nostres preferits.

0: Això és la fi del món cantada per Vitara amb l'ajuda d'en Poggioli, d'en Miqui Poggioli, que el vam conèixer a Massaviu i ara fa córrer el seu projecte en solitari i els ajuda aquí. I tenim una tercera cançó, que és l'última que ens presenten del disc, que es diu Tanca el llum i obre la porta. I això m'ha fet pensar en una qüestió quotidiana que m'agradaria ara compartir amb tu. Tu quan entres a una habitació, val? És a dir, què creus que fas? Obrir la porta i després obrir el llum, o obres el llum i després obres la porta?
1: En el meu cas, crec que a casa meva tots els interruptors són a dins. Per tant, sí o sí, haig d'obrir la porta primer i després el llum.
0: Sí, però a vegades, com que tu ja saps on és l'interruptor i la porta està com entreoberta, a vegades poses la mà, obres i després mous la porta.
1: Ho faig molt d'anar a les fosques, diguéssim,
0: saps?
1: A cegues.
0: Clar.
1: Sí. Clar, et coneixes molt casa teva.
0: Per tant, podria ser 50-50.
1: Sí, jo crec que sí.
0: És a dir, porta, llum, llum, porta.
1: I saps en què pensaven? L'enigma aquell.
0: Ui, no, no, coses d'aquestes complicades, no. De si hi ha una cadira al mig de l'habitació i això, aquestes coses que
1: aquell
0: us fan tanta il·lusió.
1: És una habitació que hi ha una bombeta dins i a fora hi ha tres interruptors i
0: no
1: has de saber quin, és,
0: no
1: quin dels interruptors és el que encén la bombeta.
0: Uf, és que la vida ja és prou complicada com per patir amb aquests reptes.
1: Clar, però és una mica això, eh? Tanca el llum i obre la porta.
0: És una mica això, a veure de quin pal va la cançó.
2: I per últim, si ens haguéssim de quedar amb una altra cançó del disc, clarament seria Tanca el llum i obre la porta. Nosaltres considerem que la outro, la segona part, una d'aquestes cançons que té dos parts molt diferenciades, doncs la segona part és, de, si no el millor que hem fet mai, del millor que hem fet mai. Ens agrada molt com sona, ens agrada molt aquest punt fosc que té, la sonoritat que vam trobar amb les guitarres, amb els efectes vocals, sona tot com un, tot una coral. Apujant, diguem, a la lletra principal, i la veritat que ens agrada molt. També és una de les primeres cançons que van sortir quan vam començar a parir el disco, llavors és una de les amb les que hem conviscut més temps, i realment creiem que, sobretot la part final, aquell riff de guitarra és una part que segurament, si algú a mi, per exemple, em preguntés: ostres, no conec el teu grup, ensenya'm alguna cosa, segurament allò és el que ensenyaria. Sí, Tanca el llum i obre la porta, també un tema molt, molt, molt especial.

0: que fa temps que anem pregonant aquí a la ràdio el Nota de Veu, Aicat, que tornen les guitarres a l'escena. Doncs guaita, un altre dels actors, un altre dels grups que podem situar en aquesta nova escena guitarrera, sens dubte, la gent de Vitara.
1: Ganes de veure'ls aquest estiu, eh?
0: Això t'anava a dir. Com serà el concert? Com estan muntant el show d'aquest segon disc de Vitara, el V-TT Ara?
1: Doncs ens ho expliquen ells mateixos.
2: Doncs la veritat que el directe de moment estem molt contents, ja que vam poder-lo presentar per primer cop aquest disc a Rasmatàs el passat 30 d'abril i per nosaltres la veritat que va ser tot un èxit, tant d'assistència com d'energia sobretot. Estàvem nerviosos i teníem ganes de veure com anava a funcionar aquest nou disc en directe, com anaven a ser aquestes noves cançons que no havíem tocat mai, i la veritat que la sorpresa va ser majúscula, perquè vam veure que, tot i que feia poc que ha sortit el disco, la gent les cantava ja a ple pulmó, la gent ja les disfrutava com si fossin seves, que al final aquest és l'objectiu, i la veritat que ens en vam adonar que molts dels temes que inclou aquest darrer disc sembla que s'hagin fet pel directe, no? Sembla que s'hagin fet per ser cantades molt, molt fort, per ser disfrutades en companyia, en una sala, en un festival, en un escenari, i nosaltres la veritat que també intentem apostar sempre per aquest tipus de format i d'aquest estil de directe, molt, molt directe, valgui la redundància, un directe guitarrero que entri per la porta gran.
0: Doncs molt a favor d'un directe
1: guitarrero
0: que entri per la porta gran.
1: No fa falta dir res més.
0: Això els fa grans, Aina.
1: 100%.
0: El concert de presentació, com ells mateixos ens explicaven, va ser el 30 d'abril a la sala Rasmatàs de Barcelona, a la RAS 3. N'han de venir més, però no se'ns deixa explicar res a aquestes alçades de la pel·lícula.
1: Saps què vol dir això?
0: Que estan pendents d'anuncis.
1: I que els espera un estiu molt gros.
0: Amb moltes guitarres i amb molts concerts de la gent de Vitara, ja us podeu capbussar sense cap mena de por en el seu segon disc. Vélo tout terrain, o dieu-ne com vulgueu.
1: És jo em dic
0: veritat. Així. VTT Ara, el més nou de Vitara.

0: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Sí, com tu, sí, com tu, sí, com tu, sí.
0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el pots trobo treure, divertit un fueguito? No, és divertit un fueguito.
2: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
5: Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
4: Home, i tant.
5: Clar, igual a Sergi ens estem tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
10: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
11: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
12: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
12: A mi m'encanteu vosaltres.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.

0: muchas, con muchas ganas.
1: Com ens agrada aquesta cançó, el Nota de Belricat, i pel que ens agrada, com de poc la punxem, Estaré millor demà.
2: Ai, sí.
1: Tiets i Marlena.
2: M'encanta aquesta cançó.
1: L'hauríem de posar més, eh?
2: 100%.
1: És que ho estem donant tot aquí, estem living.

0: Doncs publica-la, publica-la, aquesta cançó. És que jo sempre ho penso, sempre que la sento, no? Tenia una cançó gravada.
1: Amb moltes ganes de publicar.
0: Per favor, un reggaeton que em va fer plorar.
1: I a mi m'interessa el fet d'una balada que no és balada.
0: I un reggaeton que em va fer plorar.
1: Què deu ser?
0: No ho sé, però moltes ganes de saber què porten entre mans la gent dels Tiets i Marlena. A veure, aquesta cançó l'hem punxada perquè obeeix a una crida. I potser la cançó que va al darrere d'aquesta us dona una pista de quin tipus de crida és.

0: veure, què creieu que tenen en comú? D'una banda, els tiets, de l'altra, Marlena, i llavors, si sumem a la taula, la Muixca. Quin tipus de relació podríem establir aquí?
1: Vols que t'ho digui?
0: Vinga.
1: O vols que juguem?
0: Juguem.
1: Podria ser que van començar el mateix any. No ho sé, m'has dit que juguem.
0: Resposta ultra random que s'ha tret de la màniga aquí a l'Aina. No, va, és una crida
1: sí.
0: que ens porta cap a una comarca que és el Maresme Lliure i Tropical.
1: Correcte.
0: Que s'està convertint en l'autèntic planter de l'escena musical catalana, sobretot en l'òptica pop urban, diria jo.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Oi que sí?
1: Tenen un estil.
0: Clar, llavors, volem que tu ens enviïs una nota de veu al 677 50 61 53. Repetiré el telèfon, no fos cas que, per culpa de no dir-ho, et quedessis fora de la crida. 677 50 61 53. I volem que ens expliquis quina relació tens amb el Maresme.
1: I quin és el teu grup preferit del Maresme.
0: I quina descoberta has fet darrerament del Maresme.
1: I quin grup voldries anar a veure al Maresme.
0: I quin grup creus que ho petarà a 3 anys vista del Maresme?
1: Digue'ns el que vulguis, però inclou la paraula Maresme.
0: Perquè, clar, tenim gent consagrada, ok, com els tiets, com la Muixca, però també podem apostar per gent més emergent. Per exemple, la Q.

0: Aquesta és la Q amb el seu remix de Tantes Voltes, que és una de les noves propostes que ens arriben des del Maresme, que sembla que alguna cosa deuen posar aquesta gent a l'aigua.
1: Totalment, eh?
0: Hi ha una generació i una altra, i una altra, i una altra, i una altra al darrere. La Trapella és del Maresme,
1: i
0: també.
1: I tant. És que t'anava a dir, a més, hi ha molt tipus de perfil diferent al Maresme. També hi ha productors, hi ha Roots, per exemple, saps?
0: És veritat.
1: És com que toquen tots els pals.
0: Doncs els Tiets, la Muixca, en Roots, que diu l'Aina, la Trapella, la Q. Va, si voleu, per completar aquesta crida. Recordeu, 677 50 61 53. Volem que ens parleu del Maresme, doncs us tirem a Dani Sixiskit.
1: Vinga.
0: Que han col·laborat amb els Tiets, que van creixent i que qui sap si a 3 anys vista seran els reis de l'escena catalana des del Maresme.

les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu d'ICAT. Avui és dijous, ja flairem el cap de setmana. Recordeu que demà no hi ha Nota de Veu, que demà ve la DJ Trapella i ens punxa l'Aina a la pàgina d'Emergents a Ípia, que em dius que és la catalana indígena?
1: Exacte, ella es fa dir així. S'escriu a Mac, diguéssim, Ípia amb dues P's, dues I's i dues A's.
0: No és fàcil ni senzill de trobar. És qüestió d'acostumar-s'hi.
1: Exacte, doncs ella acaba de llançar l'EP Welcome to Ípia, que és una proposta entre Frohaus i pop electrònic i que té una identitat molt marcada. Ella presenta aquest EP i pretén connectar una miqueta identitat i llengua, que per cert, deixa'm dir, Frank, que aquesta artista...
0: La Ípia?
1: Sí.
0: Sí.
1: L'hem vista recentment en un programa de 3CAT.
0: La indígena catalana sortint al 3CAT, en un programa...
1: Que està molt de moda, que funciona molt i que últimament hem vist per aquí la ràdio tot de concursants que han passat alguns programes.
0: Espera't, que m'ha pujat un estornut de l'emoció. M'estàs parlant, gràcies, de la gran cita.
1: Correcte.
0: De debò?
1: Sí, sí.
0: Era una de les concursants.
1: T'ho prometo.
0: I com li va anar?
1: Crec que no massa bé perquè...
0: Es van girar a la vegada, a la Ípia i l'altra persona?
1: Diguéssim que comencen 100 persones i al segon capítol ja en queden potser una vintena. I ella no sortia entre aquestes 20. Per tant, sí que hi era entre les 100 primeres, però clar, són 100, costen de veure i tal.
0: Hem de recuperar el primer capítol i posar-li cara.
1: Exactament. Doncs aquesta cançó que sentim es diu Tu ets molt animal i ella ens convida a explorar l'amor des de la llibertat, la passió i la connexió salvatge.
0: Molt bé, i per completar així la primera hora, què més ens portes?
1: Doncs mira, hem de parlar de TMA, que són aquest trio barceloní format per en Jan Gin, en Beto Molero i en Marc Minguella.
0: Shoutouts per en Beto, que és company nostre aquí al Serie Selector amb els Serializados.
1: Doncs publiquen tot escrit, un EP de 4 cançons i ens en destaquen Festa Eterna, que és una oda als records i a l'eternitat de les coses més boniques de la vida i la balança entre perdre i perdurar. Que, per cert, m'agrada molt perquè, a més, la gent de TMA fan un exercici de regressió al passat, tot viatjant a través dels temes, per trobar i connectar amb records d'aquells nens que van ser.
0: Clar
1: que sembla
0: sí.
1: Molt bonic.
0: La música com a expressió artística, expressió cultural i també com a una mena de mèdium que et permet viatjar cap al teu passat i recuperar aquelles sensacions i aquelles vivències infantils que hi ha gent que es passa mitja vida buscant-les, eh?
1: Si ara poguessis viatjar a un moment del teu passat a algun lloc que t'agradi, on aniries?
0: Festa major de Vidreres, al dinar de la meva àvia.
1: Que guai.
0: Ho tinc claríssim.
1: M'encanta que ho tinguis tan clar.
0: Quants canelons creus que em puc menjar?
1: 12?
0: Tranquil·lament. Em sembla que el meu rècord van ser 16.
1: Què dius?
0: Vaig acabar malament aquell dia, eh?
1: No, normal.

Oients i oientes del Nota de Veu, què tal? Soc el Beto Molero de TMA i vinc a presentar-vos el nou EP del grup, Tot Escrit, i concretament una cançó que es diu Festa Eterna, que és de les meves preferides del disc, que són quatre cançons en català. I aquí, Festa Eterna, reflexionem sobre el concepte de perdre, de perdurar i també de mantenir els records vius a través d'una cançó bastant analògica, perquè tenim guitarres, tenim baix, tenim bateries. És un rotllo més post-rock, podríem dir, sense abandonar l'electrònica que ens ha caracteritzat fins ara i que sempre és part important del grup. Així que gaudiu molt de l'EP. Una abraçada.

0: Són les 6 en punt, segona hora del Nota de Veu, dedicat, no ens hem pas mogut d'emissora i ho tenim tot a punt. De fet, estem ready amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre. Bona tarda, Nil, vas bé, eh? Queda una hora d'aquesta setmana, fins ara tot bé. De l'1 al 10, com catalogaries el teu estat d'ànim? Un 10 és el màxim. Un 9, s'ho ha rumiat força. S'ho ha rumiat.
1: T'has fixat que està pitjor que fa uns dies?
0: Sí.
1: Fa uns dies ens va dir un 10.
0: Sí,
1: i ara un 9 va cap avall,
0: eh? Se sortia de la gràfica i no arribarà a final de temporada el pas que va.
1: M'encanta perquè ens diu un 9, que és com un superexcel·lent, saps? Però nosaltres preocupats.
0: Clar, però és que venim d'on veníem, Nil, a veure si ens hem de posar a patir. Vaja, de moment bé, no? Aguantarem aquesta segona hora. L'Aina també ho té tot a punt. Tu ve amb les ulleres?
1: Sí, prou.
0: Sí, eh? M'agrada molt, per cert, la muntura nova, eh?
1: Ah, mira, què et sembla?
0: Sí, aquestes ratlles com morades.
1: Va de conjunt amb el jersei que porto.
0: També. Sempre em ratlles, tu,
1: sempre,
0: eh?
1: Sempre, m'encanta.
0: Comandant Peralbo.
1: Correcte.
0: Vinga, va, de seguida, amb l'Aina, al cop d'ull per saber què està passant aquest dijous a aquesta hora de la tarda.
1: El passatger espanyol amb símptomes d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es manté estable i evoluciona favorablement, segons ha informat la ministra de Sanitat. La resta de passatgers ingressats en aquest centre sanitari, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. La vaga d'educació a la Catalunya Central i Girona ha tingut un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà demà a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. I hi haurà una nova vaga a Rodalies. La convocaran la UGT i Comissions Obreres per finals de maig o principis de juny. Tots dos sindicats denuncien que no es compleixen els compromisos de més personal per Catalunya, sobretot d'interventors. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Us he trobat molt a faltar aquests dies, però ja tornem a ser aquí amb les notícies d'informació cultural com cada tarda a les 6. I avui comencem a la ciutat de l'Aina Ostrella, Sabadell, perquè hem de parlar de l'Ambassat, que aquest cap de setmana celebra la majoria d'edat. 18 anys fa l'Ambassat de Sabadell i ho celebra amb una programació que, de fet, ja va arrencar dissabte passat amb Al·lèrgiques al Polen i Xico, però el gruix principal comença demà, entre d'altres, amb Dan Peralbo i el Comboi, també Filles de Cassandra, són els noms més destacats de demà divendres. També, entre d'altres, hi actuaran les Alosa i el Petit de Caladil dissabte i diumenge l'Ambassa tancarà amb Mishima, la Ludwig Bank i Greta. De l'escenari internacional hi ha un concert que de l'Ambassat diuen que segurament passarà a la història del festival. És el del duet britànic de punk rock Bob Dylan, que faran l'únic concert de la seva gira a la península Ibèrica. I un concert, a banda de la importància musical que tenen, és perquè és un duet que s'ha posicionat recentment en contra del genocidi de Gaza, en contra de les guerres que estan iniciant els Estats Units i també Israel, i tot això els ha provocat una sèrie de problemes, per dir-ho d'alguna manera, entre d'altres, a Glastonbury, el festival de Glastonbury. Per això és una aposta que, més que una aposta musical, més enllà, és també una declaració d'intencions del festival Ambassat. Més enllà de l'Ambassat, avui tenim música en directe a Barcelona, la capital catalana, perquè avui al Sant Jordi Club hi haurà en directe Ivan Ferreiro, el cantautor gallec que celebra 35 anys de trajectòria musical, i ho fa amb la seva nova gira Hoy por Ayer, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera des de Los Piratas fins a l'actualitat. I avui també a Barcelona, a la sala Laut, hi haurà Bons Nois, el quintet de Sant Feliu de Llobregat, que ve de treure el seu segon àlbum, Sento Sentiments, i el presenten avui a les 8 del vespre. I per cert, que per tots dos concerts encara hi ha entrades disponibles. Això és en l'àmbit musical. Parlem una mica de poesia, perquè aquesta tarda, d'aquí una horeta, arrenca una nova edició del Festival Barcelona Poesia, que tornarà a omplir la capital catalana durant una setmana de recitals, rutes literàries, xerrades i espectacles musicals i teatrals. Hi passaran veus com Carles Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida i Emma Vilarassau, també la poetessa Marta Pessarrodona, que avui a les 7 del vespre serà la pregonera del Barcelona Poesia a la sala Paral·lel 62. I durant aquesta setmana, fins al 21 de maig, també hi haurà homenatges a noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a més d'actuacions musicals de Ferran Palau, Marina Rossell i David Alegret, entre moltíssims altres. Tot això sota un eix temàtic que és el de la diversitat de la mirada, i amb seus com el Museu Marès i el Born Museu d'Història de Barcelona, que tornen a ser els escenaris principals del Barcelona Poesia, però que aquest any també incorpora altres seus, com per exemple el CCCB, l'Ateneu Barcelonès i els Jardins de la Fundació Muñoz Ramonet.

0: abraça.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT. Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
7: Segona hora del Nota de Veu, última de la setmana, de fet, perquè demà és divendres i ve la trapella, camí d'un quart de set, saludant, com cada dijous, en Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino.
8: Molt bona tarda.
7: Com
9: bona
7: estàs,
9: tarda.
7: Pau?
8: Bé.
7: Estàs recuperat al 100% de la despesa energètica del desconcert d'ICAT?
8: No, és que no. És que crec que no.
7: T'he de dir que amb l'Aina, que parlem molt, parlem massa, potser, tot el dia parlant.
9: Sí, passem masses hores junts.
7: Total, és com la família de la ràdio. Doncs la setmana passada se'ns va fer molt llarga i ens va costar.
8: És que dimarts és...
7: I el desconcert va venir a passar factura, saps? Com el taxímetre, patapam, eh? El dijous jo m'arrossegava, tio.
8: És que és així. Va ser molt intens, eh? Ja ens vam veure allà, entre bambolines i realment... Jo no recordo absolutament res. Vull dir, és com... jo, persona deambulant per allà, us veia per allà, us deia alguna cosa, però com molt de... el micro tal, no sé què, com coses tot així, i és una estona que estic... li deia amb l'Alba, que Alba Carreras, que treballem junts amb això del desconcert, que estàs com dissociat, no? Estàs com dissociat de... estàs fent allò i no t'enteres de res. I, de fet, el que vaig fer l'endemà al matí és posar-me tot el vídeo... amb el 3CAT per mirar-lo.
9: Ai, què tal? Què et va semblar?
8: Perquè no el havia vist. O sigui, a veure això... No, la veritat és que molt bé.
9: Sí?
8: Haig de dir-vos que estic molt satisfet. Que va anar tot molt bé. I sí, la veritat és que sí.
9: Això
8: que...
9: és la feina ben feta, Pau.
8: Bueno, mira, no hem de dir nosaltres, perquè nosaltres precisament estàvem fent la feina.
9: Bueno, jo ho dic per tu en aquest cas, eh?
8: Però sí, gràcies. Però vull dir que la veritat és que sí, que un d'aquests de dir, mira, tot perfecte, tot ha anat molt bé a dintre i a fora, perquè a dintre no es veu res, però s'hauria de fer com allò, saps, com un tall en secció a l'Apolo i obrir així com una casa d'aquestes anines, no? I veu que es veia des d'interior, eh? perquè interessant, eh? L'interior, el que passava, també.
7: Bé, tot preparatius, corredisses, a vegades, sí. Canvis, adaptar-se, però és veritat que de portes en fora, que és el que importa en aquest cas, per la gent que era a l'Apolo, la gent que ho seguia a la ràdio, la gent que ho veia al 3CAT, doncs va quedar tot.
8: Ben... El que no sabrem mai és qui es va menjar el pastís d'aniversari.
7: La llegenda del desconcert del 2026. Avui en Pau ve aquí al Nota de Veu a parlar-nos d'aquesta penya.
0: Gami! Ricardo, una pallissa, no sóc faraó, però sí sóc les piràmides de Giza. Loco, tu n'ets les parets, l'únic que el té una tanguixa. Pilla el que cardo i jo li cardo una pallissa. Doncs el que dius me la rellisca, perquè el que dius per dins és el que tu no fas, pues visca, visca Catalunya freestyle. I dins el puto pin, el que jo tiro són formes que em diguis...
7: Visca Catalunya freestyle, aquesta gent que s'ha trobat per llançar barres, per rimar paraules, per fer batalles impossibles a cop de glossa. En Nando Cruz, que suposo que el situeu en el panorama musical, periodista de Pedra Picada, de fa un munt d'anys, parla així de Catalunya Freestyle.
10: L'aparició de Catalunya Freestyle és la prova que hi havia tot un munt de gent que estava esperant que hi hagués un lloc on poder competir, on poder expressar-se, on poder enriquir-se i agafar habilitats en català.

0: aquesta batalla deixaré un...
1: Us sona això de Catalunya Freestyle? Tu creus, Aina, que a la gent li pot sonar?
2: I tant que sí.
1: Sí, que, però és un fenomen relativament jove.
2: Sí, és cert, però és veritat que, com dius tu, és un fenomen. Llavors tinc la sensació que sí, o sigui, que la gent sap, o si més no, ubica una mica qui són, saps?
1: I fa la sensació que és d'aquelles mogudes que ha passat com perquè havia de passar, perquè de forma orgànica i natural s'ha omplert un espai que s'havia anat generant, aquest del rap més de carrer, més d'enfrontar-te a algú a cop de barra, a cop de rima, no? Que tradicionalment l'ubicàvem molt en l'àmbit de la llengua castellana i ara ha florit en llengua catalana, catalana. T'imagines? Per favor, diem bé el nom de la llengua catalana, terra, d'aquest Catalunya Freestyle.
2: I també perquè segurament neix com sense pretensions, no? És a dir, neix perquè ve de gust, perquè ens ho passem bé, perquè ens agrada, perquè som amics, no? I per tant, doncs funciona. Perquè les coses que es fan amb il·lusió funcionen.
1: Avui en Pau Guillemet, en Guillemino, ha vingut a llançar aquí quatre bones barres, com ha de ser, del Catalunya Freestyle. Qui són aquesta gent? D'on venen? Com s'han trobat? Què hem de fer si volem formar-ne part, si volem anar a veure com a participants, com a espectadors?
3: Catalunya Freestyle és un projecte que, si no m'erro, neix la primera final que es va fer és l'any 24 a la Fabra i Coats.
1: Això és fa dos dies.
2: Sí, sí, literal.
3: Després la segona va ser l'any 25 a la Mercè, si no m'erro, a la Plaça Catalunya. I la tercera ha sigut aquest febrer, 15 de febrer, a l'Aparel 62. Se n'han celebrat tres. L'inici del projecte, que jo sàpiga, ara faré memòria, neix del col·lectiu Replegats i un altre col·lectiu que ara no me'n recordo, em sap greu, perdoneu, no ho he buscat prou bé perquè pensava que m'ho tenia tot aquí en memòria. I és un projecte, Catalunya Freestyle, que neix a l'empar d'un projecte presentat a la Fundació Carulla, que guanya el premi al desenvolupament d'aquest projecte i que a partir d'allò és la pedra inicial, diguéssim, primera pedra per endegar el projecte i fer-lo gran. Hi ha també una relació amb el col·lectiu Versembrant, la cooperativa Versembrant, que és en Pau Llong i companyia, que fan una feina, dic perquè hi moltes de les persones que estan a Catalunya Freestyle també treballen a Versembrant, i crec que tot això que deies tu, Frank, és tot aquest ecosistema del rap en català, que com deies, només era en castellà, i hi havia tot això de les batalles de gallos, que ara parlaré una mica de l'essència, de les qualitats d'aquestes, per què batalla, no batalla, totes aquestes coses més esportives a vegades que passen aquí en aquesta música, però tot aquest ecosistema feia molta falta perquè va connectat aquesta cosa més espectacular d'esport, entre cometes, d'espectacle del que estem veient de Catalunya Freestyle, amb la feina, i jo ho vinculo directament amb la feina que es fa a Versembrant, a les escoles i als instituts, que és fa molts i molts anys, en un planeta llunyà, no, passava aquí, fa molts i molts anys va néixer a Versembrant i va començar a treballar a poc a poc el rap en català a les escoles. I d'alguna manera queda tot entroncat, diguéssim, la feina a les escoles amb l'espectacle.
1: Tot allò de transgressor i de subversiu que té el rap no pot ser només un feu del castellà. És a dir, el català també mola. El català no ha de ser només a la ràdio, a les biblioteques i a les institucions. El català també serveix per emprenyar-se, per fer l'amor o per absolutament qualsevol registre...
3: O per ser corrupte, fins i tot.
1: Sí, per qualsevol registre que et vingui de gust.
2: Que,
1: no?
2: Cert,
1: digues, Aina.
2: Tinc la dada que li faltava al Pau.
1: Ah, digue'm.
2: A banda de Replegats, són l'Associació Cultural Llobregat Block Party.
3: Perdó, exacte.
1: Sempre amb la data
3: Gràcies, Aina, vostè.
2: Així el citem.
3: El periodisme és fàcil amb tu.
1: Jo recordo que el dilluns parlàvem de la salut, perquè era el dia, ja saps que aquest és un programa doncs gairebé 100% sabadellenc.
2: La patrona de Sabadell.
1: Tot periodistes sabadellencs aquí, i parlàvem de la Santa Salut.
2: Sí, correcte.
1: Que és la rapera de Sabadell, la Salut Sabrià. Recordo que la Salut fa anys m'explicava que quan ella va començar, doncs en això del freestyle, eren, un, tot homes, camp de naps, i dos, tot en castellà. Ni hi havia dones, ni hi havia català.
2: No, no.
1: I s'han d'anar guanyant aquests espais, evidentment, tant per la llengua com també pel gènere.
3: Completament. I també és una cosa molt transgeneracional, perquè fixeu-vos que això és una anècdota curiosa, però el primer campionat que es va fer de cat freestyle, que va ser el de la Fabra i Coats, el va guanyar un homens, menorquí, de 45 anys.
1: 45 anys! Que diries, aquest home ja hauria d'estar a casa amb la família o demanant perdó per existir.
3: I fora completament del circuit. És l'Espica, es fa d'així, Espica, i és un glosador, precisament menorquí, que es va apuntar a Catalunya Freestyle i contra tot pronòstic va guanyar el primer campionat.
2: Clar, llavors, que sí.
3: Això ja diu molt de l'esperit, diguéssim, de, que evidentment s'emmarca en una sèrie de valors, és a dir, ideològicament posicionat, diguéssim, en valors molt democràtics, en molt...
1: Però mola molt, perquè això vol dir que no has de ser del mundillo.
3: Exacte.
1: No els has de conèixer. No has de venir de les festes on ja són tots i totes allà plegats i llavors munten això del Catalunya Freestyle, sinó que aquest paio, que era un... Vaja, un... outsider,
3: sí, un outsider,
1: no?
3: Completament.
1: Que venia,
3: sí,
1: del seu món, va arribar allà i senzillament, com que tenia bones dots, bons skills a l'hora de deixar anar barres i rapejar, doncs s'ho van portar.
2: A banda que, a més, Pau, tinc entès que està com molt estructurat el Catalunya Freestyle, no? Que fan moltes semifinals, fan com competicions arreu de Catalunya, com que és
1: això
2: fàcil
1: dius...
2: d'alguna manera com introduir-t'hi, perquè comencen des de baix, no?, cada any.
1: Això que dius, Aina, m'interessa. Què vol dir? Que és com una mena de competició. Com que hi ha un 4 i van avançant rondes,
3: sí,
1: i
3: sí.
1: Això.
3: Sí,
2: és
3: sí,
2: així.
3: Hi ha rondes classificatòries, és a dir, es fan molts bolos més petits arreu de Catalunya, properament n'hi ha algun, em sembla, d'aquest mes de maig,
1: sí.
3: I aleshores d'aquí surten els grans finalistes, que, per exemple, el 15 de febrer, que va ser la última final, jo hi vaig anar.
1: A la Paral·lel 62.
3: Sí, és un dia que vaig agafar un constipat increïble, l'estava agafant allà mateix en directe, i vaig veure la final, i realment hi havia, no sé si eren 16 finalistes, dels quals es va fer una eliminatòria primer, en van anar quedant doncs 12 a 8, van anar baixant fins als dos últims, i arriben allà d'aquesta manera. Noies n'hi havia, diria que n'hi havia 4 ben bé, si no m'erro.
1: I ens has portat un parell de perles, una que es diu Cypher i una altra, sí, de Glosa Freestyle.
3: Bé, aquí anem entrant una mica en totes les manifestacions d'aquest món del rap freestyle. Què vol dir?
1: Vols dir que no és només rapejar, que hi ha gèneres dintre?
3: Bueno, hi ha com... expressions, maneres de fer-ho, o petits matisos que està bé conèixer. Volia repassar també els guanyadors de la plaça Catalunya del 25
1: i els llancem uns bons shoutouts.
3: L'any 25 a la plaça Catalunya va guanyar el Dani Entrelític, que sí que és un tio que també, com deies, ve del rap en castellà, perquè molts d'aquests venen del rap en castellà, que es va passar al català, i aquest és un tio amb molt de flow, és a dir, es valora molt la seva manera de cantar, però també les rimes. Ja centrarem aquestes consideracions tècniques del tema més artístic i el tema més esportiu. Aquest any va guanyar en Banks, que si no m'erro és de Manresa, i va estar molt renyida a la final. Va passar una cosa en aquesta final sorprenent perquè allà tothom està, oh, no pot ser. Va passar que va haver-hi una final abans de la final. Què és que?
2: Sí.
3: Tu saps això,
2: sí,
3: Aina?
2: Sí, perquè al meu germà li encanta.
3: Ah, vale.
2: Li encanta i li vaig comprar entrades i va anar.
1: Digue-ho, va ser el teu regal de Nadal pel teu germà.
2: Exactament.
1: Això és molt guai.
2: I s'ho va passar molt i molt bé i va arribar a casa també com dient, és que tu creus, mira què ha passat,
1: exacte,
2: no sé què.
1: I què és això?
2: O sigui, tot amb la il·lusió d'aquesta competició que és molt viva, eh? O sigui, tot és dins de la competició, però que quan estàs molt motivat i tens com els que t'agraden, no? Com passa a tots els esports del planeta, doncs va passar, explica-ho, Pau,
3: sí,
2: que va ser molt renyit.
3: S'havien d'aparellar els finalistes i aleshores, si no recordo malament, tu pots escollir amb qui vols batallar, val? I aleshores, per descarte, van quedar emparellats el finalista, el Dani Entrelític del 25, amb un dels favorits que estaven a les quinieles de tothom, que és en Jon Rovelló, que és un tio que fa música, que
1: sí,
3: publica moltes cançons.
2: A través d'Els Tiets, per exemple,
3: i
2: no?
3: Tiets, i és un gran freestyler. Llavors, una de les parelles inicials de les primeres rondes va ser Dani Entrelític versus Jon Rovelló. I clar, era un nivell, o sigui, no vol dir que no hi hagués bon nivell, però realment eren com dues persones molt senyalades.
2: És perquè fa il·lusió, o sigui, perquè fan il·lusió, sí, aquests personatges,
1: exacte,
2: si tu els segueixes,
1: clar,
2: i ets fan, saps?
1: S'haguessin hagut de trobar com a la semifinal o a la,
3: exacte,
1: final, i es van trobar
3: a la primera eliminatòria.
2: Clar. Coses que passen al final.
3: I ara no recordo qui va quedar eliminat. Jo diria que va quedar eliminat en Dani Entrelític i va seguir en Rovelló, que després va caure, també, diria, eh?
1: Perquè llavors entenc que hi ha un jurat que valora, com a les proves aquestes de natació sincronitzada, no? Sí. Hi ha proves esportives on hi ha jutges que valoren, en
3: sí,
1: aquest cas és així també.
3: Sí, hi ha 4 jutges o 5 i el tipus de rutines que es fan, com a, diguéssim, el tipus de rondes que es fan, és, primer es fa una ronda lliure, de, si no crec que són 16 compassos, o sí, 16 compassos com dues estrofes, per entendre's, 8 i 8, val? I aquí és com tema lliure, és a dir, freestyle i parles del que vulguis.
1: I tires el que et doni la gana.
3: Sí. El que passa és que en aquestes rondes lliures també passa una cosa, ja veus que dissidents també dintre del món del freestyle, o veus crítiques, val? Que en aquest component de la batalla, ara diré dues coses, la primera, aquest component de la batalla, tu pots preparar-te a casa,
2: clar,
3: rimes, memoritzar-les una mica, i lluir-te allà. Llavors, en aquestes fases inicials, una mica passen aquestes coses a vegades.
2: Has fet els deures, t'has preparat una mica, no?
3: Les coses per lluir.
1: No és fer trampes, això, està permès.
2: Clar, tu ho pots fer.
3: Sí, però això vol dir que la primera fase, la primera ronda, pot ser una ronda més de lluïment, en què tu realment pots deixar anar una mica el que vulguis.
1: M'agrada molt ronda de lluïment, em fa pensar com en ball de gitanes.
2: Perquè, exacte. Pau, sempre va vinculat al bif o no?
3: No, llavors, seguim amb això.
2: Sí.
3: Acabo amb les rondes. La següent ronda, hi ha un altre tipus de modalitat. Ara ho estic dient d'aquella manera. Si, amb Catalunya Freestyle, perdoneu-me si m'equivoco, ja em podeu esmenar i fotre'm, cancel·lar-me a Twitter. Però la següent ronda és una ronda on s'encadenen rimes. És a dir, tu fos una rima i com acaba la paraula amb la que acabes, l'altra ha de començar amb aquesta paraula.
1: Uau, complicat.
2: L'has d'agafar i seguir.
3: Exacte, això és l'altra modalitat.
1: Duríssim exercici aquest,
3: I després hi ha una altra ronda que es fa després, que és a la pantalla apareixen paraules.
2: Uau.
3: I tu has d'anar agafant al vol les paraules i rimar amb aquelles paraules.
2: I qui les posa allà, el jurat?
3: No ho sé, hi ha un randomizer, el que sigui, no sé, van sortint allà. I és a la pantalla, ho veu tothom i clar, el tio està allà.
2: Ostres.
3: Jo trobo que és molt difícil. Jo vaig provar de fer freestyle l'any 24 i m'hi vaig posar com a teràpia creativa, és a dir, al cotxe, anava amb el cotxe i feia freestyle. I vaig començar a treure la cosa, eh? O sigui, em va començar a sortir.
1: Clar, és una...
3: Realment és molt difícil.
1: També entenc que hi ha una gimnàstica.
2: Sí, clar, evidentment.
1: Com tu més t'hi dediques, et llancen una paraula i ja tens algun tipus de mecanisme que et porta a inserir aquell mot.
3: Quan te'n fas creus, quan ho veus l'agilitat mental, al principi, quan no ho has provat, crec que tothom ho pot provar i tothom arribaria a resultats més o menys bons perquè és l'agilitat mental. Llavors, el que deies tu, Aina, de la competició i el bif, no?
2: Sí.
3: Aquí passen coses, també. És veritat que aquest component de la batalla de galls, aquesta cosa, realment ens porta cap a la cosa més competitiva i el que vol el públic a vegades és sang. Els galls es barallen i hi ha sang. Li treuen un ull a la cresta, l'altre li pica la cresta, tot això. Aleshores, això és un valor que està molt, molt allà present, aquesta cosa en el stand-up seria el roast, no? És a dinar a matxacar l'altre. Però també hi ha veus crítiques, hi ha tot tipus d'apreciacions de dir... també hem de valorar l'altre. O sigui, no s'hi val tampoc anar sempre a matar amb l'altre, no? I aquí entrem a la línia fina de la falta de respecte.
2: Sí, clar.
3: Vale? Que quan estàs, també és molt valorat, quan estàs en públic i davant de molta gent, doncs clar, certes coses no les diries mai, no? Potser les pots arribar a pensar, però verbalitzar-les ja és un altre nivell. Aleshores, va passar, per exemple, aquesta final, que hi havia un concursant, del nom no direm, no va passar, però que realment tenia un aire...

0: o l'estil, o la cosa més abstracta de quina veu que té aquest tio, i quina pronunciació, i quin tipus de paraules que fa servir, i quin accent, que a vegades hem parlat aquí dels accents.
1: Mm-hmm.
0: Tot això també és un altre color que a vegades pot quedar una mica, no? Més a l'ombra, per la cosa d'aquesta de la batalla, la cosa aquesta tan esportiva, que és molts cops el que veiem en aquestes batalles de freestyle, i és una cosa que, evidentment, es propugna i es ven perquè agrada l'espectacle, tot això de la batalla, és molt important, o sigui, és important la part competitiva, però que també els aspectes més artístics de flow són molt importants, s'han de valorar.
1: Ja que tires això del flow, anem a la cosa més de gèneres. És que estic una mica intrigat amb això del cypher i de glossa freestyle,
0: no,
1: que són diferents maneres de freestylejar.
0: Bueno, no, són una mica spin-offs que ha creat el Catalunya Freestyle. Per un costat, el tema de la glossa és una cosa que em sembla que porten 2 anys i un guany ho tornen a fer, que és una cosa molt xula, que és maridar glosaires, glosadors, amb rap freestyle. I això ho fan cada any a l'estiu, a les Borges Blanques, a la tarda, vespre, i jo vaig anar-hi l'any passat, vaig anar de bolo, i al acabar el bolo tenia una estona lliure i em quedava allà al costat i vaig fer les Borges i vaig veure el bolo de glosa freestyle, i és molt, molt, molt, molt xulo.
1: Doncs en Nil ens tira aquesta glosa freestyle que tenim a punt al moment.
2: Soc el Joel, un científic de Reus. Vull ser amic del problema, del cap de Creus, el pirata. Jo sóc un científic que va sense bata. El més vell que tinc a casa és una rata franquista. Saps què passa? La tinc vista. Ei, per això faig freestyle. Seria aquell retrat del veí de Franco. Ei, que caigui sempre que me vaig així al desbanco.

0: esa melomana. Imagina't-lo tu, és el DMP, tranquil, amb molt set. I a vegades se'm passejo pel Montseny, però sóc el DMP original de Balsareny.
1: M'agrada molt, molt a favor de barrejar la glossa amb el que és el rap més dur en aquesta modalitat de freestyle. I el cypher què és?
2: El cypher
1: em sona com a futurista.
2: Sí, el cypher és el B de decipher, de desxifrar en anglès.
1: Val.
2: Vale, és una mica la modalitat original de lo que es feia o lo que es fa als carrers quan fas freestyle, que és trobar-se al carrer, allò, pues, ara farem la imatge cliché, a la vora del foc d'un barril
1: en plan Brooklyn,
2: girant la birra a terra, totes aquestes coses que fan, no?
1: I és menjant moment, pipes
2: o altres coses, i aleshores fer rap en freestyle així com pel boc gros, no? Diguéssim, i això en diuen cyphers, i llavors els Catalunya Freestyle, Catalunya Rookies, que és com la secció jove de votants de Catalunya Freestyle, que també tenen un compte d'Instagram, publiquen cyphers on tota aquesta colla, diguéssim, van apareixent. Llavors hi ha un sol micro i és com que van entrant al micro, diuen la seva i marxen. I és com això mateix, escoltem-ho.

0: Doncs mola molt el floriment de Catalunya Freestyle i, de fet, podem explicar, Aina, a la gent que tenim una moguda a mitges amb aquesta tropa.
1: Els hem enredat perquè ens acompanyin.
0: És exactament això. Liada, liada. Boníssima barra.
1: Perquè són gent que també s'apunten a tot bon sarau, això és així.
0: I el cap de setmana del 30-31 de maig, que hi ha això del 3CAT en viu...
1: Són aquestes jornades que es fan allà a l'Anella Olímpica, que hi ha, per exemple, així molt conegut, hi ha el concert d'Eufòria,
0: sí,
1: per
0: exemple. Sí, hi ha el Foraster al Palau Sant Jordi, també.
1: Hi ha la gent del Que No Surti d'Aquí fent podcast en directe.
0: I, de fet, nosaltres anem el dissabte, com a nota de veu, just al darrere del Que No Surti d'Aquí.
2: Oh, mama, molt bé.
1: A les dues del migdia estarem allà, a l'Anella Olímpica, a la zona de food trucks.
0: A l'escenari que hi ha, a la zona del menjar. Per tant, és planar-ho a les dues, dissabte, buscar un bon...

0: refrigeri i asseure's a gaudir primer del que no sortia d'aquí, molt de safreig i després molta música amb el nota de veu, i tindrem allà una representació de Catalunya Freestyle.
1: Exacte, quina il·lusió, eh?
0: Em fa molta il·lusió veure't rapejar davant de milers de persones.
2: Aina, tres paraules. Lluís Companys, sol, birra freda i tres que t'enviu. Quatre paraules. Va, fot-li unes barres.
1: Mare de Déu, i tot això davant del públic,
2: davant de molta gent,
1: ja fa respecte, però davant de Catalunya Freestyle, davant de la gent de Catalunya Freestyle, sort, eh?
0: 100% ens hi hem d'atrevir.
2: Jo crec que sí, val
1: sí?
2: a dir?
0: I tant!
1: Ai, quina vergonya.
2: Mira, és aquella cosa de l'escriptura automàtica que deien els surrealistes, no? És a dir, és saltar sense xarxa, això que fan aquesta gent, ho has de provar, perquè és que ells se'n surten molt bé i realment és lloable, perquè els veus allà. Això que hem escoltat ara, per exemple, lo d'abans de la glosa, es notava molt que és pura improvisació. És que nota la manera com ho diuen i flipes de com ho acaben tot.
0: Sí, perquè a més, amb tot el respecte, hi ha alguns versos que entren més bé que no pas d'altres.
1: Això passa sempre, clar.
0: Es nota que ho estan fent en el moment, saps?
2: És molt jazz i tot plegat, és impro,
0: és
2: molt bonic.
0: Jo ho vaig fer una mica a l'escenari del desconcert, Aina.
1: Sí, tens raó.
0: Jo em vaig atrevir.
1: T'havies preparat una mica.
2: T'havies escrit una mica.
0: Jo deia, ara jo em podria tirar aquí un rap interessant, però una vegada més em sentiria tot un farsant. I una mica preparat, però va haver de fluir, què passa?
1: Doncs mira, Frank, t'informo que la seva pàgina web hi diu que totes les competicions són obertes a tothom.
0: Mm, i el Franky, eh?
1: Exacte, i que per participar-hi t'has d'inscriure el mateix dia de l'esdeveniment. I diu que si hi ha massa gent, en tot cas, accepten a la gent per ordre d'arribada, diguéssim.
2: Tu arribaràs al primer, Frank.
0: Lilainu?
1: Lilainu et ve veure de públic.
0: Lilainu. Moltes ganes de veure el debut de Lilainu. Això passarà el dissabte 30 de maig a les 2, després del que no surti. Per tant, aneu ja una miqueta abans, i si feu un 2x1 i us ho passeu de nassos, em sembla que es poden demanar invitacions, entrades, a través de les aplicacions de 3K.
1: Sí, feu el tafaner a 3K també, i també pareu bé l'orella a la ràdio, a 3K, a la tele, tot arreu, perquè aquests dies s'estan també repartint invitacions. Per tant, aconseguiu la vostra i ens veiem el dissabte 30 de maig allà a l'Anella Olímpica.
0: Clar, llavors, Pau, per cert, estàs convidadíssim, evidentment.
2: El 30, has dit?
0: Dissabte 30.
1: Sí, al migdia.
0: A l'hora de dinar, a les 2.
2: Fòbic, així que costarà una mica venir, però s'intentarà.
0: Però vull dir que ens molava molt la idea de que tu avui ens ajudessis a situar en el mapa i pensant en algú que potser és la primera vegada que ho sent, que és això del Catalunya Freestyle, i se'ns ha dit que tens un document incunable dins del teu telèfon mòbil.
2: Tinc un cipher.
0: I que tens ganes de compartir-lo. Però tu has demanat permís?
2: No.
0: Però és molt millor demanar perdó.
2: He seleccionat un tros que és poc compromès.
1: Va,
2: és a dir,
1: a veure.
2: Tinc aquí com 4 o 5 gravacions fetes a una nit d'octubre a prop de la platja d'Empúries. Tot una colla que estàvem allà, passant l'estona, no preguntis què.
0: Que xulo!
2: I vam fer un cipher, i jo no, i només gravava. I aleshores, aquest que sentireu és en Júpiter.
0: És allò que estàveu menjant pipes i vau veure unes sirenes blaves i vau apagar les pipes?
2: Sí, menjant pipes.
0: Sí,
2: Estàvem menjant pipes. I he seleccionat un tros que és zero compromès, on rapeja en Júpiter, el raper de la Garrotxa.
0: Doncs espera't, li demano a Nil Hernández, a l'altra banda del vidre, que abaixem, si ens quedem en blanc, i així sentim exactament aquest moment.
2: És un trosset molt curt.
1: Exclusiu.
0: Júpiter, espera't, rapejant a la platja d'Empúries, amb tu i d'altra gent.
2: I d'altra gent, sí, escolteu.
3: Està gravant en Pau Guillemino. Jo faig freestyle i me l'estiro. Sóc el rei Minos, el minotaure del laberint. Tinc tan flow en freestyle que ho domino. I mira'm de lluny, mira'm de prop, mira'm tu l'actitud d'aquest cop. No hi ha cops i tants cops he trobat a l'estop la parada que m'ha deixat un cop retardat. I estic tranqui, buscant el beat, buscant llunàtics, extraterrestres, galàctics. Exacte, com un actimel, però jo sóc com el poema de la rosa i la mel, els llavis. No poden ni pillar-me de tan lluny que vaig amb els avis. Els avis i els hàbits que tinc són dolents, però no canto malament com el vi calent. I vaig veure rappers i eren tots dolents. Com la Rosalia, malament.
0: Uau,
1: molt bé,
0: boníssim,
1: sí.
0: Això. Mola que incorpora que tu l'estàs gravant, no?
2: Sí, és recollir una mica, per això que és bonic el que pot passar allà a 3K t'enviu, realment és recollir el que veiem, no? I aquesta habilitat d'això una mica a la ràdio, a la gent de ràdio com nosaltres, ja som capaços de fer això, de recollir el moment quan, quan fas un directe, no? Reculls aquell que s'està rascant l'ull, o l'altre que està aplaudint, o l'altre que mira, llavors ho incorpores, preguntes, vols fer aquesta cosa participativa. Llavors en el rap freestyle és això, és anar llegint la situació i anar incorporant, i això fa que l'altre connectes immediatament amb el públic.
0: O alhora pensava tu, Aina, ets boníssima amb això, de cop d'improvisar, canviar de tema, jo et miro i tu sempre tens alguna història a dir.
1: Sí, clar, és la meva feina.
0: Clar, però això, és a dir...
2: Rimant, ara ho heu de fer rimant.
1: Imagines?
0: És un skill, no? Un do que no tothom té, ni molt menys.
1: No, certament, a vegades es dona per fet, que és com fàcil perquè tot flueix, però
0: mira,
1: no és
0: mira,
1: així.
0: Certament, a vegades es dona per fet, que és fàcil perquè
2: ei,
0: això flueix.
2: Mi, escolta,
0: és
2: que, ja
0: és qüestió de com... rapejar el que et ve al cap. En comptes de dir-ho parlant, doncs com fer una mena de... així,
1: clar, però ho has de rimar,
2: Però fer un exercici, ho he fet a vegades, fins i tot amb els nens que eren més petits a casa, treballàvem el tema de parlar en vers tota l'estona.
1: Difícil,
2: És una mica molest, quan portes molta estona i vols parar, perquè... Prou!
0: Ja, és no? molt molest, et tiraré el cap un
2: ja
0: test.
2: Ja s'anima. Doncs això, parlar en vers tota l'estona és el preludi a rapejar, a fer freestyle. Llavors pots començar amb aquesta cosa més suau de, ara parlarem una mica en vers, aviam què passa, si apareix alguna cosa, no sé què, tal, tal, no ho estic aconseguint, però...
1: Tot és entrenar el cervell.
0: És com fer mots encreuats, com fer sudokus.
1: És així.
0: Doncs és una mica això. El que passarà amb Catalunya Freestyle, ja us tirem aquí la data, dissabte 30 de maig a les 2 a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Serem allà la gent del Nota de Veu. Et sembla bé que ho rematem amb micròfons i fogons?
2: Del senyor Estilil.
0: De l'Estilil.
2: Integrants també de tota aquesta colla frita.
0: Jordi Estivill, Estil Il, micròfons i fogons, perquè s'està cuinant el nou rap en català, perquè clar, potser d'aquí uns anys tindrem algú assentat a l'escena que haurà sortit d'un Catalunya Freestyle.
1: I tant.
2: Totalment.
0: Mola
2: totalment.
0: Molt.
2: Bueno, ha, molts d'ells ja publiquen música, com l'Estil Il, per exemple, en Joel Fetitxa també, Fetitxa 13, és un raper i improvisador boníssim, que també és part de tota aquesta colla i que es va presentar també a la final d'enguany. Vull dir que tots van fent coses.
0: Molt guai avui, Pau, molt bones barres aquí i quedem el dissabte 30.
2: Vinga.
0: Abans, dijous que ve també ens veiem,
2: De pagès.
0: Però sí. Molaria molt això,
1: I final de l'any que ve amb Frank Lluís Giró.
0: I el debut de Lilainu.
1: Sort.
2: La lluitadora del Vallès Occidental.
0: Agafant el relleu de la Santa Salut.
1: Fixa't.
0: La Santa Aina.
4: Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit,

0: micròfons i fogons és el meu rotllo. Com un pèsol del Maresme, jo tinc la meva feina. Passió per la cuina mediterrània. El teu carro de compra és una eina de combat, va. Soc producte de la terra, producte de consum local. Mastega a poc a poc i trenca el món. Cuina de mercat. Micròfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet. Un esdeveniment litúrgic. El bo i millor pronòstic. En un rigor quirúrgic. El crepitar del sofregit trenca el silenci. Que s'apagui el món i que la poesia comenci.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: En tu podria estar i estar i estar i no voler canviar.
3: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
2: Si vols vendre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Estàs en divertit, estàs en divertit.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
4: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
3: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
5: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
3: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
6: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
3: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
7: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
8: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
3: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
3: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

la cadira de Power Burkas, i res, això que esteu escoltant ara, bueno, o que escoltareu properament, és, o heu escoltat, és No em venguis res, que seria el nostre primer avançament del nostre proper àlbum, que és el quart disc que traiem amb Becore Disc, i aquest cop coeditat amb Disco Espilla. I res, això és el primer tast del que, bueno, el que serà amb la fi al davant, el nostre proper disc.

0: ens agrada la gent de Power Burkas. No en venguis res, Aina. És el primer avançament del seu quart àlbum amb la fi al davant que, si tot va bé, s'ha de publicar a finals d'aquest mes, el dia 29 de maig.
1: I ja tenen un piló de dates de concerts, com per exemple...
0: A veure, parla'm del primer que m'agrada especialment.
1: 23 de maig, Som del Montseny.
0: Barres, a Santa Maria de Palautordera, aquest festival que munten amb molt d'amor un bon grup de gent el 23 de maig. Power Burkas, a Som del Montseny.
1: A més a més, mola molt perquè és com un concert exclusiu, perquè el disc encara no haurà sortit, saps?
0: És que si alguna banda ha de passar això és el Montseny, està clar.
1: Després, l'endemà de publicar el 30 de maig a La Carrera, a Torelló, el 6 de juny a Vic, el 27 de juny a Girona, i després el juliol també tenen un munt de dates, i a l'estiu, en general, a l'agost... Moltes dates tenen ells.
0: Doncs això és Power Burkas amb No em venguis res, enfilant ja el camí que els ha de portar cap al seu quart disc, amb la fi al davant, si tot va bé, com dèiem, el 29 de maig, a les millors botigues de discos.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
3: Hola, noteta. M'agradaria que posessiu Bikini de Fades. Gràcies, adeu, guapets.
4: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000. Els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.
5: Biquini, biquini.
4: Amb tots vosaltres, el 10.

0: Guaita, els andanísics i l'isquit se'ns han colat dues vegades avui al programa, eh? A la crida del Maresme, recordeu que la tenim engegada, telèfon 677 50 61 53. No em miris amb aquesta cara, Nil, és el telèfon de sempre, és l'habitual. És el que m'agradaria pensar que la gent ja té gravat, 677 50 61 53. De fet, tu, Nil, te l'hauries de saber de memòria, ni que sigui per les vegades que l'has sentit que el diem aquí.
1: I també perquè esperem una nota de veu d'en Nil, no?
0: Exacte.
1: Dient quin és el seu artista preferit del Maresme.
0: Que la gent té ganes de sentir-te la veu, Nil. La gent té ganes de que hi diguis la teva, de que et mullis i de que opinis, en aquest cas, sobre el Maresme, que és aquest programa que tenim entre mans. Per això ens ha anat molt bé també que sonessin en Dani Six i Iskit, que ens l'ha demanat la gent. Aina, això s'acaba. Un nota de veu més, un nota de veu menys, també.
1: Demà, DJ Trapella, de 5 a 8, que ens encanta amb la seva sessió curradíssima, que és una treballadora nata, la DJ Trapella, la Marta.
0: És que, si ho penses bé, flairem el cap de setmana, cert?
1: Correcte, sí.
0: Perquè demà ja és divendres, però és que flairem també l'estiu. Pensa que 14 de maig, dilluns, 18 de maig.
1: Franc, tinc una pregunta per tu.
0: Serem a un mes i mig del final de la temporada.
1: Has fet ja algun gelat?
0: No sóc gaire de gelats. Ja n'havíem parlat alguna vegada. Vull dir, potser el 14 d'agost tampoc n'he fet gaires.
1: Bé, també s'hi val un granissat, una orxata...
0: Això sí, orxata...
1: N'has fet ja?
0: Home, i tant.
1: Sí?
0: Vibes d'estiu que t'entren pels poros.
1: Què t'agrada més, l'orxata o la llet merengada?
0: L'orxata.
1: Sí?
0: Sí. No entenc a la gent que beu llet merengada.
1: I has tastat mai l'orxata sense sucre?
0: Diria que segurament sí.
1: És tot un experiment, eh? O sigui, t'adones que l'orxata a la que estem acostumats du molt de sucre.
0: I això de la llet merengada, tu creus que val la pena o no?
1: Té una mica de gust com d'arròs amb llet, perquè té gust de canyella i és suavet com l'orxata. No sé, a mi m'agrada molt.
0: Va, doncs potser aquest cap de setmana m'hi llenço i ho provo.
1: Mira.
0: Vinga, gràcies, Aina.
2: Hola, l'altre dia vaig sentir un tema que em va agradar molt, que crec que era Dani Álvarez i Beyond the Woods. M'agradaria molt tornar-la a sentir. Moltes gràcies. El meu nom és Sergi.

0: Escolta, Zicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, amb molta informació i molta música, però avui bona part de la música serà d'un mateix artista, perquè farem allò que ens agrada tant, que és escoltar un disc que està a punt de publicar-se i escoltar-lo sencer, cançó a cançó, amb el seu autor. De seguida us diem qui és. Tenim a la Mercè Rigual, el Diego Monroy, el David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs mira, desvetllarem ja el misteri. És Jon Rajola, que d'aquí poques hores publica el seu tercer disc. No sabem si el tercer és més important que el segon, que és la consolidació, en tot cas ell ens ho explicarà ara, i direm que es diu El món no està fet pels romàntics.
1: És un disc produït pel Pep Saula, amb 12 cançons, i avui doncs ens fa molta il·lusió que sigui aquí el Quinti i un Rajola per parlar-ne. Què tal, com estàs? Benvingut.
3: Doncs pues fantàsticament d'estar aquí, la veritat. Vinga, anem a repassar-lo, perquè tinc unes ganes de que surti ja, que tant temps cuinant-lo ja toca, no?
1: Ara l'escoltarem.
3: Molt bé.
1: I anava a dir benvingut una mica a casa teva, perquè ICAT, des que vas començar, ha sigut una mica a casa teva, t'hem cuidat molt, i tu també nosaltres.
3: És cert. Vull dir, jo crec que ICAT ja he vingut com moltes vegades, diferents programes, heu cobert inclús algun concert meu, vull dir que és casa sempre. Crec que la meva i de molts artistes catalans.
1: Desconcert, també,
3: participant-hi. També, fa poc, sí. Va ser... Bueno, el desconcert sempre és molt divertit per a tots els artistes allí implicats. Pues...
2: Home, ho vam notar-ho, que disfrutaves allà damunt de l'escenari.
3: Sí, jo sempre...
2: Bueno, no només tu, sinó la resta, i fèieu disfrutar doncs a tot el públic que hi havia.
3: Sóc un gaudidor.
1: Doncs som-hi, que
2: comencem a pedalejar.
1: 12 cançons per davant. Comencem per la primera. Addicte a la serotonina, el nou de Jon Rajola, El món no està fet per als romàntics.

0: Així, sobre aquest tercer treball, deia un rajola, el món no està fet per als romàntics, addicte a la serotonina. Em sembla que aquesta va ser la primera cançó, no?, que es va donar a conèixer.
1: No del tot. De fet, va ser la quarta.
0: Ah, sí?
1: És un disc que han sortit molts singles. Mm. El que passa és que aquesta sí que és veritat que va ser la cançó de la Volta a Catalunya i, clar, a ICAT pues, va sonar bastant
2: i
1: potser per això com ja com
0: aquesta. Home, no només va sonar ICAT, sinó, diguem-ne, cada etapa.
1: Molt.
0: Els ciclistes al final ja anaven en bicicleta i no anaven cantant.
1: Totalment. A més, és al·lucinant perquè quan ets un artista com jo que tampoc no té com tants oients i vas allí a veure una etapa i sents tota l'estona la teva cançó, és com de repent dius, uau, si sou Harry Styles, no? Vull dir, però va ser una experiència molt guai, la veritat, sí.
2: A tu et va la bici? Veig que portes raquetes avui i que et deuen altres tipus d'esports, però no sé si la bici també...
1: Bueno, jo mai he estat d'anar amb bici, la veritat. Uh-huh. És a dir, vaig aprendre a anar amb bici amb 8 anys, és a dir, em va costar molt, però el meu avi va córrer la Volta a Catalunya.
2: Mira.
1: Sí, era corredor de velòdrom, però també va córrer amb l'Interpenyes als anys 60, la Volta fins i tot.
2: Uau. Uh-huh. I li havia de dir al teu avi que el seu net faria la cançó de la Volta, eh?
1: Una llàstima que no era viu, però s'hagués cagat a sobre, tio. No.
0: Sí, sí, bé, realment no sé què costa fer un disc, fàcil no és, però puc dir que anar amb bicicleta de carretera i competir és un dels esports més durs que hi ha.
1: Jo trobo que sí, que és bastant de fons, eh?
2: Sí. Bé, aquesta, no dic que les passem ràpid, però home, és que aquesta cançó l'hem escoltat moltíssim, aquesta addicta a la serotonina, la primera d'aquest nou disc de Llum Rajola. Ara vindran cançons que no hem escoltat i que val la pena que comentem potser amb més detall. Anem per la següent, David.
0: Sí, es diu Fas que viure un dia més valgui la pena.

0: Hi ha una cosa que m'imagino la gent no acostuma a fer massa, que és agrair. Agrair a una persona que convisqui amb ella, o agrair, diguem-ne, pues, no sé, als fills, o a la família, o als amics, o agrair la feina que tens, no? Vull dir, és una cosa que la gent no té el costum de fer i que potser hauríem de fer més sovint.
1: Bueno, aquest disc m'agrada molt que diguis això, perquè és un disc que va completament d'agraïment. És a dir, cada cançó, per diferent que sigui a nivell musical, té com un amor dedicat a una cosa. El primer era l'amor a la vida, que era addicte a la serotonina. Aquest és l'amor a la parella. Anirem veient diferents amors al llarg d'aquest programa. Però aquesta cançó la vaig treure justament fa un any, el 20 de maig. És la primera aquesta que va sortir, sí que és veritat, per l'aniversari de la meva nòvia. I era una cançó d'amor pur, d'agraïment, de gràcies per haver aparegut a la meva vida, i ho continuo pensant i sentint, llavors, que també és una cosa bonica, no? I sí, m'agrada molt la reflexió que has fet, perquè sí, és un disc que és completament d'agraïment. És a dir, crec que s'ha d'agrair i fer aquest exercici més sovint com a persones.
2: Doncs bé, ho anirem veient. Aquí cites a Vinyoli, que no sé si és que t'agrada especialment.
1: Sí,
2: o...
1: Vinyoli, sí.
2: Molt bé, molt
0: bé. I abans, la frase d'abans dius regalar un llibre per Sant Jordi. No sé quin llibre vas regalar per Sant Jordi.
2: O et van regalar?
1: Em van regalar un del Paul Wask i un de Murakami. I jo vaig regalar l'any passat un de Maniti, i aquest any no recordo bé l'autor, però era una autora que li agradava molt a la meva xicota, i pues, aquell llibre va ser, sí.
2: Doncs bé, anem amb més tipus d'amor que hi ha en aquest disc de Llum Rajola. La tercera cançó és L'últim dia a la Terra.

0: encara et penso. Aquí hi ha aquesta frase que, escolta, realment s'ha d'estimar molt una persona, per dir, per tu sóc capaç d'aguantar acudits cunyats en sopars de Nadal. Però... això no és fàcil, eh?
1: Però crec que ho fem tots, no? Al sí. final és com...
2: Sí, quan...
1: No, i mira, que en el meu cas he de dir que la família de la meva nòvia, de veritat, el pack que venia amb... que sempre és un pack sí, important, sí, sí. no?, quan tens una relació...
3: Sí, perquè la xicota la tries, però la família...
1: Exacte,
3: no, eh?
1: un 10, vull dir que no em puc queixar, quasi que aquí estava com fent una mica de pel·lícula, eh? Però, sí, sí. però que sí que és veritat de que per la persona que estimes sovint estàs... Uh-huh. O sigui, ets capaç de fer coses que no faries per ningú altre, no?
0: Uh-huh. L'últim dia a la Terra, això tampoc no és una cosa que molta gent es pregunti a un mateix. Què faria
1: doncs
0: si
1: hauríem,
0: fos l'últim dia, no?
1: Hauríem, perquè estem en
0: Seria
1: uns temps...
0: Seria viure el carpe diem.
1: Sí, al final la cançó aquesta relativitza una mica pues, els titulars que veiem cada dia als periòdics. Al final el que intenta dir és com... Mira, això pot passar d'un dia per un altre, igual que ens va passar el 2020, que de sobte hi havia una pandèmia, pues, veient com estan les coses, veient els líders que hi ha... Pregunteu-vos-ho més, perquè pot ser que demà bueno, hi hagi com el dia D, no? però que hi hagi una hecatombe mundial, pues, qui sap, no? Llavors, va una mica, una altra vegada, pues, també és el mateix, no? Què faríem? Pues, segur que voldríem passar temps amb els nostres estimats. No?
2: I ballar.
1: No? I ballar, sí, almenys un últim baile. No?
2: Està bé, ja veieu que la música de Llum Rajola, si el coneixeu, que molts de vosaltres segur que sí, doncs sempre és com alegre, eufòrica, però alhora doncs, també ens parla de la Guerra Mundial, no? Perquè, clar, és que és inevitable, no
1: sí.
2: pots viure d'esquenes tampoc.
1: És inherent al dia a dia d'avui en dia, no? Vull dir, al final és com quan estudies autors de segles passats i tal, i veus la seva obra, veus que hi havia una inherència amb els dies que corrien llavors i la nostra generació també. Jo a vegades ho faig d'una manera més directa, amb frases pues, potser més punyents, però hi ha gent que igual ho fa amb més estil i també ho pots trobar, que hi ha com un cert cinisme, una certa decadència, no?, al dia a dia de les persones i ja està, i al final l'últim que ens queda és anar endavant i seguir vivint, no? Vull dir que...
0: Anar endavant, tot i que aquesta cançó es diu Tornar enrere.

0: Aquesta cançó, Tornar enrere, ens servirà per parlar d'unes quantes coses. D'entrada, per què no ens presentes Dimos i Marc B, que són els que col·laboren en aquesta cançó?
1: Bueno, Dimos i Marc B són dos artistes de Lleida amb els que jo vaig començar. És a dir, jo començo el 2018 arran de que el Dimos també comença a rapejar. Vivíem junts amb l'Àlex Alcalde, que és el que em fa els videoclips encara a dia d'avui. És com el meu partner in crime audiovisual, perquè jo, dins de totes les coses que faig, també em dedico a l'audiovisual, i els videoclips, pues, bueno, els fem entre l'Àlex i jo sempre. I el que va passar és que el 2018, pues, vivíem en un pis de Coll Blanc, era un pis molt petit, i el Dimos va començar a rapejar, i al final, pues, de tan pesat que era, perquè estava tot el dia, pues, amb instrumentals a la tele i no sé què, no sé quant, tal, pues, un dia jo em vaig juntar amb ell, vam pillar una botella de vi i jo què sé, ens vam fer un tema. I jo, arran d'això, vaig començar com a rapejar, no? El primer Llum Rajola, que era una cosa, pues, una mica més prematura, però a la vegada tenia la seva personalitat. I ell sempre va ser com molt més rapero. De fet, sempre, aquí el sentiu cantar i canta superbé.
0: Sí, sí, sí.
1: Canta superbé, però ell és molt més rapero i ell sap que canta molt bé. Vull dir que jo crec que a partir d'ara també
0: cantarà més.
1: Podré cantar més perquè jo crec que és com un bon tret de sortida perquè la gent vegi que és un gran cantant. I el Marvi es va unir com una mica més tard. Ell ja rapejava quan nosaltres vam començar, i per bon rotllo també havia viscut amb l'Àlex en un altre pis a Lleida i tal, i ens vam anar juntant, pues, bueno, perquè ens queien bé i perquè érem amics, i jo que et juntes uns amics amb els amics dels uns i dels altres. Vam fer la Trap With Moderation, que era com el nostre col·lectiu, i arran d'allò vam començar com a treure singles, i ara feia molt temps que no col·laboràvem. De fet, teníem algunes cançons i tal, però no havien sortit, perquè al final tenir un grup, tenir un col·lectiu, sempre té les seves coses bones, dolentes, els seus errors, els seus piques, i no és que estiguessin picats, però que no havíem tret més música. I ara, pues, l'any passat, quan vam fer... No, va ser el 24, va ser les primeres cançons que es van gestar, aquesta. Un dia em vaig il·luminar i vaig dir, tio, per què no fem un corrido i tal? I va sortir com, sense voler, va sortir com el tema aquest, no?, de tornar enrere i dels errors i tal. I parlant del passat, al final ens vam trobar que era una cançó que també parlava una mica de nosaltres, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I és guai perquè al final no sabíem com dir-li tampoc, i perquè tot durant fins fa dos mesos deia corrido, vale? I al final vam fer com una votació i tal, i el Dimos va dir, hosti, li anàvem a dir què hi farem, no? Que també tenia com aquest punt així una mica melancòlic i tal, però al final vam dir, no, va dir el Dimos, diu, tornar enrere jo crec que és més clickbait, si la gent coneix una mica la nostra història, també és una mica perquè la gent entengui de que, bueno, que és una cançó que mira enrere i tot això.
0: I et reconecta amb els orígens, que no cal oblidar-los, no? Perquè a vegades la gent va fent una carrera i s'oblida d'on ve, no?
1: Clar, no, això sempre ho has de tenir en compte, i a més és una cosa que m'agrada molt, que aquest disc soni molt en lleidatà, és a dir, tret de la cançó de Black
0: Brutal,
1: Music Band,
0: sí, sí.
1: Totes les col·labos són de Lleida, i crec que en aquest punt me tiro jo també flors, no? De que és una cosa que també s'ha de fer a vegades, de donar com veu als artistes del territori, i a més han creat unes col·labos espectaculars, i aquesta és una que sorprèn molt. Qui coneix la meva història no li sorprendrà tant, però li agradarà molt que hagi tornat Trap With Moderation. No sé si m'explico.
0: Sí.
1: I el que no la conegui se trobarà amb un tema que per mi és dels millors del disc, la veritat.
2: Anem per una altra cançó.
0: Som-hi.
2: En aquest cas, anem per Somni a Truites, que va ser l'últim avançament abans de la publicació del disc d'aquí poques hores.

0: Abans deies que és un disc molt lleidatà. Fa l'efecte, no?, de que hi ha com una comunitat a Lleida. No sé si tots sou amics, però per dir-ho així, és, cada vegada surten més artistes de Lleida, artistes interessants, col·laboreu entre vosaltres. Aquí hi ha la presència de Pep Saula, també una cançó compartida amb Sexeni, no? Vull dir que...
1: Sí, existeix una comunitat, però m'agradaria que existís com una comunitat potser més real, és a dir, ens coneixem tots, però hi ha com el... Els artistes que viuen a Lleida es fan molt amb els de Lleida, tot i que ens coneixem, i els que vivim a Barcelona, pues, per raons també normals, no? Pues ens fem més amb els que vivim a Barcelona. Però per això també a vegades està bé com unir-los, no? Però sí que és veritat que jo trobo falta de quan jo vaig començar a rapejar, hi havia un underground a Lleida molt guai, almenys en tema urbà, tema de rap, tema de trap i tot, que jo ara almenys no sento que hi sigui. És a dir, ara és com que hi ha una sèrie de projectes que han aflorat i que potser Catalunya ha pogut veure i pot semblar això que dius tu, però jo sento que realment és com... Sí que ens coneixem tots i ens portem molt bé entre tots, però no sé si et diria que hi ha com una comunitat real, almenys entre els que viuen en un lloc i els que viuen en un altre, no? Vull dir, és com una cosa que sento que a Lleida sempre ens ha faltat com un pare, com un pegament, una cohesió. Hi ha molts pocs artistes que han sortit de Lleida, no? De allò que diguis... N'hi ha, vull dir... Sí, sí. Ha, aquí, per exemple, pues, jo què sé, el disc de l'any de fa dos anys va ser Ronaldo i Clara, Perent de Rock, vull dir que hi ha projectes que inclús han arribat a ser punta de l'iceberg. Però sí que és veritat de que és com... Darrere d'aquesta punta de l'iceberg, no sé si veig jo com una cohesió com la que hi hauria d'haver, no? Però, bueno, cada vegada n'hi ha més. Abans no n'hi havia cap.
2: Això t'anava a dir, que nosaltres que ho veiem des de fora, diríem, hem vist
1: i
2: com...
1: I això és un senyal que s'estan fent bé les coses.
2: Com aquest centre de gravitació una miqueta de la música catalana, que sempre és Barcelona, doncs com s'anava desplaçant, perquè realment això de Lleida ja no és un grup que surt o no sé què, sinó que ja hi comença a haver una...
1: Sí.
2: Ja no, ningú pot obviar, diríem.
1: Això és veritat.
2: Que potser, no sé si hi ha underground, però... Mainstream?
1: Sí, no, el mainstream...
2: Ja n'hi ha, diríem,
1: I he de reconèixer que és un mainstream que a nivell de pop, perquè realment a Lleida es fa pop, la majoria de grups que són coneguts de Lleida són grups de pop. És un pop molt ben escrit, és un pop treballat, són projectes com amb molt cara i ulls, vull dir que a vegades dius, hosti... No sé, sembla com estrany que a un lloc com tan exòtic, no? Vull dir que per mi no és exòtic, no? Però per Catalunya sí que ho és, no? Que és que al final estàs com certament isolat. Sortint com projectes com amb tant tacte... No sé, sembla que hagi de ser tot molt rural, no?
2: Vull dir, sí, no,
0: al final... Però aquesta és la mala imatge que es té,
1: Clar, no, sí, ja ho sé.
2: Ja ho sé.
1: No sé, ja m'hi trobo. O sigui, som el LP de Catalunya, però ja, ja arriba un moment... Mon pare s'enfada molt, però jo dic, bé, és igual, deixa'ls d'estar, perquè és com la broma fàcil.
2: Bé, tot està canviant, i jo crec que ara, amb Llunc Rajola, sumant-se a Sexenis, Reinaldo i Clara, històrics... això de la música lleidatana ja és una realitat que ningú pot obviar.
1: Ho és.
2: Vull dir que aquí està, I ara el que falta és que la gent vagi més a Lleida a visitar-lo, perquè
1: això, si us plau,
2: ho sentiran més propi, no?
1: Com abans
2: no...
1: de criticar-la, ja heu d'anar.
2: No com si fos ja a València, gairebé, no? No. Anem endavant amb la col·laboració. Aquesta no és lleidatana, no. És la Black Music Big Band. Això és un luxe. Fes que passi. Si no s'ho és tinta.

0: Fes que passi. Mira, hi ha moltes coses a comentar d'aquesta cançó. D'entrada, ara quan l'escoltava, pensava. I quan tu deies el pop. Llum Rajola és un projecte també de pop. Perquè sí, tu vens al rap, però això, vull dir, té...
1: És tot pop.
0: Té tornades pop, sí, i l'estructura de pop, i tot plegat.
1: Jo crec que els tres discs que he tret, tot i tenir Joan Ayes amb el rap, amb el trap, o amb la urbana, teniu tot un més, menys, tal, vull dir, a poc a poc ha anat evolucionant cada vegada més cap al pop. El disc anterior, Peter Pan, era pop exageradament de guitarres, pop clàssic. Aquest juguem molts més estils de música.
0: Sí, això t'anava a dir que és molt variat. Hi ha molts punts llatins, diríem.
1: Sí. Té com un... Comença com molt pop.
0: Exacte.
1: Després se'n va cap a punts més llatins, més bailongos. Després té un moment que se'n tornen a cap al pop o coses més electròniques. Sí, no sé, m'agrada de jugar.
0: Pensava en aquesta percussió que se sent aquí de fons, amb el tema anterior, amb el corrido tumbao, no?
1: Sí. Aquesta és la gent de la Black Music Big Band s'ho van passar molt bé fent-la, perquè, clar, és gent que n'entén molt de música i era una cançó com és que això em recorda Nova Orleans i no sé què, tal, i el Pep també, no? I això mola perquè al final són les fumades que tinc jo al cap, que al final pues, m'ha costat. Jo no era música abans, és a dir, jo he anat aprenent gràcies a que he tingut molt bons mentors i molt bona gent al cantó que m'ha anat ensenyant coses, però tot això al final... Quan ets solista i produeixes una mica com pots i agafes sons i tal, és més com la visió que tens tu i l'unir sons i tal, i després ho portes al Pep, ell li dona l'altra visió, i si a sobre hi fiqueu músics i tot, ja, o sigui, de sobte es crea una amalgama de sensacions molt xules. Mm-hmm.
0: Perquè, Quintí, això podria ser un sampler, però tocar amb músics...
1: És diferent.
0: Podria ser un botó, no? Simplement.
1: No,
0: Però, esclar, l'experiència, no? Això també és un missatge que anava dient la gent al desconcert, no? Feu pujar músics a l'escenari, porteu músics, no? Perquè és veritat, escolta...
1: A mi em va passar de que nosaltres vam anar... A més, va haver una instrumental que ens va fallar i tot, vull dir... I nosaltres anàvem amb la música pregravada i jo després li vaig dir al Pep, dic, tio, que arribem a venir aquí amb les guitarres i fem una rumba, encara que hagués quedat una mica més sobri, i te menges l'escenari, que va estar molt bé igual, però sí, és allò que dius, hòstia, tio, hagués estat un punt més, vull dir que sí. I cada cop més... Ara que cada cop tot és més digital i intel·ligència artificial i tot, cada cop més es anirà valorant més...
0: Espero que sí.
1: Lo real. Sí, n'estic segur.
2: Doncs vinga, anem per una altra cançó. Aquesta, Llum Rajola i Sexeni, famós català.
3: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
4: Sí, tio.

0: de tenir altres projectes.
1: És així, és així. Al final, aquí diem famós català per dir com una, per fer una mica la caricatura, no? Aquesta de, del que va convidat a qualsevol esdeveniment i el dia següent ha d'anar a l'oficina o a treballar o el que sigui, no? Però és una realitat que jo et diria que el 90% de la gent que fa música a Catalunya no viu de la música.
0: No, no.
1: I si algú, i d'aquest 10% hi ha un 3 que malviuen de la música, vull dir que decideixen viure de la música, però bueno, en una ciutat, si vols viure en una ciutat com Barcelona o, o cada cop més a tot arreu, a comarques també, vull dir, cada cop és més difícil, la vida cada cop és més cara i necessites una altra feina com per afrontar-la.
0: No sé si li ha canviat molt la vida al Dan Peralbo, però jo me'n recordo que el Dan Peralbo en algun festival d'aquests que es fan a l'estiu al Fòrum, doncs anava a muntar.
1: Sí.
0: O anava a servir copes, no? Vull dir que...
1: No, però és que no.
0: Una cosa és un dia estàs damunt de l'escenari fent un concert i un altre dia pues, estàs a sota, diguem-ne, per poder omplir una mica, per poder menjar i per moltes vegades poder pagar-te el pròxim disc, no?
1: Literal, perquè és que a més el tema és aquest, que fer música és car.
2: Sí, sí. Sí,
1: és car fer música. Jo ho entenc, que tot, a mi em pot venir algú i em digui ningú t'ha demanat que la facis, ja. Però de la mateixa manera... Tu quan fas cançons també et ve gent i et diu t'escolto, m'alegres els dies, m'has canviat la vida, m'has fet superar una etapa de la meva vida que estava sent difícil i la teva música pues, m'ha donat llum. Vull dir que a vegades veiem l'art com una cosa, no, que és que aquest té un hobby i vol viure del cuento. I dius, bueno, vale, dins de... O sigui, és una petita part, vull dir que viure del cuento ja veus tu, que vull dir que al final has de treballar igual, vull dir que és un ofici realment fer música o ser artista. Però després també hi ha aquell punt de que donem-li valor a l'art, no? Donem-li valor a l'art.
0: Clar, perquè aquesta és una altra, no? Hi ha molta gent que es pensa que la música ha de ser gratuïta.
1: Clar, bueno, des de l'altre tema, però perquè també avui en dia tenim molt accés i molt fàcil a la música. Llavors, a nosaltres ens paguen 4 xavos per streams... I la gent s'ha arribat a creure ja en el moment en el que estem en que no, és que jo ja pago 10 euros de Spotify, no sé què, però 10 euros de Spotify ho pagues per la biblioteca, o sigui, és la biblioteca d'Alexandria, no? Vull dir, de la música, està tota la música absoluta de generacions i generacions i generacions, i està molt bé, és una eina superguai, però dona-li valor també almenys, no? Vull dir...
2: Sí, sí. No sé. I abans que passem de cançó, volia fer dos comentaris. Un és que crec que aquesta cançó algú l'havia d'escriure. O sigui,
1: sí?
2: Algú havia d'explicar això. I ho has fet tu, sí, que fantàstic.
1: Pues mira,
2: perquè,
1: sempre...
2: No, perquè hi ha molta gent que veu algun escenari o l'escolta en una entrevista a la ràdio o a la tele i pensen, mira, aquest home ja és ric.
1: A mi m'ho han dit.
2: No, només perquè surt, ja deu ser...
1: A mi m'ho han dit, a mi, que dius, mira, si li dius a un projecte que, hosti, jo què sé, Flash Ice Cream, no?, per exemple, que no sé si viuen o no de la música, però vull dir, em sembla que van deixar de treballar fa un temps i tal, però, pues bueno, si els hi dona per viure, molt bé, però segur que els hi és difícil, no?
2: Sí, també.
1: Vull dir, però que em refereixo que... No ho sé.
2: I l'altra cosa que volia comentar és un vers en concret que dius, amb una mà llegeixo a Twitter que he de salvar el català. I escolta, jo volia treure aquest tema perquè tinc la sensació que, malgrat que tu diguis això i que evidentment a vegades sembla que se us exigeixi als músics que ajuda a fer el que no fa la gent, diríem, ni els polítics ni ningú, a mi sí que em dona la sensació, Quintí, que tu, diríem que el català encara l'estimes i el tractes bé. Perquè hi ha gent que a la mínima s'entrega al castellà o a l'anglès i tal, i llavors ja deixem de parlar en català, no?
1: Realment és la cançó amb més diglòsia de tot el disc.
2: Però en general...
1: Però ho dic com una cosa que em fa gràcia que justament tingui aquesta frase, que és una cançó que està plena de castellanisme.
2: Aquesta sí, i fomos i tot.
1: No, però també hem d'entendre que Lleida és una ciutat molt fronterera i nosaltres parlem molt així, en el sentit de que igual que respectem com es parla a les Terres de l'Ebre o respectem com es parla a l'Empordà o a Barcelona mateix o a la AMB i tal, doncs al final no dic que haguem d'abraçar la diglòsia, però que a vegades ens la trobem. I aquí el que va fer l'Andrés de Sexeni va fer com fer, ja que sabíem que aquesta cançó en tenia molta, com fer una mica la caricatura de dir, hòstia, ja veuràs que igual ens venen i ens diuen al Twitter, no, hòstia, mira quina cançó que has fet, no sé què. I jo com bé dius tu, porto intentant sempre fer bones lletres, sigui amb diglòsia o no,

0: Perquè per mi, a part de que em dedico a l'ofici d'escriure, soc redactor, he set copy durant molts anys i he escrit durant molts anys pues, les meves poesies, les meves cançons, les meves coses, per mi fer bones lletres i passar-me un rato escrivint-les és com un ofici també, i m'agrada que les cançons pues, estigui ben tractat el català, o almenys que tingui un sentit dels versos que
1: doncs, mira, no us exigirem res, ni Twitter té dret a exigir-vos res.
0: Ah, no, que exigeixi.
1: Però gràcies.
0: També podem passar ben bé i ja està, no?
1: La següent cançó deu ser prou important perquè és la que dona títol al disc, oi?
2: Sí.
1: El món no està fet per als romàntics.

0: fet pel romàntic.
1: Volíem sentir aquesta veu, que és la veu d'Abril, que no sé si també és la mateixa Abril, m'imagino que sí, que ha fet la cançó, podríem dir, oficial de la Festa Major.
2: Ah, sí.
1: De Lleida.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Quan és la Festa Major? Ho dic perquè, escolta, enviem la gent cap allà.
2: Va ser aquest cap de setmana.
1: Oh, vaja.
3: Sí, ja ha passat.
2: Ja va passar. Va ser justament la bueno, el dia 8 és el dia de Sant Ignasi, diria. Ara, imagina't que l'estic cagant, no? I no, pues sí, és l'Abril que va fer... Pensava que em diries la valenciana, perquè hi ha molta gent ja, ara hi ha l'Abril amb un punt, que hi ha la valenciana, hi ha l'Abril Pinyol, que és aquesta noia que és de Lleida, i sí, és la creadora de la cançó de...
1: Juntament amb el Pep Salva, em sembla.
2: També?
1: Sí.
2: Està
1: sí,
2: tot arreu, el Pep,
3: És veritat que està tot arreu.
1: Està tot arreu,
2: jo crec que és omnipotent.
3: Deu ser bo aquest noi, eh? Ho dic en broma, Ho dic en broma perquè ens consta, diríem, però que hi ha molta gent que l'aneu a buscar i que ell... diríem que veiem que treballa amb molta gent i és d'aquella gent que em dona la sensació de que és una mica... una vida superdotada, no?
2: Jo l'he vist créixer, jo de fet vaig fer maig amb ell quan vam fer la col·laboració amb Sexeni, la primera, que era Crema Catalana, i va ser el 2020, i era un nen. Perquè a més ja és una persona que té fisonomia de nen, era un nen, literal, i jo venia de fer un disc amb el senyor Chen, que en aquell moment estava tallant el bacallà, però absolutament, no només amb el Lil Dami, sinó que estava produint a molta gent aquí, a Madrid, tal... I de sobte arribo allí, dic, aquests xavals m'han passat un tema que està molt ben produint, tal, dic, a veure què. I em trobo, el que dius tu, un Sheldon, saps, no? Una persona d'aquestes com superdotada, que sap molt bé el que fa el seu alter i el seu estudi, i vaig quedar-me al·lucinat, no només en la producció, sinó també en quan va passar els termes legals, tot per firmar-ho, tot redactat per ell. No existia el ChatGPT encara,
3: part, també és per part de la música, també.
2: Clar, vull dir, és que el tio és un coco en tots els sentits, no? I a partir d'allí, jo el 2021, diria que era... No, 22. Li vaig dir de fer un tema... Vam fer Baby Independent, que és el segon tema de Peter Pan, i ens va quedar un tema que em va encantar, i vaig dir, dic, el Chen acabava de marxar més a Madrid, bueno, se n'havia anat allí pues, a buscar pues, nous horitzons, no? I vaig dir, pues, igual és el moment de canviar, i jo el Pep l'he vist créixer, el Pep l'he vist com el primer disc de Sexeni els explotava, he vist com li anava trucant gent.
3: Sí.
2: És que ha produït a tothom, ja. O sigui, és allò que... Bueno, i ara se'n va a Madrid. Ara fa com l'evolució aquesta, no?, de que va fer el Chen al seu moment, també. I fa gràcia per això, perquè ara, pues, jo crec que també... No és que Catalunya se l'hagi quedat petita, perquè ell seguirà fent coses aquí, però sí que... Bueno, pues deu tenir ganes també de buscar-se les garrofes a un altre lloc, perquè és que ha fet tot ja el que podia fer aquí, no?
3: Escolta, un comentari, encara que sigui molt breu. El món no està fet per als romàntics. Jo hi estic d'acord, això.
2: Sí. Us heu adonat que a la cançó diu no està fet pels romàntics?
3: Ai, vera.
2: És a dir, hi ha un error i serà tota la vida, però perquè és que el disc es va dir així fins que fa 3 setmanes la Maria Blay de Halley Records va dir tu.
3: Pels o per als? Que és diferent.
2: Per als, no? Quin tim, en plan, te conec i sé el que vols dir. I va ser com, sí, clar, és que una cosa és una cosa, l'altra cosa és l'antònim, no? I llavors ho vam canviar, però bueno, a la cançó es va quedar així i ja està.
3: Molt bé. Anem per la següent.
1: Sí, aquesta es diu Mans, Fang, Temps i Aigua.

0: Home, venint de Lleida no podia faltar la boira, eh?
1: No, de fet es refereix a Lleida, és com la metàfora entre... quasi, més que metàfora, és bastant literal, però sí, com que parlo de... les coses que... aquesta cançó, abans parlàvem d'amors, no? Vull dir, aquesta és com l'amor als teus, que és quasi la cançó que podria definir com... l'anterior, el món no s'ha fet per als romàntics, com diu unes coses, però jo penso que aquesta que acaba de sonar és una cançó que potser refereix més al que vol parlar el disc, no? De que sense amor no som ningú, que... al final hi ha com una espècie d'outro, no?, que parla del temps, diu, sense el temps potser no envelliríem, però l'amor seria el bé més preuat, o... hi ha tantes coses que si no hi fossin, dius, bueno... no, passarien coses, però sense amor sí que és veritat que el món seria un lloc molt inhòspit.
0: Home, al llarg de tot el disc hem pogut copsar, no?, que hi ha missatges importants, però sí, clar, sí. La majoria de les cançons eren com així bastant festives, i aquesta sembla que és la cançó com...
2: introspectiva, una mica més lenta.
1: Per això, volia com que hi hagués una com a que expliqués una mica més el sentit del disc, perquè, per exemple, Famós Català és una cançó que diràs, hòstia, si és quasi còmica, no? Però que ja parla de l'amor al propòsit d'un mateix, no? Del que és capaç tu de... jo per fer un disc faig un gasto d'energia, de diners, de temps, una de sacrificis, tal, i això és amor, també, no? I el món no està fet per als romàntics, crec que és l'amor als errors, no? Que parla... l'Abril parla dels errors romàntics i jo parlo dels errors de... bueno, de la vida, no? De, pues, jo què sé, jo que m'he caigut pel Golf de Mèxic amb moto, que és veritat, vull dir, pues ojalà no hagués passat, però bueno, mira, pues, quatre rascades i sí, però vull dir que són coses que al final pues, te fan aprendre i tal. I aquesta que acabem d'escoltar, pues, és una cançó que jo volia que hi fos, perquè al final, com bé us he dit, jo durant molts anys vaig escriure poesia i sempre m'agrada com... que hi hagi un parell de cançons al disc, o almenys una, que, bueno, que me pugui regalar jo una mica a nivell de lletra, sense que sigui tan... amb una voluntat tan de que soni la cançó, sinó que la gent se la fiqui, l'escolti i li digui coses.
0: Són 12 cançons, per tant, són com 12 cares de l'amor diferents, no? Però que quan les uneixes és la mateixa.
1: Sí, jo crec que sí. Al final, és això. El missatge és aquest, que sense amor no som ningú, i sigui quin sigui el tipus d'amor, perquè no estic parlant de l'amor romàntic, és a dir, hi ha hagut un moment que hem parlat de la parella, del planeta, hem parlat de la vida, hem parlat del passat, hem parlat del present, del futur, dels errors, tal, i aquesta, pues, una mica l'amor als teus, però perquè l'amor als teus és el que et fa ser viu cada dia, i això és una realitat.
2: Continuem escoltant el nou disc de Llum Rajola. Ara venen un parell de cançons amb títols cinematogràfics, diríem, sí. La primera, Cowboy de mitjanit.

0: Aquest és un disc que desprèn optimisme, eh?
1: Sí, sí, sí. L'he escrit en un moment que està molt bé, vitalment. És a dir, cor trencat el vaig escriure deprimit, no em fa res dir-ho. Peter Pan el vaig escriure en... Jo no ho sabia, però jo crec que era una crisi de, bueno, de maduresa, no? Jo ara tinc 32 anys. Quan el vaig treure en tenia 29 o 30... No, el vaig treure el 2023. Bueno, no sé, és igual. Estava com en aquell solstici. I jo tenia uns hàbits i que no... A mi no em feien com avançar. Jo, a la meva manera, jo veia com... Amics ja començaven a tenir fills, bueno, la gent comprant-se cases, i a mi com que m'agafava, m'abrumava tot allò, i era supersortidor, i al final, pues, arran de coses, que de fet ni parlarem a Gremlin, no? Vaig decidir com, bueno, pues, estar millor, vaig decidir com canviar hàbits, i a poc, pues, bueno, por mis cojones que ho he fet, no? Però és veritat sí, sí. Que al final... També a vegades veiem aquestes coses com una cosa de... Semblen unes coses, una superació que ve per factors externs i un mateix també ha de lluitar contra els seus dimonis i avançar. I això ha fet que jo hagi estat com molt millor durant aquests anys i aquest disc... Jo sempre els meus discos tenien com un punt de que igual els versos eren com molt aspres, molt directes, molt punyents, reflexant un món pues, que jo no entenia, però sempre les tornades eren molt positives. I aquest disc té aquest punt també, perquè jo sóc així, i la meva manera d'escriure és així, i la meva manera de veure el món és així, però sí que és veritat que té com un punt molt més vitalista i molt més lluminós.
2: És a dir, que a vegades expliques coses una mica dures, com aquest viatge, no?, d'algú que arriba a Barcelona, com a la gran ciutat.
1: Sí, sí.
2: Amb aquesta referència al cowboy de mitjanit, no?
1: Vaig fer la cançó en femení, però quasi que me la podria cantar a mi, no?
2: Jo crec que el femení és per despistar una mica.
1: Sí, és per despistar, vull dir, al final és per no fer una cosa que sigui com tan directa, però evidentment... Jo sóc un artista que no mai ha acabat de fer el boom, llavors, i he sacrificat un munt de coses pel meu projecte i per amor a l'art, o sigui que també és una cosa com el que parlava ara de famós català, que és el que us deia, i no ho sap la gent el que hi ha darrere d'un artista com jo, no?, de treure tres discos i que no t'hagi acabat de funcionar el sacrifici i el valor sí. Que li has de donar, no?
2: M'agrada aquest vers de volia ser una estrella i t'has perdut per la galàxia.
1: Sí.
2: No,
1: sí,
2: això sí. També és la gestió de les expectatives, no? També hi ha músics que es pensen això, que faries una gira com la Rosalia amb el segon disc, com el primer disc.
1: Clar, no, no.
2: I llavors, clar, quan no passa, hi ha gent que entra en una depressió total, no?
1: Però no,
2: potser s'han d'anar modulant també les expectatives que genera
1: un
2: mateix.
1: A mi, ara que trec disc, hi ha una cosa que jo ara porto mesos, anys... amb aquest propòsit, que és treure aquest disc i per molt sacrifici i molta feina que hi hagi, tu tens un propòsit, però quan el treus de sobte és com que allò...
2: Sí.
1: Allò s'esfuma, és a dir... I abans ho parlàvem, de que a vegades els discos ara duren molt poc, és a dir, i tu has d'aconseguir que la gent entengui que aquell disc està allí, monolític, vull dir que estaràs temps sense treure-li, jo que quedi molt clar, jo ara no treuré música durant molt temps, vull dir, no en tinc ganes, és a dir, vull que la gent s'empapi d'aquest univers, s'empapi d'aquest disc, i tot i que hi hagi hagut molts singles, jo estic segur que si l'escoltes el disc ara de pe a pa, de principi a fi, té molt més sentit.
2: Per això volíem aquesta secció en aquest programa, per posar
1: agraït.
2: En valor també el que és un disc i la unitat que forma un disc, perquè també hi ha com un arc de personatge, com deia ell, una miqueta. Anem per Gremlin, el Jung ja ens avançava una miqueta de què va aquesta cançó, però ara l'escoltem.

0: Doncs jo ara, mira, he anat a fer un exercici i he anat a buscar quin any es va estrenar Gremlins i quin any va néixer el Quintí. I vas néixer 10 anys després que s'estrenés la pel·lícula de Gremlins. Sí. Això vol dir que Gremlins és una pel·lícula que encara, diríem, està a l'imaginari de molta gent, que evidentment sí, es transformaven a mitjanit, no?
1: Bueno, però venim de Cowboy de mitjanit, que Cowboy de mitjanit és del 69,
0: Això sí que és un clàssic total,
1: Allò ja és un clàssic, clàssic.
2: Això m'ha fet recordar una mica el que has dit abans, de que quan treus el disc ja deixa de ser teu, però és dels altres, i és per sempre.
1: Sí.
2: És a dir, que és el que passa amb les pel·lícules,
0: també,
2: no? Vull dir que són pel·lícules que són, poden ser de l'any 69, que hi ha gent que ha nascut fa relativament poc, però que la descobreixen i li agraden, no?
1: Sí, sí, lo bonic de les pel·lícules és que n'hi ha moltes també que igual el llançament no funcionen i al cap del temps la gent es fa com una espècie d'imaginari o és una pel·lícula que igual anava avançada o que sigui i acaba sent com una pel·lícula de culte, no? Vull dir que això és magnífic, i amb la música també passa a vegades. Potser ara és més difícil de que passi, no? Però també ha passat moltes
2: vegades.
1: Home,
2: de fet, tu parlaves de que no, normalment a TikTok de vegades es posen de moda cançons...
1: Això és molt fort.
0: Sí,
2: de fa dècades.
0: Cares B de no sé qui, els grups al·lucinen ara per aquesta cançó.
1: Sí, no, però a més, però una barbaritat de plays i plays i plays, això és molt fort.
0: Crec que els Gremlins, quan els compraven, els hi donaven les instruccions i era no els mulleu, no els hi donaven un menjar després de mitjanit.
1: Sí.
0: Bé, aquí tu no parles ben bé de menjar a mitjanit, però parles de sortir molt de nit.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, exactament. Jo era molt sortidor i tenia un punt... A més, ara és molt fort que aquest any em vaig mirar el tema de les intoleràncies i tal, i em van trobar que tenia intolerància a la fructosa i al sorbitol, i em van dir, a tu les begudes tipus Coca-Cola, Fanta, tot això et va fatal. I jo pensava... Dic,
0: bueno, m'has que m'he begut a la vida, no?
1: No, clar. I Red Bulls, i el Red Bull es veu que a mi... Però fatal. I jo bevia, pues, jo què sé, amb Red Bull... Llavors, també em passava una mica això de que tot aquest Gremlin, a part de per la borratxera que jo pogués portar, també jo no em trobava bé en aquell moment.
0: Clar.
1: Llavors és com que li sumes l'excés, la costum de fer-ho i tal, i em va anar molt bé, sobretot això, si algú no es troba bé de la panxa, que s'ho vagi a mirar, perquè és un procés, i de veritat que també es passa una mica malament, en el sentit de que fas dietes molt estrictes al principi, però després te trobes molt millor, enèrgicament també millor, i jo què sé, al final també te treus coses que no et van bé.
0: Bé, deu sortir de tant en tant, no? Però ara el dia que surts és com... Uah!
1: No, sí, a veure...
0: És que si surts molt sovint, ja també perd la gràcia.
1: Clar. Bueno, però al final fas com una cosa com que la fas sovint i ja està.
0: Però a part del dia a dia, no?
1: Sí. No, home, quan surto bé, però...
2: De fet, tots hem sigut joves.
1: Sí.
2: I després, amb l'edat, diguem-ne que vas...
1: Ho vas avorrint, és molt fort.
2: Ho vas avorrint.
1: No ho avorriria mai, però...
2: Ho vas dosificant, no?, una mica per poder...
0: I el teu cos també va dient, mira, abans quan bevies tenies ressaca un dia, ara tindràs ressaca 4.
1: Exacte.
0: Llavors, ves dosificant això de les ressaques, perquè si no...
1: Va increixent la ressaca.
0: Serà complicat. Doncs com qui no vol la cosa, hem arribat al final del disc, ens queda només una cançó, amb Selva Nua, que mentre tu anaves publicant cançons i anunciant això, resulta que diuen que separen, tu.
1: Ja. Yeah.
0: Ho saps, no?
1: Sí,
0: ho
1: sé.
0: Ho has assabentat, eh?
1: Ho sé, em fa molta pena, perquè no... Bueno, sus motivos tendran, no? Però va ser com una notícia que ens va pillar tots una mica desprevinguts.
0: Sí, uns altres famosos catalans, segurament.
2: Sí, també van passar per aquí.
0: Els vam entrevistar, sí, quan no fa gaire.
1: I clar, tant. Bueno, és que van treure disc fa no res.
0: Sí, més talent lleidatà, no? O sigui que, escolta, els de Lleida, serà perquè no us ho creieu, però des d'aquí ja veiem que això té...
1: Que despegui, que aquí fiqui de moda l'accent.
0: Sí. Quan tot vagi malament, com que aquesta ja l'escoltarem mentre marxem, diríem, aquesta no la interpretem després de que soni, sinó que aquesta demanem a tu que ens la presentis una mica. I per què està aquí? Perquè segurament quan una cançó un artista la tria posar-la al final és per alguna cosa, també.
1: Sí. A veure, ja heu vist que el disc té sonoritats molt diferents i me'l vaig prendre com una espècie de muntanya russa. Llavors, pues, acabem finet, no? Acabem allò, pues, quasi que no hi ha... Bueno, no hi ha ni percussió amb aquesta cançó. Són la meva veu, una mica lo Zetangana, no?, i la veu de la Joana, que és preciosa, i al final és com una conversa que tenim entre els dos, no? La meva part presenta com un dia en el que estàs tu amb la teva parella. Bé, i ella va veure, perquè jo primer li vaig dir, tu fes com el que creguis, tal, i ella va saber interpretar de fer com la cara B, no? De quan, com si despertéssim i allò ja s'ha acabat, no? Perquè la tornada sí que l'havia escrit jo ja, de quan tot vagi malament, tal, perquè aquesta cançó la vaig començar a escriure en un moment que em feia com molta por, pues, perdre la meva nòvia, i vaig escriure com, que bonic, no? O sigui, els primers versos i tal, i a la tornada, que no hi ha ni precorus ni res, però la tornada parlava d'una, era com una carta de quan tot vagi malament, escolta això, vull dir que tot està bé igualment, no? I la Joana ho va interpretar, pues, d'aquesta manera. Per què no anem, fem un flash forward i veiem com seria si haguessin tallat aquestes dues persones, no? I va sortir això, que per mi és una cançó preciosa, la veritat.
0: Doncs així es tanca aquest disc, que ens ha agradat molt, Quintí. Et veiem en forma,
1: gràcies.
0: Millor que mai.
1: Gràcies, gràcies.
0: Diria que sí. He llegit alguna banda que aquest disc tanca una trilogia. No sé si és una mica això, o...
1: Sí.
0: O va, o el quart serà un mes.
1: Jo crec que serà diferent.
0: Sí?
1: Sí.
0: Val. De sí, moment... Sí. Gaudim aquest,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Porta molta feina.
1: Exacte, de moment gaudiu aquest.
0: I aquí ja el tenim. Gràcies, i ha sigut un plaer tenir-te avui i una miqueta durant tots aquests anys desdicat a veure com anaves fent camí i acompanyar-te.
1: Moltes gràcies també a vosaltres.
0: Gràcies, salut.

0: Independents, AICAT.
1: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a AICAT.
0: Escoltes, AICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i tu ja ets dins la discoteca d'ICAT. Has fet tota la travessa. Creuen l'emissora arribant a la part de darrere, al pati on fumen els dolents. Has vist que hi havia la porta, que sempre t'explico que és rovellada i plena d'enganxines. Has vist el Vespino i has dit, és aquí. La porta s'obre, baixes les escales i s'adecuen les ninetes. Aquesta foscor, sempre foscor. Una cortina de feltre vermell que el tacte et diu que aquí han passat moltes coses. I a dins hi sóc jo. Miqui Puig als plats. El DJ resident de casa. Cada tarda i cada a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, capbussades. A discos clàssics, DJs convidats i al cap de setmana, la repetició íntegra del programa. Massive Attack i Tom Waits. Boots on the ground. Poc més a afegir.

Quan involucrar-se no és una postura ni una butat, hem de pensar en Massive Attack. Boots on the ground, les botes que colpegen, les nostres també. I Tom Waits amb aquesta veu tan poderosa. Diuen que s'han inspirat en Dylan, amb les cançons de treball i la merda de vida que tenim en un capitalisme absurd que ens vol atrapar. Gràcies Massive, gràcies Tom Waits, gràcies per la consciència. Turning Point.

Diuen que parlen de canvis en aquesta Turning Point, una banda molt jove, el Spin Game, que disfruten i gaudeixen amb els sintetitzadors, deixant-nos aquesta oda amb reminiscències dels millors Cocteau Twins, a bandes sonores imaginàries i la vida mateixa. He tricat a la ràdio inquieta i hem començat combatir uns etèries, eteris. I ara ballarem un sabore bicoro.

0: sabor de bicoro? Pregunta Octavia E. Butler, la gran escriptora afroamericana de ciència-ficció. Si encara creu en aquest món, cançons de criteris contemporanis. Un disc de pop electrònic elegantíssim, fet per aquesta artista madrilenya que tant de temps va viure a casa. Tu ets ficat a la Ràdio Inquieta, un lloc on te passen coses com la pista de fusta, únics i irrepetibles.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
2: Eli et Jacques-Nou. Batiat. Eurythmics. The Human League. Telex. Pet Shop Boys. Einstürzende Neubauten. Joy Division. Maison Dangereuse. The Cure. Marquis de Sade. Propaganda.
0: Ja que parlem d'Europa i d'electrònica, parlem dels remixes de Golden Bach. Això es diu Tupi, Get a Room Real Loud. Un Golden Bach que l'altre dia va venir a ballar a la festa del Pista de Fusta. Va ser un goig mestre tenir-te allà i conèixer-nos cara a cara.

La col·lecció de remixes de Golden Bach es diu Cisco Labis, Pisco Labis, allò que deien les àvies, farem un Pisco Labis. Pisco Labis Tube té versions com aquest Get a Room Reload del Tupi, la música de Golden Bach, un parisien que volta per casa, que l'altre dia va venir a veure'ns a la pista de fusta i que ens encanta tot el que fa. Mira quina caixa de ritmes, destartalada. Som metrònomi.

un productor de Roma anomenat Adiel, un productor de Londres anomenat Pat Álvarez, amic íntim de la banda, s'asseuen i diuen: agafarem un dels primers singles, que ja té 20 anys, de Metronomy, i li donarem la volta com un mitjó, jugant a fer electrònica abstracta. You could easy have me. De veritat, fet d'aquesta manera, és d'aquelles coses que m'agraden, jugar amb l'abstracció, que les caixes de ritmes siguin destartalades, velles i crues, i que l'electrònica em porti a un altre lloc. Com ho fa això de Dizzy Key? Conga mama, mayuresca dit. Més electrònica. No fàcil, no de tardeo, no de xiringuito, sinó de llocs foscos.

0: la llegenda nigeriana Diziki veu com les seves peces dels 80 són venerades per nous artistes, i en aquest Dizzy Edits, quatre peces manegades, tractades de la manera moderna, com aquest edit de Mayu Sarasha. És la conga mama de Dizzy Q, peces dels anys 80, quan un nigerià es comprava un sintetitzador i creava una música d'un altre món, músiques fetes amb instruments del dimoni, ritmes tribals que ell coneixia, i la resta és història.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh. Tots a la pista. Mickey Puig als plats.
0: Sabeu que no hi ha llista, només amics. Per això ara sona Buku Le Funk, Don't Let Me Go. Un gran amic meu fent música de ball.

Cuckoo Le Funk, Don't Let Me Go. A Lluís, treballava a Ràdio Granollers i les tardes que feien pràctiques de dibuix ens deixaven posar el seu programa. A Lluís llavors van punxar les discoteques on em vaig enamorar, on anava mudat, potent de colònia, i ballava amb els braços oberts. 37 grados de Ràdio Futura, Cuckoo Le Funk, Don't Let Me Go. La família és família i els amics un gran tresor. Ball fet al Vallès, ball bonic. I això promet, són els local singles, Know Me. Aquest Apolo és un

meravellós pop de ball fet per local singles a New York i Know Me a Los Angeles, un coast to coast en aquest Apollo, amb una peça que corre i corre i que de veritat funciona. Sintetitzadors, retrofuturisme i una mica de nostàlgia. Roxy Drive, Never Find Another.

0: No t'has equivocat ni de dècada ni d'emissora. És Roxy Drive, Never Find Another. I la peça sona concretament a 1986, finals de... El disco es diu Ladies of Sin i és una recopilació de gent que li agrada treballar amb material pretèrit.
1: En digital o a l'FM,
2: Pista de Fusta.
0: Ara una mica d'Italo fosc. Es diuen SLF IMG. Això es diu Invisible. I bé, amb el segell de garantia de Bordello a Parigi.

El nom de la banda són tres sigles, SLF i MG. El seu EP es diu Carne i especifiquen que carne s'ha de dir. En italià, carne. Això és Invisible, és aquella barreja sintètica on l'Ital es troba amb l'EBM, amb els Depeche Mode. I amb més coses, hi ha una mica d'àcid, Whipper Control, amb aquest Space Hammer. Quan l'Acid House és per abraçar la pista sencera.

El missatge és molt clar. Music is the medicine. And the doctors are the DJs. Els DJs que posen música per curar-nos, per ser més feliços, sempre tenen remei per moltes coses. Signal, Deep Old Remix, George Charles arriba. El canal esquerre. La pista encara a la recta final. George Charles, Signal, Deep Old Remix.

0: petites meravelles que arriben del segell Deep Clicks, Deep Hop Remix, la música de George Church i segells del costat de casa que dia sí dia també se les empesquen per buscar música bonica que ens avalleixi.
1: Pista de fusta.
0: DJ Sandfield, el seu nom creix i creix exponencialment amb cada cançó que ens fa arribar. Everything You, el nòrdic, col·labora amb tothom perquè la seva música sigui explosiva i molt necessària.

un no parar, la música increïble de DJ Samfield, Everything You, aquest cop eteri, aquest cop buscant el cop d'efecte a partir de les coses boniques. La pista arriba al final i Miqui Puig els Plata diu que és un goig, que vinguis, que ens triïs, que feu servir el bocorella per dir que us agrada la pista de fusta. La cita és diària, ja ho saps. A les 8 del vespre de dilluns a dijous, amb capbussades al passat, quan busquem discos clàssic, amb invitació a DJs convidats, se m'ha colat la falca. Però sempre buscant la bellesa de les cançons. Recordeu que ens podeu trobar a partir de migdia als servidors de streaming, sempre a Trascat Cultura, i quan ho desitgeu, trucant a la porta de casa. Des de South London, UK, amb Monocode, em demanen que, sisplau, presteu tota l'atenció i no marxeu, que això és bèstia. Surshift, el meu nom és Miqui Puig, els plats, i per mi fer pista de fusta és un regal dels déus.

0: l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a aquells artistes que només surten un cop a la vida, arriba l'hora del cel obert. Boi, que tinc ganes de fer el programa d'avui. Per què? Doncs perquè acabo de llegir la biografia de la protagonista, d'aquesta horeta que acabem d'encetar, i porto 15 dies escoltant la seva música. Obsessiu, sí, ja m'ho pots dir, perquè és veritat, però les alegries que em dona de tant en tant, i una d'aquestes és tornar a repassar una discografia inigualable, l'obra musical d'una dona diferent, cantautora, productora, ballarina, intèrpret i poc convencional. Sí, moltes coses en una, però és que estem parlant de la Kate Bush.

Running Up That Hill, la cançó que probablement coneixes de la Kate Bush, la única, si no ets un seguidor de la seva obra. I això avui pensem arreglar-ho. Perquè sí, d'acord, el Stranger Things l'ha tornat a posar de moda, aconseguint que torni a ser un número 1, una peça que es va composar fa més de 40 anys, i això no és casualitat. Això és conseqüència de que les cançons de la Kate són atemporals. Funcionen ara, funcionaven al passat, i funcionaran d'aquí 20 anys. I és que definir musicalment la seva obra es fa gairebé impossible. I ja no és únicament per aquesta veu de barrufeta rondinaire. És perquè barreja tots els gèneres possibles. La música folk, el techno, el pop, l'ambient... I ho fa d'una manera tan orgànica que als 10 segons ja reconeixes que és una cançó seva. Però anem pam-pams. Comencem pels inicis. Uns inicis marcats per una família poc convencional, rodejada de dos germans grans que també eren músics, uns pares que van recolzar i alimentar la passió per fer cançons de la Kate, que als 11 anys ja començava a parir les seves pròpies obres. Era tan precoç que quan va escampar la seva maqueta, la discogràfica EMI la va fitxar, però va fer esperar-la 2 anys perquè tingués la majoria d'edat i no tenir problemes legals. De la mà de David Gilmour, que va ser el seu descobridor, Kate Bush va debutar l'any 1978 amb una cançó que semblava que venia d'un altre planeta. Era el Wuthering Heights.

Wuthering Heights, inspirada per la famosa novel·la dels Cins borrascosos de Emily Bronte, que seria el preludi de The Kick Inside, el disc de debut de la Kate, que la va transformar d'un dia per l'altre d'una adolescent tímida a una superestrella del pop. L'impacte que va tenir la seva obra va ser immediat. Ningú feia música com ella, i encara menys tenint en compte el fet de que era tot just una adolescent. Però és que resulta que en aquest disc, per exemple, hi havia una cançó que ella havia fet amb 15 anyets que mostrava una maduresa extraordinària. Era aquest home que tenia un nen en els seus ulls.

The Man with the Child in His Eyes, una altra de les cançons més destacades d'aquest disc de debut, que va suposar una exposició mediàtica gairebé difícil de suportar. D'un dia per l'altre, la Kate era portada a totes les revistes, les quals malauradament es basaven de manera una mica excessiva en el seu físic i la seva precocitat. Molta gent es va pensar que això era un producte de màrqueting que s'evaporaria igual que havia arribat. Però no, no. La senyora Bush havia arribat per quedar-se i el 1980 torna a repetir amb els seus Never Forever, on encara apostava més per les noves tecnologies, el Fairlight i unes composicions senzillament inapel·lables.

Babushka, que si podeu mireu el videoclip, tio, perquè també mostra l'altra part de la Kate Bush, aquesta vessant teatral que ve de la seva vocació cap a la dansa, en aquest cas amb un look vermell llampant de dominatrix en clau britànica. Però la Kate era bastant més que cançons operàtiques i inusuals. També començava ja a teixir lletres que parlaven del imaginari femení amb un empoderament inèdit en aquelles èpoques. A l'Army Dreamers, per exemple, ens parla de les mares que envien els seus fills a les guerres sent més conscients, probablement, que ningú, de que aquestes vides no estan fetes per morir en el combat.

Army Dreamers, una altra de les peces destacades del Never Forever en aquest cel obert d'avui, que vol repassar la trajectòria de la gran Kate Bush i que abans de desar el Never Forever també vol destacar una altra obra mestra del seu cançoner, el Breeding.

las ventas.

Breeding, amb aquest final tan apoteòsic, en aquest recorregut resumit de la trajectòria d'una de les grans de la història de la música

passat que volia capitalitzar l'èxit del seu LP de debut. I el mateix penso fer del següent, del Dreaming, que encara que té el There Goes a Tenor, no acaba d'estar a l'alçada del nivell d'excel·lència de la seva discografia. I bona culpa d'això és que tot just després de Dreaming, Kate Bush finalment es munta un estudi casolà a casa seva, la qual cosa és com tancar una persona llaminera dins una casa de xocolata. Sense la pressió d'estar en un estudi aliè que costa diners cada dia, la Kate construeix de manera artesanal, com sempre, la seva obra mestra. Un disc amb dues cares ben diferents. En una, cançons pop futuristes, i en l'altra, una suite que l'ocupa sencera. El disc es diu Hounds of Love, i a dia d'avui encara no s'ha pogut superar.

0: Cloud Busting, aquesta cançó que parla d'un home que es va inventar una màquina per fer ploure i que tenia un vídeo d'acompanyament deliciós amb el Donald Sutherland, de protagonista, que us recomano de mirar. Bueno, Hounds of Love, tio. Parlar d'aquest disc és parlar d'una de les 5 obres més importants de la dècada dels 80, entre altres coses perquè també té la cançó amb la qual han començat el programa, el Running Up That Hill. Però és que el disc és impecable, immaculat, de principi a final. Aquests dies que l'he reviscut, senzillament m'ha ficat la pell de gallina a escoltar coses com aquesta cançó que donava títol a l'LP, amb aquest It's in the trees, it's in the trees.
1: It's in the trees, it's coming.

0: Sounds of Love, amb aquest treball de percussions tan característic que la germanava amb el mateix Peter Gabriel en el sentit d'incorporar patrons rítmics subsaharians i barrejar-los amb tecnologia i sintetitzadors. A partir del Hounds of Love ja qualsevol cosa que fes la Kate era rebut amb una eufòria gens dissimulada. Això sí, ella continuava aliena a les promocions i a la maquinària discogràfica habitual. Malgrat les ofertes econòmiques extraordinàries, es nega a tocar en directe perquè veu incapaç de repetir la complexitat dels seus discos i comença ja a fomentar una fama de reclusa que l'acompanyarà la resta de la seva vida. Però d'això en parlarem després d'aquesta petita pausa. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí repassant la trajectòria de la gran Kate Bush i fem cap ja a finals dels 80, 4 anys més tard de l'aparició del Hounds of Love, mostrant així també el poder que tenia en el sentit de no patir cap tipus de pressió per treure productes abans de temps. Pensem que 4 anys en aquella època eren moltíssims anys. Però finalment l'espera s'acaba amb un LP que, tot i ser de qualitat indubtable, pateix les comparacions amb un disc tan irrepetible com el Hounds of Love. Aquest es diu The Sensual World, i en aquest disc hi ha una cançó feta expressament per una pel·lícula francament oblidable que tornava a retomar els temes de l'empoderament femení i les seves conseqüències.

This Woman's Work, una de les cançons que surt al Sensual World, en un celobert que ja arriba a potser l'època més enigmàtica de la història de Kate Bush. Bueno, tampoc és que tingui molt de misteri. Finalment és mare d'un nen que es diu Bertie i decideix aparcar la seva carrera de manera temporal. Tan temporal que passen 12 anys, 12, fins que Kate torna a publicar un LP. Això sí, iconoclasta com és ella, el resultat és absolutament diferent a la resta de la seva discografia. Queden enrere ja les cançons de temàtica pop que havia publicat en el disc de Red Shoes, bastant desigual per altra banda, i el que ens proposa és un viatge sonor que es fa dir Aerial.

Sunset, una de les cançons del Ariel en aquest cel obert que ja se'ns acaba, i ho fa perquè volem posar-hi la cirereta amb l'última obra de la trajectòria de la Kate. Publicat el 2011, 50 paraules per dir neu, és un tour de force que explora de manera encara més arriscada aquesta fugida cap a les cançons teixides a foc lent i allunyades de les llistes d'èxit. Amb aquest Snowflake, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Colls, control i muntatge, Núria Serra, una documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Escoltes iCat.
2: Una cosa, ja que estem al DOCS, Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, potser podríem destacar una mica els 100 anys de David Attenborough. Què us sembla?
3: Les sèries documentals t'expliquen la realitat amb calma, capítol a capítol, però amb El Mago Oscuro, cada episodi és un pas més cap a un final que no vols veure.
4: Sabeu quina sèrie té exactament 250 episodis?
5: No sé si podeu recordar quines tres sèries ens tornaven bojos allà per l'octubre del 2020, el primer programa del CD Selector.
0: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
6: Estem molt i molt feliços perquè avui és un dia especial per nosaltres, esperem que per vosaltres.
7: Molt especial, molt especial. Oients
6: també, perquè això ens trobem aquí al DOCS Barcelona, però també ens trobem a la sala Raval del CCB, que també és una mica casa nostra. I ja que estem acompanyats, podríeu aplaudir una miqueta? Perquè
7: sí,
6: que
7: va.
6: Merci.
8: Hi ha gent.
6: I és que estem d'enhorabona perquè això, fem 250 programes.
7: Sí.
6: Que sempre allò de, es diu ràpid.
7: I Carles Perelló ha decidit que... Sí, escoltava el primer programa.
9: He fet arqueologia, ja sabeu que m'agrada la història antiga.
7: Deu ser horrorós, no?
9: La història antiga. I realment, si és difícil ja escoltar la pròpia veu, que a vegades passa encara que et dediquis a això, si escoltes la teva veu de fa 6 anys...
8: Devia ser un programa superortopèdic.
9: És molt una mica ortopèdic, és bastant tendre, també, i és curiós perquè no ens trepitjàvem.
8: No m'ho puc creure.
9: T'ho juro.
6: No parlàvem tots alhora.
9: No ens trepitjàvem.
8: Si el lema d'aquest programa és molta gent parlant alhora.
9: Ha anat degenerant cap a un... Sí.
7: O sigui, ha anat a pitjor.
9: Sí, no, però el programa ha millorat moltíssim. Però realment és curiós veure que, primer de tot, vam rebre 4 notes de veu, tot i que no teníem número del programa, notes de veu de gent que es deia Fede, de gent que es deia
8: amics,
9: Pau,
8: amics,
9: de gent
8: amics.
9: Que es deia
6: com
9: Guillem...
6: Com s'ha de començar, clar.
9: I això era molt curiós. I a més també teníem una mica d'irritació perquè ho havia guanyat tot Schitt's Creek.
6: Ostres.
9: Que no sé si recordeu que se'n van dur...
6: Algú la va veure, Schitt's Creek?
9: No sé quants... No sé quants...
7: Una persona de les 1.000 persones que hi ha aquí davant, n'hi ha una que ha vist Schitt's Creek.
8: A nosaltres no ens agradava.
6: La vam passar a 3CAT. Sí, sí. La vam passar sí. A la plataforma. Però nosaltres no...
8: Sí, però no ens agradava, no ens no. agradava.
7: Es deia Merda Creek.
9: Merda Creek. I després sí. Hi havia unes sèries que ens tornaven bojos, que s'acabaven d'estrenar, com Ted Lasso, Quiz... de l'Stephen que el Víctor la destacava molt, també I May Destroy You també s'acabava d'estrenar. Però la primera sèrie de la que vam parlar a la història d'aquest programa
6: va ser
9: la sèrie del Mourinho.
8: No.
7: Què?
9: Mourinho.
8: No m'ho puc creure.
6: I ara potser torna
9: el All or Nothing de Prime Video.
7: Ah, All or Nothing.
9: Mourinho va ser el primer personatge que vam parlar en aquest programa.
7: Però no era Pep Guardiola amb el Manchester City, això, All or Nothing?
9: Però era Mourinho.
7: Era Mourinho,
9: perquè un tal Fede va demanar que féssim un combo amb...
6: Fede, per qui no...
9: Amb The Boys.
8: És el nostre tècnic.
7: El nostre primer oient que va acabar sent tècnic del programa de l'Ufanca.
6: Una persona que no li agrada massa les sèries i sempre està... Bueno, no li agrada massa la feina que té.
8: Pobre Fede.
6: Això de fer tècnic nostre està enfadat.
8: De tot, un aplaudiment pel Fede, no?
7: Sí, el programa dels aplaudiments,
6: I Sílvia Comet, hem de veure El Mago Oscuro? Ens ho recomanes?
9: Uau, què tal?
8: Doncs, us ho recomano molt. Sí. Jo volia parlar d'una cosa, d'un efecte que em provoquen a mi les sèries documentals i els documentals en general, no sé si us passa, que és que em fan veure coses que a priori no m'interessen en absolut.
9: Ah, sí.
8: O sigui,
9: això, sí.
8: És un gènere que dius, aquí parlen de pintura, bueno, de una pintora
9: o de ciment, no? També un documental sobre el ciment.
8: Del documental sobre el ciment en parlarem i molt. Però dius, a mi això no m'interessa. L'escalada Free Solo, o sigui que té a veure amb mi, jo mai veuria una ficció.
7: Tens al costat una persona que és absolutament fanàtica de...
9: M'agrada molt, sí.
8: Doncs d'això va El Mago Oscuro, que és una sèrie sobre la figura de Dean Potter, segur en pot parlar molt més el Carlos que jo, perquè és ultrafan d'aquest escalador que frega els límits del que és humà, no? I dirigit per Peter Mortimer, que és una figura capdal d'aquest tipus de documentals, no? M'ha enganxat moltíssim, he patit el que no està escrit, o sigui, cap true crime m'ha fet patir com m'ha fet patir El Mago Oscuro. Ja saps com acaba, però és que no ho vols veure, perquè està tot filmat, tot. Tu estàs veient que allà ho filmen tot i dius, en quin moment veig com caurà aquesta persona, perquè està clar que caurà, no? No sé, us el recomano molt, és a HBO, no? Si teniu ganes de patir, de suar, de tensió, i si sou com
6: jo... Si tens ganes de patir, és la recomanació més habitual.
9: A la Sílvia l'agrada patir.
8: M'agrada anar a dormir amb aquell punt una mica adrenalínic de...
7: Taquicàrdic, no?
8: Sí, taquicàrdic.
6: I Beto Martínez.
7: Hola.
6: El Docs Barcelona té uns convidats de luxe, porten Marc Cosins, porten John Wilson.
7: John Wilson, que ja el tenim aquí, sisplau. Un aplaudiment per John Wilson.
8: Aquest tio mereix un aplaudiment millor, jo crec.
6: Després. Ibai, tu parles de David Attenborough avui?
7: David Attenborough. Sí. David Attenborough.
6: És una proposta per l'any que ve pel Docs?
7: És, bueno, si arriba.
8: No.
7: Sí. Perquè, no, vull dir que té 100 anys, acaba de fer 100 anys aquest senyor. Vull dir que està millor que jo, per això. Però proporcionalment, vull dir, jo amb 36 i amb 100, està millor ell, clarament.
6: Ell passa sense per les Galàpagos, clarament. De tortuga en tortuga. I...
7: Sí, és que va fer 100 anys la setmana passada.
9: Sí.
7: I clar, si parlem de sèries documentals i de documentals, doncs David Attenborough, el Carl Sagan de la naturalesa,
9: que segueix sent el...
7: S'ha de parlar d'ell.
9: Crec que té dos documentals a la posició 1 i 2 a IMDb de millors sèries de...
7: Blue Planet 2
9: té
7: millor nota que The Wire.
9: Sí.
7: Imagina't.
9: Sí.
7: I les trames són semblants.
9: Són molt semblants.
7: I el mateix nombre de llenguados. I sí, perquè a més ara Movistar ha estrenat La vida en la Tierra, com un documental que té el mateix títol que la seva primera sèrie, la BBC, perquè aquest senyor era executiu de la BBC. I estava boig per la naturalesa i va decidir que volia deixar de ser executiu i volia anar a la selva a fer documentals i li van permetre directament fer aquest canvi de posició totalment anàrquic i boig, i va fer aquesta primera sèrie documental que el 1979, La vida en la Tierra, que no es pot veure enlloc legal. I no ara Movistar ha tret aquesta sèrie documental d'ell mateix parlant sobre ell mateix, que és una cosa que habitualment pot fer una mica de mandra, però si és David Attenborough, doncs li acceptem tot, perquè és un mite.
8: I no sé si heu vist el curt que li ha fet la BBC de felicitació de la família real britànica, vamos, del rei Carles, que li ha fet arribar una carta personal. L'heu vist?
6: No.
8: Algú l'ha vist?
6: No, no l'hem vist.
8: Busqueu-lo, sisplau.
6: No seguim la reialesa, normalment. No. Tu segueixes la reialesa...
8: No, però això ho he vist. És un curt molt petitet on el rei el felicita per la seva trajectòria, el felicita pels 100 anys, i no faré spoiler, però la carta li arriba a través de tot d'animalets.
6: Ostres.
8: O sigui, d'entrada és un correu oficial, però hi ha una aturada al camí i només pot arribar la carta puesto a través d'animalets. És superbonic.
6: Supercookie, no?
8: Supercookie.
6: T'ha pensat per rebentar internet. Doncs vinga, anem a posar ja amb el programa d'avui, perquè avui tenim dos convidats d'absolut luxe que presenten els dos proposta aquí al Docs Barcelona. Primer escoltarem a l'icònic director novaiorquès, el John Wilson, que ens va enamorar amb How to be John Wilson, que podeu descobrir les seves tres temporades a HBO Max, i que presenta documental avui nit, el History of Concrete, aquí al Docs. I després parlarem amb probablement la guionista true crime més important de Catalunya i d'Espanya, l'Anna
7: Ponsí. Preguntarem si està bé.
8: I part de l'estranger, jo diria.
6: I part de l'estranger, que estrenarà la sèrie Abandonados, que es va poder veure el passat divendres aquí al Docs i que arribarà en breu a Disney+.
7: Doncs tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries, DICAT. En ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. Repeteixo el número de sempre, 634-760-355, i nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per X, Twitter, usant el hashtag SeriesElector3Cat.
0: Sèrie Selector, dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Parelló i Víctor Sala.
6: Moltíssima il·lusió el moment històric que estem a punt de viure aquí. A Cat, a Can Sèrie Selector, al Docs Barcelona, perquè ens fa molta, molta il·lusió. Sisplau, donem un fort aplaudiment a una de les mirades més úniques que té el món, l'artífex de la sèrie de culte How to With John Wilson, que ens va patar el cap amb una barreja fantàstica entre documental i estudi sociològic en una Nova York i Estats Units en general plena de personatges i situacions inversemblants. John Wilson! Thanks a lot for being here.
10: Yes, thank you. Thank you for having me.
11: Oh my gosh.
6: I'm gonna put the microphone a bit over.
10: So yeah, I guess I'm gonna say stuff and then he'll make up something different and say it in Spanish.
6: Exacte. El Sam Wallis, que ens acompanya també aquí, farà les seves traduccions al català. Joan, és la teva segona visita a Barcelona en un parell d'anys. Vas venir també al Docs Barcelona ara fa 2 anys. T'ha agradat molt Barcelona o és que estàs gravant ja algun projecte per aquí?
10: Yeah, I love Barcelona. I some of the very first footage for my Concrete movie I shot here. I think that was like the first month or so that I started filming, and I didn't use any of it. Not because the material wasn't visually interesting, but I just, you know, I kind of got the vegetables out of the way. You know, I shot, I was still just kind of exploring. I went to that building, Walden 7, that like apartment complex, to check out the quality of the concrete there, and it was good.
6: But not for the final take.
10: Not for the final take. Yeah, I just wanted to, you know, I think I started by filming, I think, certain pieces of iconic architecture, and once I got that out of the way, then I could really just like make the movie that, you know, I felt like nobody else could make.
12: Sí, doncs sí que m'agrada molt Barcelona, de fet l'estimo. Un dels primers materials que vaig gravar per la pel·lícula de History of Concrete va ser aquí a Barcelona, però no va arribar a la presa final, no van acabar apareixent el documental. Però era molt interessant, vaig explorar bastant la ciutat fent-ho i vaig anar a l'edifici de Walden 7 a gravar l'arquitectura d'allà i a comprovar la qualitat del formigó d'allà, que era una cosa que volia fer, una mica com de treure'm de sobre aquest factor d'explorar diferents edificis icònics per tal de poder com alliberar-me de la iconicitat i fer una pel·lícula que ningú més podia fer sobre el formigó.
7: T'ho haurem preguntat a moltes entrevistes probablement, però t'ho hem de preguntar perquè som de Barcelona. Nosaltres, veient How to with John Wilson, sempre hem pensat que seria possible, molt possible, en aquesta ciutat fer un How to with John Wilson a Barcelona. T'ho imagines, tu?
10: I'd like to see a local try that out, because I think I'm a little self-conscious shooting something in a country that I don't, you know, I didn't grow up in usually, because I know the faux pas in New York. Like, I know what the kind of, like, where I'm crossing the line, but I don't know where that is here. But I think, you know, there's a lot that, you know, I see and I kind of want to understand here, and I'd be curious to see someone else kind of make an essay film about it. But yeah, that's also why I didn't really use any of the footage that I kind of shot here, because it felt a bit touristy, you know, in the way that, like, that's the first wave of imagery that you shoot is, like, you know, I went to the, whatever, Sagrada. Yeah.
12: Sí, que m'agradaria molt veure una sèrie de local en el mateix estil que How to with John Wilson. però sóc molt conscient pròpiament de no fer pel·lícules o no fer sèrie, no gravar en països que no són el meu, ja que a Nova York almenys jo conec les normes una miqueta de la societat i del carrer d'allà, però quan estic aquí o quan estic a altres països em costa molt trobar aquest límit de què puc gravar, què no puc gravar, quines coses puc fer, què no puc fer. I m'agradaria molt entendre una miqueta l'espai i veure l'espai d'aquí i les normes socials d'aquí i veure els carrers, però el que vaig gravar quan vaig venir aquí fa 2 anys és una mica una perspectiva molt turística, ja que vaig anar a la seva família i que no superava aquesta primera frase de Boyer que té molta gent quan ve aquí des de fora.
8: La primera vegada que veus How to Eat John Wilson és una mica un xoc. Jo crec que segur que la gent es pregunte, lo primer que es pregunte és quin és el teu sistema de treball? Primer recopiles les imatges i després escrius el text? Com fas que sembli coherent tot això? Perquè la veritat és que a priori dius això de coherent no en té res.
10: Yeah, it's a very strange... It's very strange. I have to basically write and shoot and edit simultaneously, like at all at the same time. I was doing all three for about 2 years, you know. And I think usually I'll capture an image that I really like and I don't want it to disappear. So I will basically set that aside and be like, all right, I know I want to use this. So I'll often then just build an entire sequence that will lead up to this one punchline or this one shot. And it differs with each kind of composition, but it kind of all has to happen simultaneously because like it's this like this iterative ever evolving kind of thing.
12: Sí, és bastant estrany. Normalment el que faig és escriure, gravar i editar alhora, i per la sèrie el que vaig fer va ser fer-ho al llarg de 2 anys, vaig escriure, gravar i editar simultàniament, però normalment el que faig és gravar alguna cosa doncs, que m'atregui pel carrer, i si veig que m'agrada doncs la gravo, la poso a una banda perquè no vull que aquest plano doncs, desaparegui, perquè el tinc en ment i sé que el vull fer servir, i llavors en base a allò doncs, començo a construir doncs, una espècie de narrativa o un guió que acaba en una broma o acaba en aquell plànol que sé que m'agrada especialment. Tot varia segons la composició, segons el plànol o segons el que estigui parlant, però generalment el procés és molt simultani.
9: Jo tinc una pregunta una mica més existencialista, perquè tu tens una mirada molt particular, gairebé sociològica, i voldria saber quina opinió tens sobre la humanitat.
10: Yes, very deep. I find that people want to talk, I don't know. I think that you were talking about David Attenborough before, and I like to view our species, I think, almost as something to be studied in a similar way, where, you know, we have all of these kind of quirks and mannerisms that I think we often overlook, and I really feel like there's something really like primal about like why people like seeing this kind of imagery. I think that there a lot of really boring imagery I think is underrepresented, and that is like often the most relatable, and I think the kind of clearest mirror to the audience, and I think I have a positive view of humanity overall.
12: Sí, és molt profund. Normalment em trobo que molta gent doncs, vol parlar, li agrada molt parlar d'aquest tema o vol parlar amb mi. Abans parlàveu de David Attenborough, que fa poc ha fet 100 anys, i que també tinc una mica aquesta concepció de que la humanitat és una espècie a estudiar, igual que els animals, no? Que tots tenim trets i maneres de ser que molts cops sobrevivirem i que realment doncs, tenen molt de joc i han de ser estudiades. I que en les coses que gravo, doncs, hi ha una cosa molt primal que a l'audiència li agrada molt veure, sobre la humanitat i sobre la manera, les maneres que som, no? Totes aquestes coses que fem, que molts cops no són dignes d'estudi, i realment la gent empatitza molt amb elles, perquè són coses que fem nosaltres en el nostre dia a dia. I que crec que la meva sèrie, doncs, és una espècie de mirall on l'audiència es mira a si mateixa, no? Com a humanitat, i que tinc una visió, o sigui, tinc una percepció molt, molt positiva de la humanitat en general.
6: A How To With John Wilson ens passa que comencem a un punt A i acabem a un punt Z totalment imprevisible, que no ens havíem imaginat mai abans, i coneixent uns personatges que són absolutament estrambòtics, que semblen gairebé d'un altre planeta en alguns moments. Amb tota aquesta colla de personatges que has anat coneixent i que has anat entrevistant, hi ha algun que mantinguis relació i, diguéssim, continuïs parlant després de gravar la sèrie?
10: Yeah, I feel like a lot of these people are just in my neighborhood, so I kind of just see them every day. Like in the first season, there was a man that made neon signs that I was in the episode about splitting the check, I think. And yeah, I still see him at the bar every week, you know. But that was the day we met, you know. And a lot of what you're seeing in the show or in the work is the moment I meet somebody. And yeah, I try to keep up, but it's also like there's quite a kind of galaxy, I think, of people within the work. And yeah, so like I keep up when I can. I mean, one guy that continues to keep up with me is the anti-circumcision guy. He is constantly promoting the show and texting me about different performances he's having, and like I think it's cool because like the show kind of gave him oddly a new kind of performance career where he plays his original songs like all around the world now. But I mean, that's, you know, that's based off the strength of his art, you know, I can't take credit.
12: Sí, bueno, sí que mantenc contacte amb molts perquè la majoria són del meu barri, i els veig pel carrer. Un dels personatges és l'home que fa cartells de neó, que apareix, crec, en el capítol de partir-se el xec en els restaurants. Ja me'l trobo molt sovint al bar perquè viu molt a prop meu. Però a la sèrie molts cops el que veiem és el moment en què conec aquests personatges, i llavors sí que ja, doncs, abans ja jo, en base a jo es construeix la relació amb ells. Tot i així n'apareixen molts i és una gran galàxia de personatges. Intento mantenir-me en contacte amb molts, però se'm fa bastant difícil perquè cadascú té les seves vides. Un dels homes, el que promou l'anticircumcisió en un dels capítols, sí que mantenc molt de contacte amb ell perquè constantment està promovent la sèrie de televisió, me'l trobo tota l'estona, doncs, fent campanya per mi. I bueno, en base a la sèrie, en base a aparèixer dintre de la sèrie, doncs, ha aconseguit una miqueta, doncs, una espècie de performance que fa, no? Ha seguit amb el seu personatge, ha evolucionat en el seu arc, i ara, doncs, a banda de ser anticircumcisió, també promou la meva sèrie.
8: La teva capacitat d'observació em sembla fascinant, però creus que en el món actual s'ha perdut una mica aquesta capacitat d'observar quan el que estem observant cada dia és el telèfon mòbil? Tu vas pel carrer i tothom està mirant el mòbil, tu vas a un concert i la gent l'està veient a través de les pantalles. Com ho veus tot això?
10: You know, I look at old documentaries, you know, in New York sometimes, and you know, in like the 90s, you watch a documentary and no one is looking at their phone. They're all just kind of like looking around, you know. And I feel like we have lost that in a way because, yeah, I think people are pretty fixated on whatever device that they have, you know, myself included. I'm always looking at my phone. But having a dedicated camera that's not a phone is important because it's like only has one purpose, and I think people also view it as less of a threat in a weird way. I think a cell phone people think is attached to the internet or something and that it can incriminate them. But if you film with like a larger camera, people don't really know what you're doing, and they think it's for something more legitimate, potentially. But yeah, I feel like I would, I'd like to inspire people to really like visually process and interpret their city and kind of figure out what's working and what's not, so that they can actually like invest, you know, in the place that they live. And it's not just like, I don't know, a city should not just be a place where you kind of do work that changes another place, you know, like on the internet or something.
12: Mm-hmm. Sí, crec que sí, ha canviat molt. Quan veus documentals dels 90, o documentals antics, molts cops veus gent, doncs, que això, que mira al seu voltant i no estan tota l'estona mirant el mòbil, que és el que veus ara, no? Hi ha una fixació molt gran amb el mòbil, i avui en dia doncs hem perdut gran part de la nostra mirada cap al telèfon, i jo també reconec que estic molt fixat en el meu mòbil i el miro molt sovint. Crec que és important gravar amb càmeres que no siguin el teu telèfon mòbil, càmeres dedicades a gravar només, ja que tenen un sentit, tenen una finalitat molt més clara que un telèfon, no? I el telèfon molts cops la gent el percep una mica com una amenaça, ja que es pensen que està directament connectat a internet o que els estan criminant d'alguna cosa que potser no han comès. I doncs una càmera clara està feta, o sigui, és molt, aconsegueix que la gent tregui molt més la seva personalitat, aconsegueix que la gent sigui molt més responsiva, o sigui, receptiva, no? cap a ella. I el que intento fer jo és inspirar la gent per interpretar visualment la seva ciutat d'una manera més positiva, o de dedicar-hi més temps als seus barris i participar-hi, no? Que no sigui la ciutat una cosa passiva on hi anem tots a treballar en alguna cosa que no aporta res als nostres carrers, o que només serveix per fer alguna cosa d'internet. I això, sí.
9: A part de tot el substrat, la dimensió filosòfica humanista de How to with John Wilson i de les altres feines que has fet, no sé si ets conscient de lo divertit que ets, o sigui, de lo graciós que ets. No sé si has pensat, alguna vegada en fer stand-up comedy, o el teu tractament de l'humor és més aviat una cosa que sorgeix de manera original i que tu no controles tant.
10: I don't think that I would be very good at stand-up. I feel like the humor in the show is like, it takes a long time for me to like really sharpen like it a lot of the time, and the movie's not funny for a very long time, like before I finally put in jokes, you know. But yeah, I don't know. I feel like humor is the best kind of Trojan horse to try to get a message across a lot of the way, a lot of the time. And my editor, Corey, she worked with me on the TV show also and edited this movie. But she has a really good ability to look at my material and notice what's funny about me that I don't like recognize. Like she'll go in and find the strange pauses and parts that were painful to me in the moment, you know, and that I don't want to think about anymore, but she'll isolate those and put them into the edit, and you know, to great comedic effect, you know. But yeah, it is nice to have another set of eyes a lot of the time, because you don't know what's funny about yourself.
12: Sí, crec que no seria molt bo en fer stand-up, no se'n donaria molt bé. Crec que l'humor és una cosa que tardo molt de temps en aconseguir incloure dintre dels meus capítols i a la pel·lícula també. Els meus capítols no són graciosos fins més endavant, doncs fins que els he mirat més d'una vegada i els he muntat més d'un cop. L'humor sí que l'utilitzo una mica com a cavall de Troia per tal d'aconseguir fer arribar el meu missatge a un punt, ja que crec que si no l'inclogués, doncs l'objectiu del capítol o de la pel·lícula no arribaria de la mateixa manera. I la meva editora o la meva muntadora sí que m'ajuda molt amb això, ja que té una habilitat molt clara de fer graciós els capítols. És una, té un, el fet de tenir uns ulls externs m'ajuda molt, ja que ella pot veure certes coses que poder són doloroses per mi o que poder a mi no em fan gràcia o de, coses de mi mateix, i aconsegueix doncs, muntar-los d'una manera amb un efecte comèdic que un mateix no, no aconseguiria fer-ho mai.
7: A part de tu, òbviament, també

0: Yeah, Nathan was a great collaborator, because he, I don't know, he's very honest about what he thinks is funny and, you know, what's working and what's not. Like, one thing we've always kind of, we argued about initially was that I always like to go to conventions, you know, because everyone wants to talk to you there. But he always likes to be in a more intimate space or something like that, like an apartment or, you know, somewhere out in public, which I totally understand. And I feel like, you know, we were constantly like making little compromises like that. But yeah, last time we went out to eat, I don't know. I think he's in New York right now. He texted me yesterday, but I told him I was here. So there's a missed lunch. But yeah, in terms of next stuff, I don't know. I have six different ideas right now, and I was just writing all of them yesterday while I was drinking. And you know, outside it was nice. It wasn't sad. But I usually don't know where it's going to go. I try to let gravity kind of direct me in a certain way. And it's like, usually whatever is the most fun thing to shoot, I will just start shooting that and then see where it goes, kind of. Like, it's pretty pleasure-based, which is strange, because of the concrete, because I made a movie about concrete for some reason. That was like the best high I could get.
1: Sí, Nathan és un gran col·laborador i la veritat que tenim una relació molt, molt positiva i tenim dinars molt... La veritat que fa temps que no anem a dinar, però els dinars que fem són molt guais. Diria que és un col·laborador molt honest i que la veritat que és molt divertit, perquè ell és molt honest amb el que troba, amb el que troba que funciona i el que no, i m'ho diu clarament. Molts cops doncs discrepem sobre certes coses i tenim com aquestes tira i arronses, com per exemple, a mi m'agradava molt anar a convencions, no? I a llocs on sabia que la gent volia parlar amb mi, i ell era molt més favorable a un espai íntim o en un espai on sabia que la gent s'obriria més sobre temes personals. Però aquesta mena de relacions doncs, van molt bé, perquè teixeixen una relació professional molt clara sobre què funciona i què no funciona. Ara mateix que jo crec que està a Nova York i que, bueno, hem perdut, ara no puc estar dinant amb ell, però m'ha enviat un WhatsApp aquest matí, un missatge aquest matí, i la veritat que tinc moltes ganes de tornar-lo a veure. Estic escrivint 6 idees ara mateix. Ahir vaig escriure 6 idees mentre bevia al carrer, bueno, bevia en un bar, i no era trist, era bonic, estava bé, però bueno, el nostre funcionament és una miqueta aquest, no? I doncs jo gravo tot o tinc aquesta idea sobre què vull gravar i ell m'ajuda una miqueta a trobar el camí sobre què funciona i què no funciona, com per exemple doncs el formigó, no? Que he fet una pel·lícula sobre formigó per alguna raó i que vaig començar a gravar formigó i ell em va ajudar doncs a trobar el camí cap on tirar-ho per fer-ho interessant.
2: Ja per anar acabant, has dit que tries una mica els projectes per els que et fan més gràcia o els que creus que això tens idees en simultani però vols començar la primera que t'interessa més o et fa més riure. Què podem esperar aquesta nit de The History of Concrete?
0: Yeah, it's a real... it's a strange movie. I think people coming to see a movie about concrete will be satisfied. And people that don't want to see a movie about concrete will also be satisfied. you know, there's romance, there's action, there are pop culture icons in it. And yeah, I'm still not very good at pitching the movie, I think, which is why it was so hard to finance. But yeah, get ready to watch someone struggle.
1: Sí, és una pel·lícula molt estranya, la veritat. És una pel·lícula sobre formigó. Qualsevol persona que estigui interessada en el formigó li agradarà molt la pel·lícula, perquè la pel·lícula va ser de formigó. I qualsevol persona que no estigui interessada en el formigó també li agradarà la pel·lícula, perquè és una pel·lícula

0: Inclou romans, inclou acció, inclou estrelles pop i inclou moltes escenes on en veureu intentar aconseguir finançament per la pel·lícula. És una pel·lícula, bueno, a mi en general se'm dona molt malament fer un pitching, com esteu veient ara mateix, i bueno, això.
1: John Wilson, moltíssimes gràcies per ser a Barcelona de nou al Docs i per presentar-te la teva nova pel·lícula. Moltes ganes de que hi hagi temporada 4 de How to with John Wilson o de qualsevol altre projecte que tinguis en ment.
2: Oh, yeah, maybe if I can wrestle the intellectual property out of HBO's meaty hands, yeah. But no, I mean, I do have a couple of ideas that were left over from that, but all I have to do is just call it something different.
0: Sí, bueno, si puc aconseguir doncs barallar-me amb HBO per la propietat intel·lectual de la sèrie, doncs ho faria encantat. Però bueno, sí que tinc un parell d'idees que són una mica com els leftovers, els que m'ha quedat de la sèrie, que m'agradaria, pues, si li canvio de nom o si faig una altra sèrie diferent, doncs les utilitzaré segur.
1: John Wilson, moltes gràcies.
2: Gràcies. No

0: Últimamente he mirado Friends.
1: Las dos últimas series que he visto han sido...
2: Que res, volia proposar un combo...
3: Re, a veure si podeu fer un combo entre aquestes tres, que són cadascuna una mica de la seva mare i del seu pare.
4: Sèries Selector. Envia'ns una nota de veu amb les dues últimes sèries que has vist i te n'oferirem una altra tenint en compte els teus gustos.
5: Que ràpid passa això en la traducció, això del doble idioma. Ganes de xerrar molt més.
6: Ai,
5: 22 preguntes més per fer-li.
7: I ara marxa i no...
8: Sí, m'hem preparat.
7: No coneixerem mai. No? Només l'hem conegut aquí, ara marxarà i s'ha acabat.
5: Ja està. Bueno, aquesta nit vas al cine, no?
7: Relació estranya. Sí.
9: Estic però no molt encuriosida sobre aquesta...
8: Que ha dit al final.
9: No. Sobre The History of Concrete, sí. Romans i ciment. Mm-hmm. Ha hagut un moment que ha dit romans i ciment. És que no m'ho puc imaginar.
8: John Wilson. Sí,
9: John Wilson. John Wilson. Sí.
5: Home, i si hi ha un país on hi ha hagut ciment a la història, crec que nosaltres hem destacat des del 2008 i el pelotazo, déu-n'hi-do. O sigui, quines ganes. Llàstima que no entrés a l'edifici Walden. Hauria estat curiós també.
8: Sí, no li ha acabat d'entrar, eh?
5: No.
8: Barcelona no ha acabat de veure.
5: Però està bé, també és veritat que la mirada des de fora a vegades... No?
8: Sí.
5: Queda com molt turística que deia ell i volem més Nova York seu i volem més coses.
8: Per favor, sisplau.
5: Vinga, i ara canviem de barret i volem que ens acompanyi aquí a l'escenari d'aquest Sèrie Selector en viu que estem fent des del DOCS a l'Anna Ponsí, que com hem dit abans és la guionista d'Abandonados, que és l'últim cas de Carles Porta.
10: El dia 22 de abril de 1984 mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
11: Han pasado 40 años.
10: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
5: Hola, Ana, ¿qué tal?
12: Hola.
5: Bienvenida.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un aplaudiment.
12: Un aplaudiment per l'Anna.
5: Explica'ns una mica de què va Abandonados i com us va arribar a aquest cas fascinant que realment hem vist la sèrie i estem en xoc.
12: Doncs podríem dir que és el viatge de l'Elvira, Moral Manera, que és una nena que quan tenia 2 anys va ser abandonada amb els seus 2 germans, amb en Ricard, que en tenia 4, i amb en Ramon, que en tenia 6, a l'estació de França de Barcelona. Estem parlant del 22 d'abril de 1984. I el més curiós d'aquest cas és que en el seu moment no va ser... No es va conèixer, és a dir, no va sortir als mitjans de comunicació, no se'n va
5: perquè
12: fer cap mena
5: habitual,
12: de
5: ressò. Perquè això és habitual, si hi ha una desaparició sortiria als mitjans de comunicació, o sigui, una trobada d'aquesta seria habitual que sortiria als mitjans?
12: Jo vull pensar que a dia d'avui, si a cop apareixen 3 nens abandonats en una estació a Barcelona, si hi ha algun periodista de successos amb bones fonts hauria de poder treure aquesta notícia, perquè crec que també hi hauria un interès social per part de la policia de poder-ho fer públic perquè trobin els seus pares. El que passa és que de vegades això també col·lideix amb els drets d'imatge, amb els drets dels menors, i tota aquesta història fa que a vegades potser no surti. El cas és que el 1984 això no va tenir cap ressò. No
9: és
12: hem
9: que
12: als trobat...
9: 80 no importava res.
12: Dit així...
9: Sí, una mica, no? No esperaven a pensar tampoc en els drets d'imatge dels infants en aquella època. Vull dir que si no va sortir va ser, pues, no
12: però
9: sé...
12: Però fixa't, Sílvia, que aquest és un dels arguments que un cop nosaltres ens hem posat a investigar el cas, ens han esgrimit per dir que no es van penjar cartells per tot Barcelona públicament.
9: M'ho imaginava.
12: Dient de qui són aquests nens, no? Sí que és veritat que es van penjar uns cartells els que eren els districtes de Barcelona, els serveis socials, per si algú internament a nivell de serveis socials pogués tenir alguna idea. I és molt curiós aquest cartell, no? Perquè és una fotografia dels 3 menors que es va agafar al centre de menors del Llimonès, no? Que es va fer allà la fotografia, que se'ls veu molt petits, molt innocents, molt ingenus per l'edat que tenen, evidentment, no?
5: I que parlaven, diguéssim, en francès.
12: Exacte, no? Parlaven en francès, no deien els noms dels seus pares, només deien que venien de París, poc més, i que els havia abandonat un home que es deia Denis o Tenis, no està molt clar, perquè estem parlant de la memòria de nens de 2, 4 i 6 anys, especialment d'en Ramon, que és el de 6, que sí que tenia més records, però poc més. Deia que els havia deixat a l'estació, que els havia dit voleu caramels, ara vinc, no? I clar, un nen li ofereixes caramels i evidentment et diu que sí, no? Llavors la qüestió és que aquesta persona no va tornar i aquí és on comença una mica el nostre viatge. I aquest cartell que us deia és molt curiós, perquè és la fotografia d'aquests 3 nens i escrita amb bolígraf a mà, pues, a los conocéis, no? I en plan, avisar ara, i llavors hi havia una targeta d'una responsable de serveis socials del seu moment, que també surt a la sèrie, que era com, si els coneixes, posa't en contacte amb aquesta persona.
8: Clar, ells no sabien ni el seu cognom, com estàvem dient, no tenien ni idea de res,
2: A tot aquest procés de reconstrucció que lidera l'Elvira, vosaltres en quin moment arribeu d'aquest procés de reconstrucció? O sigui, ella ja ha fet tot aquest pas de, no, quan es queda, quan ella diu que, clar, que aquí no sé què puc dir,
12: clar,
2: perquè ja té més spoilers, no? Però en quin moment arribeu vosaltres? Deixo que ho expliquis tu, jo no dic res més.
12: Jo sent que la sèrie...
5: El marrón per tu.
2: El marrón per tu, Anna, que és la teva sèrie. I
12: la sèrie millor. Té dues fases. És a dir, hi ha una part, que és l'Elvira investigant pel seu compte, en la que aconsegueix una sèrie de voluntaris. Ella hi ha un moment en què comença a fer aquest viatge un cop es queda embarassada. Exacte. I li comença com a ressonar molt de vull saber, tinc moltes preguntes de jo quan vaig néixer com era, no? I qui em va cuidar, i no sé, coses que et pots preguntar quan ets mare. Llavors, i també se n'adona que quan tu tens un fill és gairebé impossible, per no dir impossible, que l'abandonis, i en aquest cas eren tres, i tres germans amb 6, 4 i 2 anys ja tens una relació amb ells, un vincle molt fort. Si ja el tens quan acaba de néixer, imagina't al cap de 6 anys. Llavors ella es fa tot aquest plantejament, i durant la pandèmia, que tots teníem més oci o com a mínim estàvem més avorrits, això es converteix en una obsessió i fa que ella agafi l'energia, doncs, per començar ja seriosament a mirar-se tot això, a parlar amb els seus germans. Llavors, no us vull tampoc explicar tota la sèrie, però ella demana una sèrie d'ajuts i aquests ajuts li arriben, aconsegueix una sèrie de resultats, i llavors l'any 2021 en Carles Porta amb tot l'equip de True Crime Factory entrem en aquesta història i comencem a estirar del fil. Però podríem dir que ens hi posem en plan bèstia allò 100% a partir del 2024, i ja comencem a fer un rodatge. I aquesta és la que us volia explicar, que és la segona fase d'aquest cas, que és quan amb les meravelloses documentalistes de l'equip, no? La Montse Riart, la Irene Forment, també tenim la investigadora que és la Mina Iallorca, que a més parla francès i ens ha anat molt bé per anar a alguns dels països francòfons, etc. Ens hi posem de ple amb en Carlos Alonso, que és el director, tota la gent, bueno, és que no pararé de dir noms, però també tenim en Giles Tremblay, que de fet la història li arriba amb tota la potència en Carles Porta a través del periodista del The Guardian, corresponsal a Madrid, Giles Tremblay, que inspirant-se en un article que treu un periodista de Le Parisien, diu, ostres, aquí hi ha una història, com un periodista es posa en contacte amb l'Elvira i comencen a investigar junts. I aquesta primera fase la reprodueix en Giles en un article molt interessant i molt vist i molt llegit al The Guardian, reproduït aquí pel diari .es. I a partir d'aquí és quan li diu, ei, necessitem anar més lluny, hem d'investigar més, i és quan el posa en contacte l'Elvira amb en Carles Porta.
6: Has dit la paraula clau, Carles Porta, i penses, Carles Porta, True Crime, però potser no, es fa difícil no dir gran cosa, no? Però un dels grans valors d'aquest documental és que a mi m'ha semblat també una història d'amor. Una història d'amor fraternal,
13: sí, sí.
6: És super emocional. No sé com ho heu portat, tan acostumats al crim, sí que sempre surten familiars, sempre teniu aquesta sensibilitat, però jo aquí veig un punt diferent, no? I he vist amor.
12: Sí, abans deies el viatge d'Elvira, però també és el nostre particular, el nostre viatge personal, per la relació que hem establert amb aquesta família, i és un viatge d'amor també per la Marissa, que és la mare adoptiva d'aquests nens, un cop arriben a Barcelona. I
13: l'estrella de la sèrie. És...
12: Per mi és un dels personatges o protagonistes més importants,
13: sí,
12: no?
13: Sí.
12: Aquests dies parlant també amb periodistes, no? Parlant de personatges o els que es dedicava al món de les sèries, personatges principals, com és l'Elvira, protagonista total amb els seus germans, però hi ha com aquests secundaris que també són molt interessants. No sé si dic que la Marissa
5: aquella
12: és secundària,
5: carpeta,
12: no?
5: Aquella carpeta.
12: Clar, és
5: i
12: que la
5: por
12: Marissa,
5: que tenia.
12: A més de ser pedagoga, una persona molt intel·ligent, que té molta cura, evidentment, d'aquests tres nens, que és que, clar, no tenen fills aquesta parella de Barcelona, i de cop li apareixen tres nens que ja estan una mica fets, no?
13: Sí, sí.
12: Que és el de 6, 4 i 2 anys, amb els seus traumes, amb aquests records, i els ha de criar. I llavors la Marissa té una cosa també molt xula, que és una persona que ho guarda tot. De fet, part de l'èxit també de la sèrie és tot l'arxiu familiar que ella ha facilitat a les nostres documentalistes i que fa que la història creixi molt, perquè clar, de cop veus un vídeo que els veus créixer literalment, no? Que es fan grans, de petits, aquelles fotos, aquella primera foto tan icònica del centre de menors, com els veus que van creixent al costat d'aquests pares i de tot aquest amor familiar que van rebent. Per tant, sí que és una història d'amor, i té aquesta part de misteri, de recerca, és el viatge de l'heroïna, que és la de l'Elvira, la recerca dels seus pares.
2: I parlant de personatges, o sigui, jo no sé, per qui hagi vist la sèrie també, o sigui, el rol de les genealogistes voluntàries, aquestes detectius d'internet, explica'ns una mica més aquest fenomen, o sigui, perquè És competència directa, vigileu, eh?
14: Mira, t'acaba de dir que estem a punt de fitxar-les.
9: És a los gatos ni tocarlos, eh?
2: Espectacular.
9: Una mica.
12: Sí, estem parlant especialment de quatre persones,
2: sí,
12: no? Que són la Montse del Río, que és una criminòloga, que és de les primeres persones que contacta amb l'Elvira i que li ofereix ajuda, però no només l'ajuda, li ofereix com l'abraçada també que ella necessita en aquell moment, de suport, de quan ella baixa, aquesta persona també l'acompanya per tornar a pujar i dir, va, això és una lluita de fons i arribarem, i tranquil·la, que això vol temps. Després tenim bueno, una de les estrelles per mi, que és la Carmen Pastor, que és una senyora molt interessant perquè viu a la part de darrere d'un camió, que ella s'ha camperitzat amb la seva parella i que viatja per Europa, i que ella té un ordinador amb connexió a internet i fa recerques, i diu que hi ha dies que ni dorm fent recerques, i és al·lucinant el que acaba trobant. De fet, si entreu al seu grup al seu usuari d'Instagram, Carmen Pastor, veureu que ella està investigant l'origen d'altres famílies que es dirigeixen a ella, no? I en el cas de l'Elvira ho ha fet absolutament voluntàriament, o sigui que això també és al·lucinant, i també s'han establert una relació personal molt bonica. I després tenim dues franceses, com tu deies, genealogistes, la Marie Caroline i la Sylvie, que són dos fenòmens, són dues persones amb una ment brillant, amb una creativitat buscant, i sobretot sabent interpretar dades genètiques, que potser és el més difícil, perquè una cosa que no hem dit és que l'Elvira es fa una prova genètica a través de l'empresa MyHeritage, li dona una sèrie de resultats, una sèrie de match, no? de vincle amb diferents persones, però clar, interpreta això com, vull dir, que sí, molt bé, un 0,5 amb un senyor de no sé on, i què? I això, llavors aquestes dones tenen aquests coneixements científics que permeten continuar aquesta via.
13: Jo tenia la curiositat, vaig una mica enrere a la pregunta anterior, perquè no, tres nens abandonats van a una casa d'acollida, ningú sap res, de cop aquest miracle d'aquest matrimoni que apareix a les seves vides i els acull, i les seves vides de cop prenen una trajectòria completament diferent. Però jo em pregunto, els nens que no, és a dir, aquests nens abandonats que ningú coneix i que no els hi arriba aquesta oportunitat, què els hi passa? Vull dir que fins als 18 anys han d'estar sota la tutela de l'Estat, en una casa, i bàsicament és... No?
12: Diguéssim que hi ha dues vies per les quals un menor pot tenir una família, no? Una és la via de l'acollida, que sabeu que són acollides temporals, que és el primer procés que fan les famílies, que no té per què acabar amb una adopció. Tu pots fer un acolliment, i de fet benvinguda la crida perquè la gent aculli, no? I que hi ha diferents edats, des de que són menors, alguns, doncs, hi ha un abandonament des del mateix hospital, no? Perquè no estiguin en centres de menors, estan en famílies, perquè és una edat com molt aviat, no? I necessiten potser aquest suport. Després hi ha nens de 3-4 anys, hi ha adolescents també que acaben en acollida. Això per una banda, i després hi ha tot el procés d'adopció, que malauradament és lent, és feixuc, que moltes famílies ho intenten i al final a vegades també a mig camí ho deixen perquè és molt pesat, et vas fent gran i costa molt. I això serien adopcions nacionals, no? Llavors hi ha les internacionals que tots coneixem també, però potser les nacionals no són tan conegudes, però s'hi pot tenir accés, hi ha llista d'espera, però és una possibilitat. I després coneixem també els casos dels menors no acompanyats, que són nois que solen venir amb 13, 14, 15, és a dir, abans dels 18, a ciutats com Barcelona, i que entren en aquest procés, entren en centres de menors, i clar, és difícil que siguin acollits doncs això, per famílies. Llavors passen, s'apunten o els apunten a l'FP o intenten que facin estudis secundaris com a mínim perquè els acabin, i ja està. I a partir dels 18, i això s'ha denunciat moltes vegades, doncs queden al carrer i moltes vegades sense papers, i a buscar-se la vida, no? Llavors tot això ho complica molt, i la veritat és una situació una mica trista.
9: Abandonats, com el títol, queden abandonats.
12: Sí, han estat sota la tutela de la Generalitat, són fills de la Generalitat durant uns anys, a partir dels 18 i alguns acaben als 20, depèn del seu itinerari també, perquè clar, aquí estem parlant de que alguns, per exemple, doncs sabem que tenen antecedents penals, sent menors, llavors no se sap ben bé quina evolució tenen quan són adults, i llavors això també ja els complica molt la vida. D'altres que no, que evidentment és un tant per cent petit el que delinqueix, però aquests altres doncs també no tenen un futur assegurat un cop surten dels centres de menors, de tenir l'habilitat d'això, de sortir-se'n. Però no és fàcil, no? És una situació molt complicada. Però diguéssim que en el cas dels menors no acompanyats no serien tan abandonats, perquè se suposa que tenen unes famílies als seus països d'origen i que han viatjat i han fet la ruta migratòria per tenir una vida millor, que a vegades no és així.
5: Ens comentaves que aquesta història us va arribar a través del Gilles Tremblay, aquest corresponsal de, sí, del The Guardian, que li va passar la història del Porta. Quantes històries en paral·lel està treballant Carles Porta? Tu el veus bé? Està bé com a persona? Ens hem de preocupar per ell?
12: Aquesta setmana ha fet just una entrevista en la que ha dit que necessita tres vides per fer tot el que té o vol fer. Llavors, pots imaginar que sí que... Sí, home, nosaltres ara es patim per la seva salut, això és veritat, però també em consta que es cuida molt i que fa molt ben fet, no? Fa esport, fa boxa, l'hem vist en alguna imatge, no estic revelant res.
9: Sí,
2: fa boxa. Això no ho sabia, fa boxa.
12: Té un entrenador personal...
9: El necessita, no?
12: El que passa és que
2: vigili, que encara es convertirà en Pablo Motos de cop i volta. De fort,
12: espero que ideològicament no.
2: No, ideològicament no, diguem més físicament.
12: Però sí, a veure, és una persona que tenia, que el 2018 comença, o sigui, com a més fort, no?, a fer crims a Catalunya Ràdio, després fa el salt a TV3 el 2020 i això s'ha fet molt gran. Jo vaig entrar a treballar amb ell el 2021 i érem 4 o 5 i ara som més de 40. Llavors, d'alguna manera s'ha hagut de convertir en empresari, encara que probablement no és el que més li agrada. I el que li agrada són les històries, narrar històries, fer guions, parlar amb nosaltres, aconsellar-nos, guiar-nos, i nosaltres supercontents de tenir-lo tan a prop.
9: Tornant a la sèrie i una mica per incita a veure-la, l'heu de veure perquè és...
2: A Disney, no? Que no,
9: Disney.
2: No
9: a Disney, a partir del...
12: 29
9: bueno,
12: de
9: a partir, no, sencera, no?
12: Sí.
9: D'un bloc el 29 de maig. Tornant al mètode de treball, a mi m'ha vingut al cap, sé que és diferent, no?, però el cas de la noia de Portbou. Perquè, clar, arriba un moment que hi ha una xarxa de contactes internacionals, amb periodistes internacionals que investiguen i tal, cosa que fa el cas interessantíssim, i us asseguro que el nivell on arriba la reconstrucció i on arriben de la infantesa dels nens fa... posa la pell de gallina. Us heu acostumat una mica a aquest sistema de treball amb col·laboradors estrangers? Vull dir, ara ja, vull dir, True Crime Factory ja allent de los mares, diguéssim.
12: Diguéssim que la noia de Portbou va ser la nostra primera incursió internacional, no? Perquè vam estar col·laborant amb companys d'Àustria, d'Itàlia, i va ser un viatge molt bonic també. Però jo crec que aquest ho supera tot. O sigui, aquest realment hem tingut o tenim col·laboració amb companys de Suïssa, de Bèlgica, d'Anglaterra en el cas del Giles, de França amb el periodista de Le Parisien, en Nicolas Jacquard, també amb Espanya. Per tant, no ens podem queixar, estem supercontents en aquest sentit, perquè al final quan tu parles amb un periodista que li agrada la investigació acabes parlant el mateix idioma, i és molt curiós perquè ell s'acaba entusiasmant del projecte igual que tu. Llavors veus que està buscant informació en el mateix delit que tu, i llavors és com que parles el mateix idioma i veus que és molt xulo i que no hi ha fronteres en aquest sentit, i que és veritat que a nosaltres ens costa més investigar fora, no? Perquè no tens accés a les fonts com les tens aquí, aquí saps com funciona el Tribunal Superior de Justícia, els fiscalies, no?
9: La policia mateix,
12: la policia,
9: no?
12: Si t'ha de buscar algun tipus d'arxiu o com són les bases de dades. Llavors això és veritat que quan anem a altres països ens trobem una mica amb aquest fre, no?, i aquest taló de dir ara com entro, no?, aquí jo no sé com funciona ben bé el servei el sistema penitenciari de Suïssa, no?, que és un dels llocs on hem anat a parar, no?, o les presons de França. Tot i així, vam anar a la presó de París i estem super agraïts amb el director perquè va ser al·lucinant. O sigui, el vam contactar pocs dies, de fet ho va fer la Irene Forment, ho vam fer pocs dies abans d'anar-hi, ens van obrir les portes, ens van deixar rodar allà, vam poder fer una entrevista amb el director al seu despatx, que a vegades penses, ostres, a vegades tan difícil que ens ho posen aquí, i no sé, a vegades és veritat que quan vas com a fora et valoren més que des de dins, i aquí també ens passa el mateix, eh?
13: Com deia la Sílvia, queden només dues setmanes per l'estrena, com qui diu. Com estan els germans? Vull dir, imagino que estaran neguitosos o potser hi ha alguna inseguretat d'últim moment, estan fent molta pinya, tens molta relació encara amb ells?
12: Sí,
2: van venir,
12: sí,
2: a l'estrena?
12: Sí. No? Van estar a primera fila, els germans, la mare, les seves famílies, els seus fills, és a dir, tot l'entorn. A més, va venir gairebé el seu barri sencer, tota la gent que els ha conegut des de petits, fins i tot de l'escola Bressol on anava l'Elvira quan va arribar. És a dir, ells són una família...
5: L'Elvira va omplir la sala ella sola, no?
12: Sí, jo crec que sí. Hi havia més de 600 persones, 200 segurament venien de part seva, i d'en Ramon i d'en Ricard.
9: Però quina energia!
12: Ells estaven molt nerviosos en aquesta preestrena, és a dir, molt pendents del dia 9, que és el dia que vam estrenar amb el Docs, a l'Aribau, als cinemes Aribau. I ara és com, m'ho deia l'Elvira, diu, tinc la sensació d'haver fet un bodorrio, que estàs, estàs molt neguitós per tot, que tot surti bé, diu, i que no estàs, i tens, et quedes amb la sensació que no has pogut estar per tothom, no? Mm. Llavors ella ara li venen coses com, no ens vam fer una foto tota la família junts, no patiu, amb la ja la farem, i saps, aquesta sensació de dir, és el meu dia, ha sigut increïble, tinc ressaca emocional, però hem de seguir anant a treballar l'endemà. Llavors, estan una mica en aquest sentit. I moltes ganes també que aquelles preguntes que hagin quedat sense resposta les puguem respondre també gràcies a la sèrie.
6: I pel que també queden pocs dies és pel retorn de Crims a Catalunya Ràdio. Per això t'ho hem de preguntar. Sí. Aquesta temporada, què veurem? Quin tipus de casos? Algun d'especialment impactant que ens recomanis?
12: Doncs jo us recomanaria que ens escolteu des del primer dia. No puc revelar dades, m'ho han prohibit, així de clar us ho dic.
5: Anàvem a explicar-ho tot i
6: sempre
5: no
6: prohibit. Passa,
5: sempre, no es pot demanar permís. Sempre s'ha demanat
12: perdó. La direcció
5: perdó.
12: De la ràdio per la qual esteu emetent, si no ens talla el coll. No, la qüestió és que tot té els seus tempos de promoció i es volen reservar encara la data, però queda poquíssim, us he de dir. I tenim casos molt interessants, tenim casos antics, que tenim un cas, per exemple, de fa 30 anys, que sempre és agraït perquè són aquelles històries que tothom coneix però ningú sap ben bé allò els detalls i les explicarem amb tots els detalls. I arrenquem amb un cas molt interessant que no us diré quin és, però és un cas que està obert, que està a punt de prescriure i que tenim moltes ganes de poder-vos explicar amb tots els detalls.
2: Segur que no pots dir res, eh? Ni del de 30 anys, que fa molt, fa 30 anys. Ja ha prescrit tot, no? No
6: pot dir res. Està a punt de prescriure.
2: No presionem, encara ens faran fora nosaltres.
6: Sí, exacte.
5: No celebrarem el 251, no farem el programa. Aquí serà el 250 i diu, fins aquí.
12: Moltes gràcies, ja em sap greu, eh?
13: No, home, no.
5: Realment, molt, molt recomanable. Jo m'haig menjat una tacada perquè no podia parar de veure-la.
2: Home, és que són 4 capítols.
5: 4 capítols molt.
12: Recomanaria que
5: piqueu
12: mocadors al costat.
5: Sí, realment s'agraeix. O sigui que 29 de maig s'estrena Abandonados a Disney Plus. Anna Ponsí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Aquest dia especial.
12: Gràcies.
2: Cuida't.
6: Doncs
5: bé, ja
6: ens ha quedat un programa
5: ja
6: està,
2: ben
6: xulo, eh?
5: Sí.
2: De moment el titular del programa d'avui és que Carles Porta escriure.
13: Sí, fa boxa.
2: Carles Porta fa boxa, crec que és el titular del programa. Sí, perquè tothom cliqui.
5: Hem empatat com a sèrie amb Modern Family, que va tenir 250 episodis.
2: Ah,
5: ara, a partir de la setmana que ve, els superarem. O sigui que ja podem anar cap als 430 de l'Anatomia de Grey, o cap als 720 dels Simpsons, si ja et fem molt pesats.
2: Perfecte.
5: I continuem.
2: Ja quedem més grans que David Attenborough, eh?
5: Sí.
2: Molt bé.
5: Però bé, volíem agrair-vos a tots per acompanyar-vos avui, a celebrar conjuntament aquests 250 programes, i a part també acompanyats amb l'Anna Ponsí, amb el John Wilson, amb tots vosaltres. I també donar gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa, format per la Sílvia Comet. Aplaudiments, sisplau. El Carlos Perelló, Beto Martínez, qui us parla, Víctor Sala. A la traducció hem tingut el Sam Wallis, al control tècnic el Fede Serramadera, a les càmeres Laura Sheridan, Alba Pasqual i a les redes socials Marta Rudo. Ens escoltem la setmana que ve. Merci per venir.
2: Cuideu-vos.
5: Adéu. Adéu.
15: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
16: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
15: a partir de les 9, Beats per Minut amb Òscar Broc.
17: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
15: A les 10, Song Hunter amb Raúl Hinojosa.
18: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure on cada cop ho és menys.
15: I a les 11 de la nit, el Fotiment amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.
19: Escoltes iCat.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Aquí sentíeu era Eric Clapton, acompanyat de John Mayall amb els seus Blues Breakers. I és que avui, després del seu pas per la ciutat de Barcelona, també per Madrid, on va tenir algun problema que altre amb algú que li va tirar un vinil i va decidir acabar amb el concert, a Barcelona això no va passar, doncs avui em venia de gust fer un recorregut a través de la discografia d'Eric Clapton. Una discografia extensíssima, però que ens centrarem sobretot en els primers anys, no per aquell tòpic que diu que els primers van ser els millors, tot i que jo crec que en aquest cas sí que es compleix la profecia. Però dit això, doncs em venia de gust avui recuperar algunes de les millors cançons d'un dels grans mestres, el senyor Slohan, la mà lenta, guitarrista esplèndid, extraordinari, al capdavant de Cream, també al costat de John Mayall, amb els Blues Breakers i amb un munt de cançons que realment han passat a la història. Eric Clapton avui, protagonista aquí al Delicatessen.

Estem a l'any 1970, debut discogràfic d'Eric Clapton en solitari, perquè ja havia fet moltes coses anteriorment. Debutar amb un àlbum en el que hi hagi cançons com aquest After Midnight ja apuntava maneres. Però és que Eric Clapton hi havia passat, per exemple, pels Yardbirds, una banda doncs, que s'ha catalogat com una de les bandes per la que han passat els millors guitarristes de la història, Jeff Beck, per exemple, o el mateix Jimmy Page, que després fundaria Led Zeppelin. I després d'haver estat al costat, per exemple, de John Mayall, amb qui escoltàvem ara fa un moment aquell Double Cruising Time, o haver fet també altres coses amb els Cream, també una altra banda mítica, o amb els Blind Faith. Són tots els projectes anteriors al que seria l'Eric Clapton en solitari, que avui és el que ens ocupa. After Midnight forma part d'aquest primer àlbum de 1970, un disc que també té una altra cançó extraordinària per mi, que és aquest Let It Rain.

Doncs així sonava Eric Clapton, molt més, diguem, avasat cap al que seria la sonoritat pròpia americana dels anys 70. Amb aquest Let It Rain hi havia punts fins i tot una mica de psicodèlia. I ja veureu al llarg del programa d'avui com la cosa aniria evolucionant cap a terrenys, al final més comercials, amb coses més populars o populoses, però aquests inicis a mi realment m'interessen i molt. Arribem al segon àlbum publicat per Eric Clapton i ens estem plantant en el 1974. Aquest 461 Ocean Boulevard, l'adreça de la seva casa a la Florida, i un àlbum que tenia com a gran hit ni més ni menys que una versió.

L'any 74 va publicar Eric Clapton aquesta versió de l'I Shot the Sheriff. Un I Shot the Sheriff que, com sabeu, suposo la majoria, és de Bob Marley. Un Bob Marley que la va publicar uns quants anys abans, jo diria que l'any 1970. Eric Clapton, i aquella època a les Illes Britàniques hi havia una certa passió per la música reggae. De fet, el propi Bob Marley va acabar vivint a Anglaterra. I aquest anar i venir del reggae doncs va empaltar amb música de molts artistes, sobretot a les Illes Britàniques. Ja que estem fent-li referència, anem a sentir la versió original d'aquest I Shot the Sheriff.

Venia, deu sentir la versió original d'aquest I Shot the Sheriff, feta per Bob Marley and the Wailers. Però tornem en aquest 461 Ocean Boulevard. És l'adreça, com us deia, de la casa que a més a més apareix a la portada de l'àlbum on vivia el senyor Eric Clapton a la Florida mentre va enregistrar aquest àlbum. Sembla ser que la munió de seguidors que es va desplaçar fins a la casa van fer que haguessin de canviar l'adreça o que el propi Eric Clapton hagués de canviar de casa. Coses que passen quan publiques masses intimitats de la teva vida. Abans hem sentit a l'I Shot the Sheriff d'Eric Clapton, o la versió que feia Eric Clapton. Ara anem a sentir una altra de les cançons per mi destacades d'aquest 461 Ocean Boulevard, que és aquest Motherless Children.

final fallit d'aquest Mother's Children. La veritat és que Eric Clapton en aquesta època estava una mica desmarxat, s'ha de dir, estem parlant de principis dels 70, aquest àlbum era del 74, el primer del 70, i un Eric Clapton amb certes addiccions importants, heroïna, cocaïna, alcohol, i diguem que en algunes ocasions era difícil el fet de domesticar una mica tot aquell entorn a l'hora de fer àlbums. Un any després, el 75, es publica un altre disc que passaria una mica sense pena ni glòria, però que té coses interessants, com a mínim per mi i per destacar en el dia d'avui. És aquest There's One in Every Crow, un disc que es va enregistrar a Jamaica. De fet, després de fer la versió de l'I Shot the Sheriff, es van quedar molt prendedets de la tema més jamaicà i del reggae, i un reggae que és present en algunes de les cançons d'aquest àlbum. N'he triat dues de cançons d'aquest disc, d'aquest There's One in Every Crow, 1975, que aquesta primera es diu Swing Low Sweet Chariot.

0: Ja veieu que hi ha reggae aquí, en aquest Swing Low, Sweet Chariot, que és una de les cançons enregistrades, com us deia, a Jamaica. Diguem que Jamaica, a banda d'atrapats per la qüestió musical, suposo que també devien estar atrapats per altres coses. I és un disc que va passar sense massa pena ni glòria. Però jo crec que sí que té algunes cançons, i sobretot per als amants del reggae, doncs que valen la pena. Anem amb la segona d'aquest àlbum, publicat l'any 75. Això es diu The Sky is Crying. Aquesta segurament us sona.
1: The sky is crying. Look at the tears rolling down the streets.

És evident que si parlem d'Eric Clapton hem de parlar de blues, i aquest The Sky is Crying és un blues en tota regla, malgrat que un blues enregistrat, com us comentava, a l'illa de Jamaica. Anem fent salts en el temps. Avui estem recuperant la discografia d'Eric Clapton, sobretot dels seus principis, anys 70, encara estem clavats als anys 70, aprofitant la seva visita. No vaig estar al concert, per tant no us puc comentar res del concert més enllà del que he llegit, però com que jo ho he llegit també ho podeu llegir vosaltres. I en aquest salt del 75 passem a l'any 1977. Eric Clapton continua amb les seves addiccions i continua, doncs, amb la seva rebel·lia a l'estudi, però jo crec que va tenir la bona idea d'aplegar-se amb Glyn Johns, que havia estat productor dels Rolling Stones i dels Eagles, un tipus que, segons es diu, era més disciplinat i va ser capaç de tancar la porta a les improvisacions i fer que la banda entrés una mica pel carril. I el resultat d'això, un àlbum que segurament és un dels àlbums amb més èxit comercial de tota la carrera del senyor Eric Clapton. Estem parlant de Slow Hand, Mà Lenta, que és el sobrenom que tenia Eric Clapton. Li va posar un cineasta anomenat Giorgio Gomelsky, i perquè, bueno, sembla ser que a l'hora de tocar, doncs, no és que tingués la velocitat de Jimi Hendrix, malgrat que sí que tenia la mateixa mestria, o que té, continua tenint-la. Anem amb aquest àlbum, amb Slow Hand, 1977, com us comentava, i un disc que té tres tòtems de la carrera del senyor Eric Clapton. Un d'ells, evidentment, és aquest.

Sens dubte, us dic, fent el programa perfecte per tots aquells que veuen al Palau Sant Jordi l'altre dia veure Eric Clapton. Cocaïne, una cançó evidentment amb controvèrsia, no podia ser d'una altra manera, una cançó que parla de la cocaïna a la qual n'era addicte Eric Clapton i que quan se li ha preguntat doncs sempre ha dit que no, que és una cançó que està en contra de la cocaïna. Mentida, podria. Si llegeixes la lletra, és evident que no és així. She don't lie, ella no menteix la cocaïna, el she és ella, no menteix la cocaïna i té frases del tipus que si el teu dia s'ha acabat i vols continuar, doncs cocaïna. Diguem que jo crec que és més aviat apologia. No és una cançó d'Eric Clapton, és una cançó originària de Gigi Cale, que va escriure la música i la lletra i que també la va enregistrar i un any després la va fer Eric Clapton per aquest Slow Hand. A l'Slow Hand hi ha dues cançons més que són, com us deia, tòtems absoluts de la discografia d'Eric Clapton. Una d'elles, per mi, és una cançó ensucradíssima. És de les cançons que a mi mai m'ha acabat de fer el pes. Però ja que estem fent repàs de la discografia, estem al 77, estem a Slow Hand, evidentment ha de sonar Wonderful Tonight.

Insisteixo que no és la meva cançó favorita del senyor Eric Clapton, però possiblement sigui una de les que té més reproduccions i una de les més famoses, aquest Wonderful Tonight. I sense moure'ns de l'Slow Hand, hi ha una tercera. Us he dit, és que Cocaine, Wonderful Tonight i aquesta que escoltareu ara són segurament en el podi de les més famoses d'un disc que és, com us deia, doncs, dels més endreçadets i segurament dels més comercials de la història d'Eric Clapton. Estic parlant de Lay Down Sally.

Lady Ausali, de 1977. Al final ens acabarem centrant només en el 70, que és segurament el que tindria més lògica, perquè el 78 el senyor Eric Clapton publica un àlbum també sota els efectes de l'alcohol. Diguem que anava abandonant progressivament el tema de drogues, però amb el tema de l'alcohol continua estant aferradíssim. És el Backlist, segurament un d'aquells àlbums que no passarà a la història com un dels millors àlbums d'Eric Clapton, però segurament sí com un dels àlbums que marcarà un abans i un després la carrera d'Eric Clapton. És trist dir-ho, però Eric Clapton va fer el millor de la seva música doncs sota els efectes de la droga i de l'alcohol, i això és així, perquè a partir d'aquell moment ja començaria una carrera, diguéssim que doncs molt més formal, amb coses molt més previsibles, amb cançons realment diguéssim que no tan orgàniques com les que hem escoltat fins ara. D'aquest disc us he destacat la cançó que es va fer més popular, tot i que no és de les millors d'Eric Clapton. Es diu Promises.

Doncs ja veieu com es anaven suavitzant les coses ja a partir d'aquest moment, finals del 70, 1978, després el proper àlbum ja saltaríem a l'any 1981, Another Ticket. I aquí és on ens plantarem nosaltres, fent aquest repàs del boy millor d'Eric Clapton, de la dècada dels 70. Segurament no és la millor època per ell pel que fa al seu estat de salut, però creativament ja us dic jo que sí. Avui he volgut parlar d'Eric Clapton per allò que el vam tenir a Barcelona aquesta setmana passada, i em venia de gust fer un recorregut a través de les seves millors cançons. Arribem al punt final. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Ja sabeu que som així de ganduls, divendres, dissabte i diumenge. Dissabte i diumenge sí que hi ha repeticions, però demà no tenim programa, així que ens retrobem dilluns. La setmana vinent vinc carregat de coses superxules, així que no us en perdeu cap ni una. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: I think I might.
1: Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes i cas.

0: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat.

0: Escolta, Zicat.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.